0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

conec. Que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits. T'espero.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: García des de casa nostra.
1: Con David García. Més de 45 anys amb tu.
2: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona, doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gravenet, tot plegat, però ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Vallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí hi ha molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis, només començar l'estiu, ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc, i aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus. Ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús, per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge, hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé,

0: De primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
0: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE han fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de SAGE, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
3: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que podem previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa hipervibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
4: Vam creure convenient, com no, protegir a el recurs més important que té qualsevol corporació, que és, són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
3: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
5: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja de l'altra manera que en quan pita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
3: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
6: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
7: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
6: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
8: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
6: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
9: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
10: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
9: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
12: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
11: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
13: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
11: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
14: És un independent club. That makes me...
15: És un club independent, i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
14: What I've been doing in my entire life.
15: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
14: Be part of a difference.
15: Per això vaig escollir Londres.
14: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
16: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
17: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble, que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: I arribarem a 2:15 de vuit. Al Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
18: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
19: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
18: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecos, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit 2 caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i interessant.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 8:15, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
1: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
4: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, en excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
1: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
4: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extensa a nivell de bosc. De cop llavors per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més, doncs, això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort diguem-ne es va parar just allà i a partir d'allà doncs es va anar reduint.
1: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
4: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, ja entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, des de llavors en principi total normalitat, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
1: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí, molta sort, i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
4: Moltes gràcies a vosaltres i igualment.
1: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat

0: unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una 20ena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
1: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
2: No és qüestió de ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sí, per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
0: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre, queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
4: A Terrassa n'hi ha 56, 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'altre, com biblioteques,

0: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
1: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no
0: passi. Mare meva, això no ho aguantarem.
1: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme, per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
0: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer, si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Perquè clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
1: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
0: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
1: No mateu el missatger, que vagi bé.
0: Adéu, adéu.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: 2 minuts els que passen ara mateix de 7:45, com a mínim fins dissabte, no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
3: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
4: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
3: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
5: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
3: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut volgut restar importància a les seves paraules.
6: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
7: És un independent club. That makes me...
8: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
7: What I've been doing in my entire life.
8: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
7: Be part of a different...
8: Per això vaig escollir Londres.
7: That's why I chose London.
0: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
9: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
0: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
10: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
0: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
3: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAOK arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Kitsanas Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels quatre primers classificats del grup C.
0: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
11: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
12: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
11: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sensenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Bon dia, són les 8. Encetem titulars amb el trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí punts amb retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, aquí perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha lentitud entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. D'entrada a Barcelona, retencions a la C33 i C58 a Montcada, B20, a Santa Coloma, també a la 2 a Pallejà i Cornellà i a la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a una jornada que pot ser molt semblant. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Això quan la calor extrema ha esmicolat ja tots els rècords. Ahir l'Observatori Fabra de Barcelona va arribar als 40,9 graus, la temperatura més alta en més d'un segle de registres. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts i la màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN ara poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa, Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci terrible i havia demanat trencar les relacions comercials. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I el sistema de pagament per ús es va perfilant com l'opció més circular, com l'opció més probable per circular per les carreteres d'alta capacitat. El govern aposta per implantar aquest model tipus vinyeta que funciona a països com Suïssa o Àustria amb l'objectiu de reduir el trànsit en les vies cada cop més saturades, com ara la P7. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 les nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Veil, The Diplomat o Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després de ser presentada i oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: Ens queda el titular del temps. Quart dia d'onada de calor amb temperatures extremes. Així tot podran prendre alguns graus, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més intenses. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. 3CAT Info. Passem-ho.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 9 de juliol de 2026 i ens hi posem de seguida amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Els dijous, prou que ho sabeu, al mig de tot plegat i ben carregats radiofònicament parlant, per tant, mirarem de no deixar-nos res pel camí. I això passa en primera instància en repassar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis dels dijous. Acte seguit, farem memòria. Memòria i patrimoni, la secció que, mirant pel retrovisor, ens recorda els nostres orígens i, per tant, la nostra identitat cultural i social. Avui, per cert, amb capítol signat per la Isabel Herrero, membre de la Rutlla Centre d'Estudis Santboians. A partir de les 10 del matí tindrem en Santi Recasens i ens farà l'espai del reflexionador de la República. Un bon moment, doncs, per rumiar i analitzar les coses amb serenor. I, esclar, per anar tancant paradeta tindrem el diccionari alternatiu amb les bruixes de butxaca i el profeta de la casa, en Tian Lara. Dijous, doncs, a punt de servir a la República Santboiana amb gust a gaspatxo radiofònic, amb ingredients de qualitat de la nostra pròpia horta i del tot fresquet. I esteu convidades i convidats a provar-lo. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

Molt bon dia, doncs, a totes i a tots. Molt bon dia a la parròquia que ens acompanya i molt bon dia a l'equip que ho fa possible amb l'Àngel Rodríguez de producció i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Doncs posem a fil a l'agulla amb un nou dijous de juliol on la caloreta tornarà a ser protagonista. Mireu, ara mateix, doncs, actualitzant els termòmetres, aquí al barri centre de Sant Boi, 28 graus, que no és poca cosa. No és poca cosa per l'hora que és, esclar. Sigui com sigui, va, ens hi posem i ho fem, evidentment, amb la cançó del dia. Avui escoltarem una novetat d'en Juan Medina, que ara fa uns dies va presentar El tacto del suelo, junt amb l'Alba Molina, una composició, diguéssim, fresca i elegant que propicia el retrobament dels dos artistes amb una lírica poètica i madura. La cançó ens parla sobre el pas del temps i és que el temps vola. Escoltem-la.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Passen de les 8 del matí, és el moment d'escoltar el Daniel Rosas. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. I les temperatures es van disparar i és que el mercuri està boig. Els 40 graus han arribat ja a la mateixa ciutat de Barcelona, tant a l'Observatori Fabra com a la mateixa zona universitària a la Diagonal de Barcelona. Per tant, és com passar una nova pantalla i, per tant, aquí tenim una mostra més d'aquest canvi climàtic amb un escalfament global que sembla que no té sostre. Hem d'esperar avui dijous una jornada més de calor intensa amb la presència del sol i temperatures màximes que baixaran un pèl, no gaire, i, per tant, tornarem a tenir molta calor amb molta xafogor. La tendència és que les temperatures continuïn baixant fins diumenge, que tornarem a parlar possiblement d'una tercera onada de calor. Ho anirem explicant. De cara a la tarda d'avui dijous, el creixement de núvols a l'interior del país podrien deixar escapar 4 gotes que podrien viatjar cap a la costa a últimes hores i deixar 4 o 2 gotes perdudes. Poca cosa en general. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I del temps passem a la informació viària. Molt bon dia, Ferran, t'escoltem.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous. Destaquen que des d'aquesta mitjanit tenim un accident actiu encara hores ara a la AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció Barcelona continua tallant un carril de circulació, tot i que provoca poc menys d'un quilòmetre d'intensitat. Més enllà d'aquesta afectació, tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat i, en general, el vessant Besòs, que de retruc encara ens afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. Encara queda algun quilòmetre de cues, màxim un quilòmetre i mig, a hores d'ara, en direcció Barcelona, també per la C-16, sobretot en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. Precisament des del Llobregat també queden algunes retencions en direcció a la capital catalana per l'A2, per exemple, amb 4 quilòmetres i mig de cues des de Pallejà fins a Cornellà de manera intermitent, o també per la B-23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i també des d'Esplugues fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, tenim 2 quilòmetres de cues també de manera intermitent en sentit nord per la C-32 des de Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat. Per la C-31 també tenim poc menys d'un quilòmetre d'intensitat en sentit nord des del Prat de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia. Gràcies, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Un quart de nou del matí. Repassem els titulars de les portades. Comencem per l'Ara, per exemple. Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. Acompanyant doncs aquest titular, la fotografia de portada, podríem dir, molt a prop de la capçalera, amb els protagonistes de la cimera de l'OTAN, des del Trump doncs fins al president d'Espanya, en Sánchez. Una altra fotografia també acompanya la portada de l'Ara avui. Barcelona fulmina el seu rècord de calor, que en alguns llocs de la ciutat comtal fins i tot es van enregistrar 40 graus. I en aquesta fotografia hi veiem doncs una persona, un xicot, que s'està mullant el cap, al clatell, podríem dir, sota d'una d'aquestes fonts de disseny tan barceloní. A més, en portada, milers de confinats en una jornada de nous incendis, el Parlament va renunciar a obligar els privats a mantenir el bosc. I en una entrevista, per cert, a David Borrell, cap dels bombers, doncs deixa anar una frase prou interessant, una reflexió, diguéssim, que es converteix també en titular. És un problema com tenim les cases dins dels boscos. Fem un saltiró fins al periòdico. un camp tecnològic estratègic en plena expansió. Què vol dir això? El titular ho expressa millor. Les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Barcelona es postula per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria, que a l'autonomia compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball. Exigències de Junts, també amb clau política a la portada. El govern inclou la desgravació d'hipoteques en el decret d'habitatge i el Suprem rebutja portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants. A banda de tot això, ens expliquen l'operació policial on han pogut esborrar, per dir-ho d'alguna manera, fer caure los 300, banda juvenil que actuava amb violència extrema a Barcelona. Trump sacseja la cimera de l'OTAN amb retrets a Europa i Espanya, es repeteix aquest titular també aquí, la fotografia diu el foc no dona treva, i veiem els treballs d'extinció de l'incendi a Can Tries, a Gavà, també a tocar la faldilla doncs, de Sant Ramon. S'ha de dir que la majoria, bueno, la majoria, tots els incendis, pot haver-hi encara alguna cosa pendent de resoldre, però molt poc, tots els incendis estan ja controlats. 5 incendis simultanis a Catalunya, doncs, ens expliquen, tensen els bombers, que es mostren preocupats pels de Navarcles i Aigua Múrcia. Però insistim que a hores d'ara, doncs, la gestió ja està controlada. I a La Vanguardia, cimera de l'Aliança Atlàntica. D'aquesta manera obren edició. Trump redobla l'amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. Espanya és un soci pèssim. Talleu tot el comerç, incloeu-hi les visites, diu el líder dels Estats Units, que el veiem amb una fotografia de portada mirant en direcció a en Sánchez, que president espanyol en aquell moment estava doncs, intervenint en aquesta cimera de l'OTAN ahir a Ankara, a Turquia. Washington dona per acabada la treva i llança una altra onada d'atacs contra l'Iran. A banda de tot plegat, amb clau també econòmica, el Fons Monetari Internacional treu importància a l'impacte de la guerra de l'Iran en economia. I els ajuts a la dependència inclouran amics si són cuidadors. L'onada de calor porta Barcelona a batre el seu rècord històric, 40,9 graus enregistrats. I en quant a Gavà i Viladecans, ho explicàvem fa un moment, la cadena d'incendis a Catalunya arriba a l'àrea metropolitana. Per cert, entrevista avui a La Vanguardia amb Pau Cubarsí, jugador del Barça i de la selecció espanyola, que deixa anar també doncs, un titular, diguem-ho d'aquesta manera. Jugar a la final contra Messi, el meu ídol de sempre, seria magnífic. Bé, doncs fem una ullada també als esportius. I comencem pel Mundo Deportivo, on el protagonista de la portada és en Lamine Yamal. Mi gran partido va a llegar. El veiem, doncs, jugant, diguéssim, amb una bimba i somrient a càmera, amb la samarreta de la selecció espanyola. Diu, el delantero se muestra muy optimista antes del choque contra Bélgica. Tengo muchas ganas de demostrar lo que soy. Portugal era una de las tres mejores selecciones del Mundial y haberla eliminado nos da mucha confianza. És amb una, tot en el context d'una entrevista doncs, que ha concedit el Mundo Deportivo. Què més? Doncs Flick se pone hoy a trabajar en quan en clau Barça i en quan en clau Barça, perquè al final sempre serà un ídol per al barcelonisme, ens expliquen que Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City. A més, ens expliquen el Tour de França en la seva etapa amb el Tourmalet, diu primer juez, i veiem un gràfic doncs, amb totes les alçades dels pics de les pujades doncs, que comporta doncs, que el Tourmalet no sigui qualsevol cosa. Ens anem cap al diari Esport, en aquest cas el protagonista és en Pedri un altre cop i mira a càmera i es posa les mans d'aquella manera que fa ell per celebrar gols en forma doncs, com si fossin uns binocles, diguéssim, oi? I somriu. Vamos a por el Mundial. El canario asume las críticas, sé cuando juego mal y cuando juego bien, y reivindica el potencial de España. Aceptamos el papel de favoritos, somos una selección muy fiable. Ens tornen a recordar que Alexia diu que vol seguir guanyant. Què més? Doncs oportunitat de Flick a Hamza en la pretemporada. El Barça, doncs, que vol comptar amb el jove, del planter, ja internacional, esclar, amb Egipte. La parrilla del 2027 en manos de Verstappen, fa referència a la Fórmula 1. Sortides, noves promeses per aquesta competició. I també molt a prop de la capçalera diu alto voltaje en el estreno de los cuartos. Diu França-Marroc avui a les 10 del vespre. I finalment ens aturem a l'esportiu en el nom del gol. Què vol dir això? Doncs veiem en Leo Messi d'esquenes en la fotografia de portada amb el 10. Està celebrant, doncs, un dels seus gols. I fan una mica de joc amb això, no? Del titular i del número 10 i de Déu i de... Clar, 10 en el nom del gol. Fan una mica, doncs, aquesta broma. Els actuals 2,94 gols per partit són la xifra més alta en una fase final del Mundial des del 1970. Messi, estel·lar amb 39 anys, lidera amb 8 dianes una llista de petums que fa goig. I ens posen alguns exemples. Per exemple, 7 gols d'Mbappé, 7 de Haaland i 6 de Kane. És un exemple doncs, de com l'argentí encara és capaç de ser tan i tan important. London Calling se refereix doncs, a l'Alexia, que aterra a Londres, i ens ho recorden també l'esportiu. En quant a ciclisme, en Koch del Decathlon s'endú el primer sprint de l'Atur, que avui viu l'etapa reina del Pirineu. Al Marroc, una realitat. Se refereix al partit que us dèiem d'avui de contra França. I en quant a l'Espanyol, Moscardó, el tercer reforç al brasiler que pot fer de central i de pivot, arriba cedit del Paris Saint-Germain. Futbol, segona divisió, el Sabadell fitxa a Ramhani. El Girona té lligat l'Ivan Morante del Burgos. I en quant a futbol sala, el Semei Cazar, l'Usseneng, ens diuen eslovac, i la Minerva Suís, rivals del Barça en la Champions. També en futbol sala, que no és poca cosa. Molt bé, doncs, avui, aquest partit doncs, del tot espectacular, una França al Marroc, que difícil de preveure què és el que passarà, perquè les dues seleccions juguen i juguen molt fort. Sigui com sigui, ens aturem una miqueta, després en parlarem de tot plegat, ens aturem res, 2 minuts, i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900 100 036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: 8:33, dos quarts i 3 minuts de nou del matí. És dijous. Dijous amb temperatures, com dèiem, que a poc doncs van fent de les seves. Ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis. I comencem per saludar, esclar, a la sàvia i els savis. Sàvia, doncs Montserrat Setoca, molt bon dia, què tal estàs?
1: Bé.
0: Anem caminant pel bon camí, valga'm la redundància, i tu ja m'entens què vull dir amb això, no?
1: I tant.
0: Molt bé.
1: Anem fent.
0: Molt bé, no? Tot correcte, tot al seu lloc, diguéssim,
1: I
0: no?
1: I tant, sí.
0: Molt bé, fantàstic. Jaume Bosch, molt bon dia tingueu.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs molt bé, anant cantant les 40, no?, per arreu del territori.
0: No, ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho. Sí, perquè s'han enregistrat, s'han enregistrat 40.
2: Aquí a Sant Boi no sé si ja hi hem arribat als 40.
0: No, però en alguns punts de Barcelona sí.
2: Sí, Barcelona i tot el... Bueno, ahir vaig estar a Montserrat i tornant per...
0: Ah, carai.
2: Pel Vallès i tal, tot arreu no baixàvem de 40. 40,
0: sí, sí.
2: 40, bueno, realment és... bueno, suposo que podíem fer els ferrats sense deixar el cotxe gairebé, no?
0: Doncs gairebé, gairebé. Ara en parlarem de tot plegat, esclar. Ara en parlarem. Josep Sabater, molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Què tal? Com va? Com portes la calor?
3: Malament. Sí? Molt malament. Molt malament, sí. Jo soc...
0: Ets de patir, eh?
3: Soc de fred, jo. A mi m'agradaria viure a Estònia, vull dir que no...
0: Carai.
3: No ho sé.
0: Tampoc, al final...
3: perquè l'estiu allà els mosquits es tornen bojos. És curiós, eh? Aquests països de fred, a l'hivern, clar, m'imagino que deuen desaparèixer tots, i quan surt la bona temperatura, mosques i mosquits surten així de grossos.
1: Tu, Estònia, jo de petita li deia a ma mare, jo quan sigui gran, si tinc diners, aniré a veure els 3 mesos d'estiu amb els esquimals. A mi no m'agrada la calor, imagina't.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs no patiu, que aquí estareu fresqueta i fresquets. Escolteu-me, comencem. Jo crec que és de justícia amb el... nosaltres ja ho vam anomenar la setmana passada la crisi dels incendis. Cada any doncs es pateixen, i hi ha anys que sembla doncs que tot plegat és més difícil. Ho hem dit aquest matí, s'ha de dir que, esclar, la majoria de diaris parlen encara de focs en algunes comarques, municipis, ara ho explicarem. Tanmateix, en aquests moments, ara mateix, tots els incendis estan com a mínim, doncs, controlats, apagats i controlant, doncs, els perímetres, doncs, de seguretat, diguem-ho d'aquesta manera. Els incendis no donen un sol minut de respir i arriben, doncs, a l'àrea metropolitana. Ja ho sabeu que a Gavà, un incendi declarat poc després del migdia va obligar a confinar uns 6.000 veïns de l'urbanització de Can Tries i Brugués, a Gavà, Sant Climent de Llobregat i de la zona pròxima al Puig de Miramar de Viladecans. Fins i tot la faldilla, poguéssim explicar-ho d'aquesta manera, a veure, suroès, no sé, Jaume, tu que ets més geògraf que jo, no sé si dir-ho d'aquesta manera, la faldilla suroès de Sant Ramon, aquella banda podria ser la que va afectar una mica més en quant als límits amb Viladecans, oi?
2: Sí, podia ser que normalment, darrerament almenys, tots els focs que hem tingut a Sant Ramon començaven per aquesta vessant, perquè hi havia deixalles incontrolades, cotxes vells, que això és el que passa.
0: Sí.
2: Gent que juga per allà, pneumàtics, i aleshores ells som jugues, foc, no sé què, o soldes coses, i... Però això que Sant Ramon abans es cremava cada any, eh? Jo recordo que quan era petit, cada any es cremava Sant Ramon. Cada any,
1: eh? No cridis el mal temps.
2: Però, en canvi, la banda de Sant Boi fa molts anys que no comenta cap foc des d'aquí, eh? Vull dir que l'últim gran foc, que encara recordo que devia ser cap al 2005, potser...
0: Va ser la faldilla de la Muntanyeta amb ronda de Sant Ramon, diguéssim.
2: No, però que va venir de Viladecans, va saltar a dalt fins allà on hi ha la, la Mare de Déu aquella...
0: Sí, sí.
2: Doncs fins allà, ja no vaig anar més avall, perquè allà el van parar, ja hi havia cases, no?
0: Correcte.
2: Però vull dir que va ser una mica tot aquest llom, que encara recordo...
0: No, no,
2: que...
0: però també recordo aquest incendi concret i local i molt, molt, molt concret i molt limitat
2: també,
0: de la Muntanyeta.
2: No, no, la Muntanyeta
0: de matolls.
2: També s'ha cremat un parell de vegades.
0: Un incendi de matolls, podríem dir. Bé, sigui com sigui, avui un total de 219 municipis de 24 comarques catalanes estaran en situació de perill extrem. I precisament ahir obríem, abans d'ahir, amb les vostres companyes i companys, obríem un petit debat, bueno, un petit però molt intens debat sobre la situació forestal al Principat, a Catalunya, doncs, que té més boscos, ho explicàvem amb dades, té més boscos aquest país del que ens puguem pensar. De fet, hi ha més bosc que no pas una altra cosa. Els últims incendis, doncs, a més de 150 a Catalunya, des de que va començar l'estiu, han reobert precisament aquest debat sobre la gestió dels boscos. El Consorci Forestal de Catalunya va reclamar ahir a la Generalitat un replantejament de les polítiques en aquesta matèria i una aportació més gran de recursos. Aquesta associació que representa els propis propietaris i amos d'aquests espais naturals, recorda que el 77% de la superfície forestal catalana és de titularitat privada i sol·licita un canvi de paradigma. Clar, hi ha molts propietaris que, encara que ens sembli de dir, ui, aquest guaita quantes hectàrees de bosc que té, té més problemes que no beneficis. En primer lloc, perquè la indústria forestal és residual, és testimonial, ho hem explicat forces vegades aquesta setmana, i a més, doncs, perquè el pi mediterrani és de molt fàcil encendre, és de molt fàcil. Esclar, a través dels anys el territori ha perdut molta horta, i el que ha passat és que la mare natura, doncs, si li treus l'horta, torna als boscos, no?
2: Sí, home, aquest és el problema principal, que hem substituït camps de conreu, de vinya, que eren tallafocs naturals, doncs, per arbres que van colonitzant, diguem-ho així, el territori.
0: Allà correcte, on, correcte.
2: Allà on deixa... quants boscos no veiem en feixes, que diu aquí abans hi havia camps, no? I ara hi ha pins perquè han anat creixent. I això que deies, que el pi mediterrani és un pi de baixa qualitat, que crema molt fàcilment, que no serveix per fer vigues ni per fer res, no? I aleshores, clar, el propietari que té un bosc de pi mediterrani

0: què ha de fer? Anar a buscar bolets a l'octubre, si se'n fan, però poca cosa més. I, en canvi, clar, hauria, perquè o el dona a l'administració o hauria de cuidar-lo, perquè, clar, és teu, això. Dius, si no en treu res, la culpa no és de ningú. Tu tens un bosc, doncs l'has de cuidar, o l'has de podar, l'has de aclarir, perquè, clar, els boscos, els pins van tirant pinyes, les pinyes van sortint pinets, i el bosc es va espessint. Clar, els boscos s'han de gestionar, s'han d'aclarir, s'ha de netejar el sotabosc, etc. Clar, qui ho fa, això? Si el bosc és d'un propietari privat, ho ha de fer l'administració. O el propietari privat ha de dir, escolta, doncs, o allò que deia aquell d'allà de Venezuela, expropiese, o si no, doncs l'han de cedir,
1: a veure, que simbòlic, que no ens enganyem, sí. Això no és ni Andalusia ni Castella i Lleó, ho dic amb el sentit de que els vedats de caceria, que serien l'únic negoci que pots treure d'un bosc, a part d'anar a collir bolets, que la gent no paga per això, de moment, aquí no és un negoci, i ja sabem que la indústria forestal es redueix a la pullaranca de Girona pel suro i poc més. Això és un problema. I més perquè les urbanitzacions, va haver-hi aquella època en què van créixer de manera exponencial i que algunes d'aquestes urbanitzacions estan doncs embolcallades de boscos i boscos i boscos. Vull dir, és un gran problema, això. Al final, ja em perdonareu, no? I potser algú ens sent que és propietari i diu, home, doncs no n'hi ha, per tant, o sí, però heretar un bosc, jo crec que és un problema avui en dia.
2: Heretar qualsevol cosa.
0: No és un bon negoci.
1: No és un bon negoci. Josep.
3: El problema, ara parlaves tu de les urbanitzacions. És clar, les urbanitzacions creixen al bosc. Si no hi ha urbanitzacions al costat del carrer major d'un poble, creixen al bosc. Això vol dir que el propietari d'aquell bosc o ha vengut, o el que sigui, ha fet el seu negoci, tot plegat, i després, doncs, bueno, les lleis són com ambigües en aquest aspecte, vull dir...
1: Totalment.
3: No es legisla res per això, o sigui, es legisla per tenir una senyera amb un balcó. Una senyera amb un balcó et pot costar 30 anys de presó, no sé què, no sé quantos, però fer lleis que diguin, no, escolti, vostè és propietari, vostè té aquestes obligacions per llei, i si no les compleix, ho quedarà l'Estat o el que sigui. No, això no pot ser, perquè això és complicat. Sí que pot ser vendre un tros per fer una urbanització i fer que això sí que pot ser, és fàcil. A més, urbanitzacions, les majories il·legals, que no tenen clavegram, els carrers fets malbé, altres que no sé què, gent que té al mig del bosc, aquell bosc deu tenir un propietari, però després arriba algú, que no sé si li compra una parcel·la o no, que li compra, i fa una casa de fusta, envoltada de pins. Vull dir, allò és... Ja sabem què passarà, no? I, clar, tot això estem parlant de coses que afecten a milers i milers i milers de persones amb el risc de perdre vides i de tot plegat. No es legisla sobre això. Uh-huh. És complicat. Vull dir que potser, aquí no ho sé, però a altres llocs els boscos són del senyor Marquès o són del senyor Marquès. Que no, home,
1: no, que no, que t'entenc, però em fa gràcia això del senyor Marquès.
3: La Rosa és amic de no sé qui, a mi no em toquis, perquè no sé què, no, això ho deixarem escar, vinga, tira per allà, allà. Clar, després, aquí en tant a tant fan estudis, passa un dron ara, una avioneta, i diuen, a Catalunya hi ha... estic dient una xifra que me l'estic inventant, 800 urbanitzacions que són il·legals. Quants anys fa que són il·legals? Oh, mare Déu! I ningú ha fet res? Vull dir, no, ningú ha fet res. I llavors, quan es cala foc, ai, mare de Déu, correm, i pobre... Aquells pobres bombers que ara no deuen ni dormir, ni deuen allò, jugant-se la vida allà continuament, no es legisla sobre això. No es legisla. Ja dic, insisteixo, una mica de vegades... No, si, tu si poses una pancarta que digui no sé què, o que una bandera que no agradi no sé qui, et poden fotre a la presó. Una cosa així de senzilla, però ixo facto, l'endemà, vull dir que el mateix. Però després per aquestes coses ja ho farem. Uh-huh. I després el tema de la normativa, de dir allò que es diu sempre, el foc no és a l'estiu, és a l'hivern. Sí, però aquest dia hi havia, sentia un tertúlia d'aquests que ho deia, és que ara tots estem esbarats, tots farem, els polítics, farem,
2: fan però res.
3: Després arriba a finals de setembre, entrem a l'octubre, que ja fa fresqueta i que plou, no fem res. I fins l'any que ve, a veure si amb una mica de sort no se'ns crema tant, vull dir que no.
1: Molt bé, escolteu-me. Sí, digues.
0: Una cosa que comentaves, el tema de les urbanitzacions.
1: Sí, i tant.
0: Que comentaves, el tema...

0: final dius, vols una casa al bosc? Doncs t'ha de costar alguna cosa, perquè dius...
1: Segurament hi ha legislació per urbanitzacions que no siguin legals, segurament, però clar, com que la gent no hi fa cas, i la munten i la fan, i ningú hi posa ordre, ni sigui l'Ajuntament, però... o sigui la Diputació, o sigui el Consejo d'Europa, és igual, vull dir que no... No, està prohibit fer una urbanització a aquestes mesos. La gent arriba, la fa, i allà ningú pregunta res. I vinga, tira. I com que aquella l'ha fet, l'altra també, per això n'hi ha tantes cents o tantes mils que encara existeixen i, i que no s'està fent res.
2: De totes maneres, hi ha una altra cosa, eh? Vull dir, ja no sé si us en recordeu de les paraules de l'Illa, que hi havia massa bosc a Catalunya.
1: Bueno, clar.
2: Això suposo que ara li deu estar anant de conya per lo que ell va dir. No per res, em sap molt de greu dir-ho així.
3: No, no, a veure, és que és una evidència, però... no, al final, perquè...
4: És el que parlàvem abans.
2: Sí, quan,
0: un camp, quan un camp es deixa de conreuar, el bosc baixa.
3: Sí, home, esclar, esclar, està claríssim.
0: Doncs si jo què sé, si fa 50 anys hi havia, doncs posem un 60% de superfície de Catalunya de bosc, ara potser n'hi ha un 80%, o al revés, o sigui, era un 40%, ara potser n'hi ha un 70%. Per què? Perquè tot el que era en camp s'ha anat...
2: Però llavors no hauria d'haver-hi, a través de la Generalitat o de l'Estat, és igual, unes ajudes perquè aquests propietaris de boscos o de conreus, que ara ja no són conreus, poder-los netejar i adaptar per, i fer tallafocs, no sé com dir-ho, abans no arribi...
3: Això ja t'obliga la, sí, la t'obliga, legislació, però l'amo qui és?
2: Ajudes, clar, ajudes amb
3: però
2: l'amo.
3: Però l'amo qui és d'aquell terreny?
2: No ho sé, el propietari, el qui
3: doncs,
2: sigui.
3: Doncs són faves comptades.
2: Ja,
3: per la legislació, avui en dia, són faves comptades. Una altra cosa és que sovint els ajuntaments, Jaume, els ajuntaments... ja inclouen dins de la seva responsabilitat el netejar boscos i... però que de vegades també hi ha molts problemes en perseguir els propietaris de dir, escolti, vol fer el favor de pagar els impostos o vol fer el favor de... I de vegades ni els trobes,
0: Ni els trobes. Per exemple, clar, la botiga de Sant Ramon era un banc.
3: El Banc Central.
0: Va ser el Banc Hispano-Colonial. Va començar sent el Banc
3: Hispano-Colonial. Sí, que després va passar a ser Banc Central.
0: Va passar a Hispano-Americà, després Banc Central, i al final ara és tot l'Ajuntament.
2: Ah, vale.
0: Però era d'un banc, llavors està buscant l'amor.
2: Ostres, els bancs propietaris d'ermites.
0: Vull dir, clar...
1: Bueno, i busca el banc, encara dius, bueno, el banc el tinc per aquí, no sé on, però el tinc per aquí.
3: Sí, sí.
1: Però és que a vegades hi ha trossos de boscos per herències o pel que sigui tal i qual,
3: i tant,
1: doncs el millor és d'un senyor que viu a Austràlia o a Nova Zelanda, per dir-me. I primer que el trobin, i després quan el troben no saben no respondre. Què volen aquests ara? Va, no respondo.
3: No, jo us deia això, que ara heretar un bosc és un problema, perquè és que, a més, ningú t'urbanitza un bosc, és a dir, ningú el legalitza que construeixis o ningú el legalitza que facis no sé què.
1: I no, al final és... i no hi ha una barrera, ja hi som. No, o sigui, el bosc és la natura, és allò de les portes al campo,
3: clar,
1: no?
3: Clar,
1: vull dir que on s'acaba el propietari aquest? On comença el propietari del cos? No se sap, hi ha una riera, un bosc...
3: Però sí que és veritat que si ara s'obren debats, n'hi ha perquè es comenci a formular la pregunta de... què fem i com ho fem amb els boscos.
0: És que potser una...
2: Aquí s'han de posar d'acord els propietaris
0: i l'administració.
2: Les administracions.
0: Clar, aquí és el que va dir, tu no pots mentir el bosc, clar, doncs l'has de cedir a l'administració o amb alguna compensació, si vols, però clar, la compensació d'acord amb el que val un bosc que no es pot explotar de res. Però dius, home, doncs cedeixo a l'administració, tu què em fas d'aquest bosc?
3: Sí, sí.
0: Problemes? Exacte, doncs aleshores, perquè l'administració pugui intervenir a la seva propietària.
1: Exacte,
0: clar, si ara ja és públic...
1: El problema és que és això, que sempre parlem d'ara, oh, i el bo, ara farem, i l'octubre,
2: no,
1: que hi ha
2: res.
1: Refresca d'això, no es fa res, allò es queda en un calaix, i si obrissis calaixos de l'administració, trobaries farem, de l'any 1815, vull dir, per dir alguna cosa. I allà està, encara, allò per l'arxiu d'Índies o el que sigui.
3: Està claríssim. Molt bé, escolteu una cosa. A banda de tot això, doncs parlàvem de l'onada de calor que porta Barcelona a batre el seu rècord històric, se n'han registrat 40,9 graus. 41, crec que va ser... pràcticament crec que va ser... a l'Observatori Pompeu Fabra que van registrar temperatures de 40 graus.
0: Pompeu no,
3: No, i Pompeu he dit...
2: L'Observatori Fabra.
3: Jo he dit Pompeu Fabra.
2: Bueno, Fabra.
0: Potser ben cosits.
3: No, al final la universitat potser també té el seu propi termòmetre, evidentment.

0: evidentment, sí. El seu, saps aquests microcentres meteorològics, sí, no? Sí, d'enregistrament.
1: Sí, sí. No,
0: no, perquè... l'Observatori Fabra, perdoneu, l'Observatori Fabra. Sí. Que segur que algú de la Universitat Fabra et diria, escolti, que aquí també vam arribar, eh? Vull dir, què es pensen?
2: Pot ser.
0: Molt bé, clar. Molt bé. Doncs a veure què us podem dir. Ahir vam explicar i ho expliquem constantment doncs que hi ha una sèrie de coses, que una sèrie d'instruccions i recomanacions que s'haurien de seguir. Veure aigua sovint, tot i que no tinguis set, tindre cura de les persones vulnerables, fer servir, si escau, els microrefugis, no sortir a les hores punta, a les 12 del migdia, a l'hora de l'Àngelus, doncs passeu el rosari si voleu, però no aneu per l'ombra, vull dir, no, compte, i això també amb les mascotes, vull dir,
2: sí.
0: Per què? Doncs perquè compte que hi ha hagut moltes morts per les calors.
1: No, sí, és el que et volia dir. Jo ara estava mirant i és gairebé 100 persones aquí a Catalunya a l'última setmana,
0: sí, sí.
1: Amb l'última, imagineu-se,
0: Molt bé.
1: Són 97, per ser més exactes,
0: Dit això, anirem parlant del que calgui en quant als focs. Se suposa que això, que de moment, si no hi ha més informació, és perquè sortosament no hi ha focs nous. Però si n'hi ha, doncs ho anirem explicant.
2: Una cosa, jo crec que hem de reconèixer la tasca dels bombers.
0: Sí, sí.
2: Jo crec que ara és moment de dir...
0: Ho dèiem ahir i ho tornem a dir.
2: La manera com van controlant els focs tan simultanis que abans d'ahir, em sembla, escoltava la consellera que deia que es van produir 65 incendis. 65, alguns molt menors, no? Potser només 3 o 4 de grans.
0: Sí, però ja has de ser-hi.
2: Que amb tot això s'aconsegueixi controlar els focs amb el temps que s'ha controlat, que no hi hagin focs incontrolats que van cremant i cremant, com va passar, no sé quants anys fa, aquell incendi del Bages,
0: sí,
2: que va
0: cremar... Sí, i tant.
2: I ara, almenys de moment, clar, que amb 41 graus a l'ombra, crema tot aquí,
0: Però,
2: no?
0: però, a més, amb un sector que fa falta més gent, més gent, que no es dona l'abast, que no és només a l'estiu,
2: que han d'estar supertensionats per poder mantenir tants focus alhora,
3: Aquí tornaríem a anar a parar les administracions. Home, no cal que en tinguin tants, perquè després a l'hivern què fan? Vull dir, doncs fan...
1: Fan la seva feina.
3: S'entrenen, fan el que sigui, tot plegat. Què vol dir que fan? Vull dir, el que no pot ser és que quan els necessites, però és que no n'hi ha. Home, clar. Sí, però ja hi som, aleshores, Vull dir que...
0: Molt bé, escolteu-me, ja molt ràpidament passem full. Evidentment que estarem al cas del que pugui passar en quant als incendis i l'extrema calor, esclar que sí. Però anem parlant d'altres coses molt ràpidament, perquè aquella cimera que va començar ara fa 48 hores, la cimera de l'Aliança Atlàntica, en Trump, que torna a amenaçar Espanya i encara li posa més accent, i Sánchez, que replica que compleix amb escreix. Espanya, doncs, és un soci pèssim, segons en Trump. Talleu tot el comerç, incloent les visites, diu el mateix líder dels Estats Units, tot i que en Sánchez minimitza les amenaces del president de Nord-Amèrica de trencar les relacions comercials. Fins i tot diu, no, vaig estar parlant amb ell i vam parlar fins i tot de futbol i etc. Washington dona per acabada la treva i llança una altra onada d'atacs contra l'Iran. Això a banda. Doncs ja ho sabeu, ell va amenaçar, Trump va amenaçar que fins i tot deixaria de banda l'OTAN, quan és més un invent d'ells que no pas europeu, però vaja, i és més un negoci per ells que no pas per ningú, etc, etc, i que ara se les torna a tindre amb Espanya, perdoneu que rigui, però és que ara se les té amb Espanya un altre cop, al final...
3: I es vol crear, quedar-se a Groenlàndia. Perquè,
0: això també ho va explicar.
3: Paraules textuals. És que Groenlàndia és terreny dels Estats Units, que resulta que no sé què... Tal... Jo només li diria una cosa, que podria ser que l'entorn nord-americà, cansat ja d'aquesta mena de pallasso, facilités que algun iranià d'aquests que ja ha fignat que el té que matar, passa i mata'l, vull dir que no... Compte, eh? Vull dir que no... Perquè aquest dia, amb l'enterrament del Khamenei i aquelles coses, que a més devia estar amb una càmera frigorífica, pobre home, perquè fa que es mort ja...
2: Bueno,
3: és igual. Sí, tant. Doncs ja tots van treure el llibre tal com, com l'escriptor aquell, el Haman Rushdie, que l'han de matar, que no sé què, tal i qual. I avui en dia és molt fàcil fotre un talp a qualsevol lloc i... que no tingui un susto, vull dir que no. I que aquest susto sigui amb els ulls grossos i les orelles tapades dels seus mateixos, de dir, hòstia, és que no sabem com treure'ns el de sobre. Escolta, deixa'l que passi, ja, després ja el matarem, però deixa'l que passi, vull dir, perquè, clar, és que ja no té nom, vull dir. Ja
2: no, però, això
0: està clar. Però...
2: A més, clar, totes aquestes puges i baixes, sí. Al final, si mirem, doncs, què deia la premsa la setmana passada, que entràvem, havia guanyat 1.400 milions en un any, 1.400 milions en criptomonedes, però, no? Puja i baixa.
0: Hi havia dades ja que se n'anaven als 2.000, eh?
2: Sí, pot ser, però ara no sé si ho veu llegir abans d'ahir, que ara ha muntat una cadena de gasolineres.
1: Ell
0: s'està darrere.
2: Aleshores dius, ara què passa? Doncs escolta, ara em convé que el petroli pugi. Ataco l'Iraq, l'Iran. Llavors el petroli puja. Només diré, ara farem una treva. Llavors el petroli baixa.
0: Jo sí, no sé, eh? No.
2: És tant un negoci propi. El país és el seu negoci. Llavors ell va jugant per fer pujar i baixar el seu negoci.
1: És que ell veu el govern com si fos un negoci per ell.
2: Ell no veu...
0: No, està claríssim. Que ha fet negoci està claríssim.
1: Exacte, no, és que està fent negoci amb tot.
0: Però també és veritat, i mireu, ahir ho deien les vostres companyes i companys, i crec que és per reflexionar, una mica ho parlàvem aquí, no? Fins a quin punt l'home és tan boig com sembla, i ho dic així de clar i contundent, tan boig o tan digueu-li com vulgueu, tan enrevessat amb tot i que actua d'aquesta manera, fins a quin punt això no està premeditat i fins a quin punt, o dit d'una altra manera, quin és el paper de la CIA darrere d'aquest personatge? Estem acostumades i acostumats per la història de la humanitat i dels Estats Units que quan algú molesta, sigui qui sigui, com si és el president dels Estats Units, ho arreglen ràpid. Si algú està permetent tot això, i de manera còmica, perquè de vegades Montserrat sembla una novel·la d'aquestes còmiques,
1: sí.
0: Bueno, una novel·la, un xou d'aquests. Clar, fins a quin punt no està interessant a la CIA, per exemple, que això de moment funcioni d'aquesta manera, perquè no té massa explicació, ja ho sabeu, va perdre el judici de presumpta violació, doncs el va perdre i va pagar 5 milions de dòlars. Això no s'ha vist mai amb un president dels Estats Units, és impossible que algú mani un govern
1: estan
0: condemnat, vull dir, no.
1: A part, Amadeu, si l'han condemnat...
0: No, és per un exemple més, un exemple.
1: A veure, qualsevol altra persona té que anar a presó per això.
0: Però a banda...
1: Això què vol dir? Que pagant Sant Pere canta?
0: Però a banda, cap president dels Estats Units en temps real, durant la seva presidència, en temps real, havia guanyat calés. Ja no més ni menys. No, ni un duro. És que
1: no hauria de fer negocis mentre és president.
0: És absurd.
3: I que es mirava amb lupa sempre, perquè si hi ha algun que d'allò...
2: Però el tema del conflicte d'interessos, aquí hi ha una llei de conflicte d'interessos, i pobre del ministre, de l'alcalde, tal, que mentre està en el càrrec, munti un negoci que el pugui beneficiar a cost que prengui el municipi. I en canvi ell, això ara munti una cadena de benzinera. I té la capacitat, com a president dels Estats Units, que qualsevol cosa que diu fa pujar o baixar la borsa.
1: Ell pot dir, no, això no és cosa meva, això és cosa de la meva família.
2: Sí,
1: vale? però
2: avui,
1: és que no és això.
2: Avui dic blanc, demà dic negre.
1: Ni de la família.
0: A veure, la Constitució, això ja ho hem fet, la Constitució als Estats Units no és com en d'altres llocs, no prohibeix amb un president de Nord-Amèrica que no pugui continuar amb els seus negocis. Home, el que sí que prohibeix és que tu et valguis del teu càrrec per fer créixer el teu negoci. Això és una altra cosa, ens n'anem cap als informatius i amb un 3 i no res i tornem i continuem. Fins ara.
4: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora autopistes i carreteres del país. Endavant, equip viari.
5: A aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la P7, al Papiol, en sentit nord cap a Girona, per un accident. Hi ha cua des de Castellbisbal, com a conseqüència lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7. Encara retencions en punts d'entrada a Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, agreujat per un vehicle avariat que talla un carril.
4: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a un nou dia que pot ser similar. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que el president nord-americà Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. Trump ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units lloa la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament. En el mateix sentit i de tornada a casa, Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en vies saturades, com la P7, i disposar de recursos per al manteniment. La Generalitat creu que el model s'hauria de replicar a la resta de l'Estat per no perjudicar el territori i els usuaris. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com a molt d'hora. Els tècnics necessiten almenys 3 dies més per certificar l'estabilitat del terreny després d'omplir el clot amb formigó. El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. És una comèdia agredolça que el compositor va escriure amb gairebé 80 anys. L'òpera no es representava al Liceu des de fa 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions fins al 19 de juliol. I el Festival Grec celebra 50 anys, reivindicant el seu esperit fundacional, la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat al Teatre Grec, ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i un ball.
6: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès. Després de ser presentada ahir oficialment, l'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
4: I pel que fa al temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera, matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com ahir. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. 3CAT Info.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la Ciutat Cooperativa.
5: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Vuit minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb la Montserrat, el Jaume i el Josep, el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Hem parlat fins i tot de la cimera de l'OTAN. L'OTAN narinant, deia la Trinca. La Trinca tenia... O sigui,
2: narinant.
1: Que sí? Que sí. Era en aquella època de que... doncs no l'OTAN,
2: el referèndum
1: de l'OTAN, però que al final va guanyar aquell referèndum i que Espanya, doncs...
3: D'entrada no.
1: Clar, és que jo no sé... Jo no sé si, i d'entrada no, que diu el Josep, jo no sé si us dona la sensació que el paper d'Espanya a l'OTAN sempre ha estat... Mira, fixa't, però... Narinant. Doncs de moment és això, és narinant, perquè sí, perquè, bueno, doncs l'aposta no és que sigui massa gran. Alguns països arriben al 5,6% del PIB, a països més petits, i Espanya és un 2%. Vaja, que cadascú ha de decidir en què vol apostar. Es necessita seguretat, doncs, a tots els nivells, i veiem com està el món, doncs, segurament que sí. Es necessiten reserves de soldats, mobilitat amb aquesta és l'estratègia, en menys de 48 hores. És per això que estan repartits els diferents exèrcits que hi col·laboren, doncs, en diferents geografies, no? És per explicar una mica què és el que, com es mou això, què és el que hi ha darrere tot plegat. Però cada país ha de decidir, doncs, com hi vol participar. Jo us preguntava, perquè al final és això, eh? Jo us preguntava això de la Trinca, que des dels inicis de tot plegat el paper d'Espanya a l'OTAN, bueno, sempre ha estat una mica d'aquesta manera, de hi he de ser, quasi bé obligat, hi soc, però no hi soc, o sigui, hi soc, però jo decideixo com, quan i...
2: Pensem, i ara mirant-ho des d'una visió política, que el fet d'entrar a l'OTAN d'alguna manera va desmantellar un exèrcit que encara era molt franquista. I desmantellar vol dir va treure protagonisme, poder...
1: La mateixa mili.
2: Tots aquells generals, coronels, que havien vingut de la Guerra Civil, tot plegat, entrar a l'OTAN vol dir que ja es supediten a un exèrcit europeu, diem-ne, i per tant, doncs, perden el seu protagonisme interior, no? Jo crec que això també va ser una jugada de dir, escolta, si ara els exèrcits fossin sobirans i haguéssim de dependre només de l'exèrcit d'aquí, doncs el paper dels militars seria molt diferent. En canvi, el paper dels militars és molt de segona línia, perquè estem amb un sistema com és l'OTAN, i per tant dius, home, mirant-ho des d'aquest punt de vista, home, benvinguda si és l'OTAN, veient l'exèrcit i la història.
1: Tu creus que forma part una mica de la transició? Una mica no, molt de la transició.
2: L'exèrcit espanyol, no el del 36, i el del 36, i des d'aquí hi ha l'exèrcit espanyol, doncs que és l'exèrcit que és, no?
1: El que està clar és que amb l'entrada a l'OTAN, entre moltes altres coses, com explica el Jaume, Josep, també Montserrat, el que sí que vas desintegrar ja és tota probabilitat d'un cop d'estat a l'antiga usança. No?
3: Sí,
1: en certa manera també és això.
3: I a més, pensa una cosa.
1: No.
3: Els comandaments, ho veies, com deia bé el Jaume abans, ho veies, tu abans veies general de no sé què, senyors que tenien 80 i pico d'anys carregats de medalles, i Espanya, no sé què, tal. Llavors, clar, ara ho veus i veus... Si mires tu ara, no sé la xifra, tu, per exemple, els coronels, que ja és... El coronel ja mana molt. Són... gent que tenen molts 40 i pico d'anys, vull dir que no. Inclús, veus, encara queda...
1: No, i en carreres molt tècniques, ara.
3: Petxut, que dic jo, que encara potser és perquè... Però veus els comandaments que són joves que també poden ser molt de dretes.
1: No, i amb una, forma, amb una formació però, que ha canviat molt, amb una formació de qualitat.
2: Els formen a la OTAN, saben idiomes...
3: Van a Alemanya, van a no sé on... Sí,
1: però estaríem d'acord que si forma part...
2: Veuen món.
1: Estaríem d'acord que si forma part de la transició, entre altres coses, t'has carregat a partir d'aquell moment tota probabilitat de que algú vulgui tornar a intentar un cop d'estat? Estem d'acord? Perquè al final el que mana amb aquells generals és un general de l'estranger. De l'estranger, ja m'enteneu. Bueno, de fora.
2: No, i després també, que clar, aquí no hem de tenir tant d'armament. Clar, per exemple, a la caserna d'aquí, d'aquí, que el 23F hi havia tancs, hi havia de tot. Uh-huh. Ara no hi ha res. Ara hi ha 200 soldats que es dediquen a fer
1: ITVs,
2: els vehicles de la Guàrdia Civil...
1: Que són més mecànics que una altra
2: ja
1: cosa.
2: Està, no?
3: Les mentides que es van arribar a dir dels tancs de la caserna de Sant Boi, la gent, sí, perquè... a la nit, i els estaven en marxa i estaven sortint de no sé què. I jo puc dir, mentida. No es van ni engegar els motors, vull dir que no, escolta.
2: No, però hi eren, hi havia.
1: És que saps què passa?
2: Abans hi havia armament que allà.
3: Sí,
2: allà
3: devia ser d'alguna unitat de que havien portat d'Àfrica.
1: Escolta, és que la majoria d'aquests tancs... No arrencaven, ja t'ho dic. No, ja t'ho dic, home, que en soc testimoni que vaig fer la mili aquí a Sant Boi. I que en alguns d'aquests tancs, que no eren tancs, aquí el que hi havia sobretot eren amfibis, que es deia,
3: sí,
1: d'acord?
3: Sí, home, sí.
1: Doncs era curiós, perquè tu entraves a dintre i en alguns racons hi havien plaques que per l'edat...
2: Algun múscul vas trobar?
1: No, què va, però plaques que enmarcaven l'any de les guerres a Camboya, sí. Sí, sí, i americans. Sí, és a dir, que deies, però això d'on ho han portat, del que ha sobrat de Camboya. No és broma. Però, clar, és que
3: era molt curiós, és el que jo et deia abans. Quan passa una cosa d'aquestes, després es fan les taules rodones a les tele i surten els entesos. I llavors van sortir molts, Sant Boi, tal i qual, que havia dos divisions de carros que se pusieron en marxa i estaven a punto de salir, tal i qual. Mentida. I tu saps que és mentida, vull dir, jo també ho sé que és mentida. Allà no es va moure res, vull dir, però tothom explicava novel·les, vull dir que no.
1: Molt bé, escolteu-me, que està bé obrir aquests microdebats, al final una cosa ens porta a l'altra, però que també hem de parlar d'altres coses, coses interessants, algunes poc agraïdes, ja us ho dic ara, però ho hem d'explicar. A veure, la gestió de les esquerdes de les obres de l'L9 desferma la desconfiança i la preocupació, és clar, veïnal. Els afectats no podran tornar als habitatges abans de dissabte, això, d'entrada, però encara s'està estudiant a veure quins perills puguin haver-hi. A mitjans de juny, un veí ja va preguntar al Consell de Barri si potser la gent s'havia d'amoïnar pel tema de les obres, doncs aquell branc, no, que es va obrir i que va recordar doncs temps passats tampoc tan llunyans.
4: El del Carmel. És que ja van avisar. Ja van haver-hi veïns que van avisar que començaven a tindre alguna esquerda.
1: No és el que dèiem.
2: Les hermanes
1: que ja van fer reunions en alguns moments al mes de juny passat.
4: Va dir que estiguessin tranquils.
3: És curiós, per això, amb això sempre el que diem de la desinformació de la informació. Quan es va fer el forat, que allò és... a més, el pobre aquell va dir, diu, el vàter ha desaparegut, o sigui, estaves allà fent alguna
4: cosa... Pobre, és que és per veure les imatges,
3: llavors surt una entesa que és de... Bueno, no sé qui era, una senyora, una noia, que era de les... No, aquí no ha passat res, és,
4: no.
3: Que és la primera vegada que hi ha hagut això, perquè ho tenim tot controlat, perquè aquí no hi ha hagut queixes, no sé què... Clar, al cap de mitja hora, veïns, com que no hi ha hagut queixes? Jo fa 3 mesos que tinc una esquerda, ja hi vaig anar a queixar-me i em va dir, tranquil, que no passa res. L'altre, les hermanes, que també tenen esquerda. O sigui, hi ha esquerdes o no hi ha esquerdes? O sigui, què fem? No, ara, amb el forat aquell hi fotarem formigó.
4: Sí.
3: Jo no sóc enginyer de camins ni res de tal i qual. Bueno, potser sí, que el formigó quan es fa així dur... Llavors, però bueno, i després, a sota d'aquest formigó que han posat, que encara hi ha terra, si aquesta terra es mou, la bola de formigó caurà...
4: Clar, és això.
3: A la mort,
4: i estem parlant de 100 habitatges.
2: És que jo crec que és una línia que ja va néixer amb problemes, la línia nova aquesta. Primera, és una línia que ha de ser, em sembla, la més llarga d'Europa. Jo no sé si fa, jo què sé, quants quilòmetres des de Santa Coloma fins a l'aeroport. Vull dir que si la gent de Santa Coloma vol anar a l'aeroport i agafa aquesta línia, arribarà gairebé l'indemà que l'avió ja haurà sortit.
3: Sí, perquè... Sí.
2: Bé, és lentíssima, lentíssima. Sí. Dius, home, no sé si valia la pena aquesta línia que va seguint tota la muntanya, no sé què, per arribar al Prat, que dius, serà més pràctica.
3: Ampliar un altre que ja tens, o el que sigui.
2: Sí. No, bueno, jo crec que ja va néixer amb el disseny tort. Sí. I després, bueno, amb mil i un problemes, perquè potser va, fa 25 anys que es va començar aquesta línia. Sí.
3: La tuneladora se li van gastar les d'allò que foradaven i la van deixar allà.
2: No, és una línia molt problemàtica.
1: Bé, doncs, en surt important.
2: El cost, perquè aquesta línia la van programar, posem, per sempre, amb 10, i ara valdrà 1.000.
3: Sí, 10.000.
4: Bueno, però com la carretera d'aquí Sant Boi...
2: Bueno, sí, però encara, això encara és molt pitjor.
1: Escolteu-me, aquest ensurt important, doncs, que ho havíem de recordar, esclar que sí, i us deia abans, hi ha alguns titulars que no són precisament agraïts, fins i tot dramàtics, ho podríem dir d'aquesta manera. Doncs, escolteu-me, aquest matí els informatius explicaven que s'ha pogut desmantelar la banda dels 300, los 300, que diuen, ara us ho explicarem. El pistoler de Sarrià va disparar des d'una moto al cotxe de la víctima, ja ho sabeu, doncs que dimecres a la matinada, pocs minuts abans de les 6 del matí, un individu que anava en una motocicleta es va aproximar fins a un vehicle a l'altura del carrer Ferran Puig i va disparar. La policia científica va determinar que almenys es van fer 4 detonacions, no? Que es van disparar 4 vegades. La víctima va quedar il·lesa i es va localitzar per una patrulla de seguretat dels Mossos. L'home, diuen que no ho va posar fàcil, els investigadors, que encara estan doncs, intentant treure més informació de les càmeres de seguretat, etc. Bé, una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona doncs, ha permès un bon cop contra la banda anomenada Els 300. Són 7 dels 12 detinguts, ho expliquem ràpid, estan ja a la presó, cosa que ha suposat doncs, que aquest grup doncs, es desintegri. És un grup violent que té l'escenari d'actuació al districte de Sant Martí, de Sant Andreu i de Nou Barris. Bé, s'està investigant, no?, i s'està parlant doncs, de quin és l'origen de tot plegat i d'aquesta banda. El que sí que és veritat, en poques paraules, és que està incrementant les guerres urbanes, diguem-li com vulgueu, entre aquest tipus doncs, de bandes de delinqüència. Això cada cop va a més.
2: Sí, però si són 300 i n'han agafat 7, bueno, ja que 293...
1: No, s'anomenaven 300, però no crec que...
4: Esperem que no siguin 300 de debò. Totes maneres...
3: Aquests 300 que no han desintegrat res, perquè ara, com bé deia el Jaume, s'hi han agafat alguns caps...
1: No, però...
3: És igual, la tropa queda aquí, llavors, d'aquests 300 que deuen tenir sucursals a mig món, agafaran 2 o 3 d'allà on sigui, els tornaran a portar aquí a fer de jefes, i tornem-hi. No tenim els trinitarios aquí, també. Què passa amb els trinitarios? Més violents, més no sé què, més no sé quant... Doncs tenim aquí. O sigui, no se'ls investiga, no se'ls busca, és no se'ls fot una patada al cul, no se'ls envia a la presó, no, que després a la presó estan 3 mesos, vull dir...
4: És que hi ha moltes bandes, està proliferant molt,
1: Bueno, i està preocupant
4: a
1: la ciutadania arreu, està preocupant perquè... Jo no ho sé, però clar, tampoc estàvem tan acostumades i acostumats a
4: nosaltres aquí mai.
1: A trets pel carrer i sempre passa alguna cosa de tant en tant, no? Malauradament.
3: No fa masses dies, aquí a Sant Boi, Eusebi Güell, cap allà dalt, aquelles zones d'allà, un matrimoni gran, se li van acostar també 2, no sé d'on eren, jo diria que de Camprodon o Castellfollit de la Roca, no?
1: Ja...
3: Li van estirar el d'allò amb la senyora gran i com que el marit es va enfrontar, li van fotre una pallissa, li van trencar el braç i tot plegat, i està a l'hospital. Aquí Sant Boi,
1: Sí, sí, sí. Escolteu-me, més coses. 3 ferits en un enfrontament entre Mossos i manters a Cambrils. Els manters van llançar pedres i van ferir 2 policies i un vianant que passejava per la zona. Tema polèmic, perquè, esclar, evidentment, la violència i el vendre coses doncs, que no es poden vendre, perquè no hi ha llicència, etc., evidentment és delinqüència. Darrere de tot plegat, un debat paral·lel, hi ha gent que ja no saben com guanyar-se la vida, són gent que han arribat doncs, sense papers, i que fan el possible per sortir endavant. Com de difícil és tot plegat gestionar això?
2: El problema és aquest, és dir, clar, la gent, i això n'hem parlat tot aquest temps, n'hem parlat.
1: I no justifiquem res, però expliquem que és una circumstància dramàtica.
2: De la legalització o no legalització, clar, són gent que ja són aquí, que, bueno, què fan? O roben per subsistir, o clar, aquest comerç il·legal, que no hauria de ser, potser s'hauria d'organitzar, no sé com s'ha d'organitzar, però com que darrere també hi ha màfies que de falsificacions, de no sé què, que són els que venen aquesta gent, però ja tot és una cadena que dius, bueno, per on l'has de començar a tallar? Clar, primer has de veure aquesta gent que ja és aquí, que no marxarà i que a més també tenen capacitat d'enviar-los no sé on, doncs com ha de viure, no? Com els hem de muntar el, bueno, o s'han de buscar, però doncs, sí, els hem d'ajudar a que busquin i a que sigui legal el que busquin, perquè clar, tot plegat dius, no poden treballar perquè estan il·legals, poden, però han de menjar. Han de menjar i han de dormir, no? I això com es menja?
4: Com es fa?
2: I després, doncs clar, tota aquesta màfia que hi ha darrere de drames humans, de dir, bé, doncs jo m'aprofito d'aquests, falsifico no sé què, o compro, o no, i llavors aquests són els meus peons, que els envio a les platges a Cambrils, a Calafell, a no sé on, a Sitges, i allà doncs van posant, sí, i el que venguin, doncs si ells treuen un euro per anar subsistint...
3: Això és purament una indústria. Hòstia,
1: és així mateix.
3: Està muntada, no, però és que ens en farien creus. O sigui, vull dir, darrere de tot això hi ha edificis de vidre, d'oficines, amb jefes que estudien a quin país podem anar que la llei sigui més aquell. Doncs anem cap allà, perquè aquest altre ja ho vam intentar i ens van escalfar les orelles a tots i escolta, no pot ser això, anem cap a aquell altre. I ara aquí ens està passant això. Estudien que aquí la llei és feble o és una llei...
4: Que diguem, més permissiva.
2: Que aquí... té fletxes.
3: Exactament, que no sé què. Aquests números que veiem d'aquests sonats que van amb el machete pel carrer o que van trencant els cotxes i després arriba la policia, la que sigui, Mossos, Urbana, l'altra, la del Norte, la del Sur, tal i qual, i la feina que tenen per detenir aquest tio, per la mort de Déu, tu. Per la mort de Déu. I tot això, no? Tot això és un problema de llei, perquè llavors resulta que si el portes i li porta el braç trencat, perquè no sé què. Llavors el jutge, clar, la violència, expediente al policia... Escolta, perdó.
4: És que no poden fer la seva feina.
3: Un individu que està fent això no se li té que tenir cap mena de contemplació de cap classe. Hi ha països a Europa que no se'ls té cap mena de contemplació i per això tenen menys problemes. O sigui, que es posa tonto... Ves a Alemanya i veuràs el que faran la policia alemana, per exemple, o a Polònia, ara en aquest moment també, que Polònia està, que Déu-m'hi-do, tal. Ostres, allà, quan veuen un uniforme, me rindo, perquè clar, si te pones tonto, primer vas a la UBI i després vas a judici. Doncs, clar, clar, o sigui, què estem jugant? Perquè clar, el que ve darrere del machete, que veuen que quan està a terra, tres policies no poden haver-hi, fot patades, i si s'aixeca encara se'n va corrents, i els que venen darrere diuen, si aquí no passa res, si aquí la policia, per posar-te unes manilles necessita mitja hora, vull dir que no, mitja hora, vull dir que no, clar.
1: Escolteu-me, malauradament no don massa més temps per tots els titulars que voldríem tocar, que en són molts més, avui la cosa va farcida, i que són molt interessants, però vaja, que anirem xerrant de tot plegat, perquè... Si una cosa és veritat és que cada dia passen coses i que cada dia es torna de vegades a explicar una mica el que va passant. Però, per cert, i això també és per destacar una mica, i és que en quant al camp tecnològic estratègic, doncs a Catalunya hi ha un àmbit que està en plena expansió i són les empreses del sector espacial que es tripliquen a Catalunya en 5 anys. Barcelona es postula, doncs, per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria que aquí a Catalunya compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball. Ho hem dit moltes vegades, Catalunya diu la seva en el món en quant a tecnologia i això doncs, està més que comprovat. Bé, doncs no sé si enviarem a ningú a la Lluna, però construirem coses pels qui volen.
2: Però veus el que estava... Sí. Això té relació amb el que estàvem dient ara. Es creen llocs de treball molt qualificats, que està molt bé, sí. Però tota aquesta gent que arriba no té accés a aquests llocs de treball.
1: Correcte.
2: I en canvi, doncs s'han de crear de llocs de treball bàsics perquè hi hagi... I en canvi, els bàsics cada dia es van destruir més.
3: Sí, vull dir que tot, mal pagats, els bàsics. Ah,
2: però tot el que pot fer una màquina ja no fa una persona. I els metros els conduem van sols, els súpers cada vegada hi ha menys caixers perquè ja tu t'has de fer el d'allò, etcètera. Bueno, és que cada vegada eliminem la gent que són problemàtics perquè ara estan malalts, ara hi ha baixes, ara fan vaga, ara no sé què. En canvi, tot una màquina no està mai malalta, si s'espatlla, però s'arregla.
3: Sí, en canvi, era el fusible. Ja està.
2: Però vull dir que, clar, i llavors anem eliminant aquests llocs de treball que podríem fer gent poc qualificada, que n'hi ha molta, perquè sobretot d'aquesta reconversió de la gent que ve aquí normalment ve de lloc, del camp, i llavors fer la reconversió de feines agrícoles a feines industrials o a societats avançades no és fàcil, i en canvi i si no hi ha aquesta franja de transició de dir d'una feina manual a una feina molt qualificada, aquesta franja ara no hi és de la manual directament bueno, a la molt qualificada, i aquí al mig doncs cada vegada desapareix.
4: Ja, no, està claríssim. És com els metges que venen de fora amb titulació i per poder treballar aquí han de revalidar el títol, i al igual els hi costa 6 o 7 anys, perquè això jo ho he parlat amb un metge que un dia em va atendre, i sí, per poder validar el seu títol del seu país, sí, va tindre que estar 7 anys.
1: Pràctiques, o digue-li, bueno, com una mica com fan els estudiants.
4: Vull dir,
1: molt bé, escolteu-me, ara ja sí, ho hem de deixar-ho aquí. Matís a futboler, doncs avui França-Marroc, demà Espanya-Bèlgica, però hi ha d'altres partits, ja veurem com anirà quedant la cosa. I el que es destaca en alguns diaris és en el senyor Messi, Montserrat, que amb 39 anys continua liderant, en aquests moments és el golejador del Mundial, i continua sent com d'important que és per la selecció argentina. Amb alguns se li acaba el físic, quan se li acaba el físic no queda res més perquè no tenien potser massa talent. Dic jo, amb ell se li acaba el físic però continua el talent. Sí. I aquesta és la gran diferència. No sé si estaríem d'acord amb això, Jaume.
2: I tant que sí. I a més, jo crec que ens ha d'enorgullir que un futbolista fet aquí tingui aquesta trajectòria que té i aquesta projecció, i que, bueno, i que et pot demostrar que als 39 anys pues, encara serveix per jugar a futbol, que el futbol no s'acaba als 35 o als 32. Als 30... Clar, a cada un se li acaba diferent. Però ara em fa pensar amb el Sir Stanley Matthews, no? Aquell, els 50 anys, els 50 anys que ara jugava, Era cert, Sir Stanley Matthews. Em sembla que era migcampista, però tenia 50 anys i el senyor... Però hi ha jugadors, doncs, amb classe que dius, bueno, que els 40 anys no se'ls hi acaba.
1: On arribarà el Messi? Jo crec que fins on ell vulgui. Ho haurem de deixar-ho aquí. Ara ja sí, Montserrat, Jaume i Josep, que vagi molt bé. Tingueu cura de la calor. Compte, feu els deures, beveu molta aigua i no sortiu a les hores intempestives de calor. A nosaltres ara ens hi posarem amb la memòria i el patrimoni. Aquesta secció històrica de la República de Sant Boiana és bueno, de les seccions estrella dels dijous, és clar que sí. Fins ara mateix.
0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
5: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
9: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
8: perquè el que passa ens importa.
10: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
2: Rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?

0: l'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. La Memòria i el Patrimoni, com us dèiem, un dels espais històrics, millor dir que mai, perquè al final parlem d'història, parlem de memòria, anem a cercar quins són els nostres orígens, entenem d'aquesta manera millor quina és la nostra identitat, la nostra cultura, per què som el que som i de on venim. Potser això ens fa pensar també cap on anem. Sigui com sigui, el capítol d'avui ens el signa la Isabel Herrero, mestra i activista del món cultural i creatiu, que pertany, doncs, a la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians. Molt bon dia, Isabel, què tal?
2: Hola, bon dia, com anem?
1: Com va la calor? Això anem a dir, com portes la calor, bé, la vas gestionant com pots? Suposo,
2: resistint, com
1: Molt bé, escolta, aquí amb l'aire condicionat més o menys bé, no? Sí. Estem més o menys...
2: És un refugi fresquet. Climàtic.
1: Ho és, sí. I d'aquí ho fem extensió a la resta de la població, ja ho sabeu, si voleu passar per aquí estareu fresquets una estoneta. Sigui com sigui, que ens hi posem amb la Memòria i el Patrimoni, tu estrenes també els teus capítols en modus de juliol, també. Sí. I també és un espai fresquet, però fresquet radiofònicament parlant. I avui el títol que ens ha proposat, doncs, la Isabel és molt senzill, però és molt identificatiu, també. Entitats santboianes i gegantons. Doncs som tot orelles, i tant que sí, Isabel.
2: Molt bé. Primer de tot, ens situem al carrer Pau Claris, si et sembla, Madeu.
1: Ah, molt bé.
2: I tenim present l'espai que hi ha, la paret que hi ha entre els carrers Cerdanya i Valdir i Aleu, que de fet popularment seria la paret del rugbi.
1: Molt bé, sí, és clar. Sí, és tot el mur aquell, que veiem que hi ha pintats alguns dibuixos, etc.
2: Exacte, aquí
1: anem. Molt bé,
2: aquí anem. En aquesta paret blanca, nosaltres de lluny veiem tota una sèrie de blocs de text, que si ens apropem veiem els noms de tota una sèrie d'entitats santboianes. I entremig veiem unes línies imaginàries més corbades, més orgàniques, que estan fetes amb el recorregut visual del que serien del que són unes mans que estan impreses allà.
1: Tant sí, senyora, elements ho recordo perfectament. Sí, sí, tant i tant.
2: Tant uns elements com els altres estan fets amb la tècnica de l'estergit, amb plantilla, i els colors són colors molt bàsics, són el verd, el blau, el vermell i el negre. Si nosaltres anem caminant, que és una paret bastant llarga, si la tenim present, si anem a la capçalera ens trobem una part del mural, la que fa xamfrà, que posa amb unes lletres més grans i amb una tipografia diferent, Santboi en reconeixement del treball de les entitats durant aquests 25 anys de democràcia local 1979-2004. Anem enrere. Aquest mural es va inaugurar el 2005, a l'abril del 2005, com a cloenda de la commemoració dels 25 anys d'ajuntaments democràtics. És significatiu que es dediqués, que fos un reconeixement institucional al paper que tenien justament les entitats santboianes, 286 que en aquell moment formaven part del teixit associatiu de la ciutat, en aquesta consecució, en aquest afiançament de la democràcia local. Ens anem amb el Toni Mujal, que és el constructor de moltes de les figures santboianes també del país, i aleshores ens anem amb una... recollim unes declaracions que va fer el 2010 a la Regió 7, al diari Regió 7, en què deia que amb el temps que ell portava exercint aquesta professió, que ara en aquests moments són 41 anys, i per tant moltes criatures dispersades pel país, doncs que veia que havia variat la demanda de les figures que es feia. Al començament li demanaven figures molt vinculades al poder i això havia anat variant, i el que li demanaven eren figures que lligades amb persones probablement sovint activistes socials d'entitats o del teixit veïnal de la població, i que per tant observava aquests canvis. Aleshores, nosaltres ens anem a referir amb aquesta darrera modalitat, amb aquesta darrera categoria.
1: Fantàstic.
2: Que ella establia,
1: uh-huh.
2: I aleshores anem a veure quines tenim en el nostre poble que s'acullen, que poden estar recollides en aquest grup. Primer de tot, val a dir que aquestes figures són unes figures que tenen una funció específica dintre de la dinamització de la festa popular al carrer. Però tot i així, a l'hora de triar què es representa, doncs s'han triat unes que en aquestes sis, uh-huh. que ja us parlaré avui,
1: sí.
2: deuen a la seva identitat el reconeixement a les entitats emblemàtiques d'aquí Sant Boi, que no vol dir que siguin les úniques, però en són unes d'elles. En tenim tres que són de l'àmbit de les tradicions i cultura popular, uh-huh. i tres que estan vinculades amb l'àmbit esportiu. I les que estan vinculades a l'àmbit esportiu tenen com a referent, sovint, no vol dir que la representin en la totalitat, però elements característics de persones que són carismàtiques dintre del club.
1: Val, que són importants, que són referents, que han estat sí. importants per la història, etc, etc.
2: Torno a dir, mai és l'única persona, però és
1: però,
2: una de les
1: però
2: persones.
1: Però són quasi símbols,
2: sí.
1: digue-li així.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Justament, perquè són símbols, perquè imagina't, una cosa que hem anat dient és que són figures que tenen una llarga permanència a dins de la ciutat. Per tant, el fet de recollir aquesta identitat també ajuda a donar uh-huh. la identitat local,
1: segur.
2: La identitat global.
1: I tant.
2: Si els anem a conèixer, primer comencem amb el Ramon, amb el Ramonet,
1: sí,
2: que es va tejar...
1: Sí, un clàssic, eh?
2: Sí, tant, és el primer que va aparèixer, que va ser batejat a la Festa Major del 1992. Va sorgir per una necessitat d'acompanyar les dues primeres figures que van aparèixer aquí a Sant Boi, de la llarga família de la imatgeria festiva,
1: sí, sí.
2: que eren el Valdiri i la Ramona. Aleshores, qui representa? Representa un jugador de la Unió Esportiva Santboiana,
1: uh-huh.
2: i es va fer perquè es va considerar que era una manera de fer un reconeixement a una entitat que estava molt arrelada entre la població de local. Recordem que va ser el primer club de rugbi de tot l'estat espanyol.
1: Sí, senyora, bressol i... del rugbi
2: de l'estat.
1: De l'estat,
2: sí.
1: podria dir.
2: Es va prendre com a referència el Ramon Ferrer Verdaguer, un jugador molt carismàtic dintre del club, que primer va ser jugador, després va ser entrenador, i que li va donar també el nom en aquesta figura.
1: El de Cal Verdaguer, que diem, sí. les santboianes i santboians de fanys.
2: Recordem que malauradament va morir el 2018, per
1: sí,
2: tant,
1: senyora.
2: Encara és un reconeixement.
1: I tant, i tant.
2: Quan ara parlarem d'aquestes figures, farem èmfasi sempre amb el cap, perquè és un dels elements característics de cadascuna d'aquestes figures. Per tant, per una banda,
1: uh-huh.
2: agafarem i situarem més aquests elements, i per altra banda, el que també farem èmfasi és amb la seva vestimenta, que sovint té relació amb l'equipació del club o la indumentària de l'entitat,
1: uh-huh.
2: però en el moment en què es va presentar aquesta figura, que probablement pot haver evolucionat en el temps, però
1: segur,
2: recull aquell
1: segur.
2: Moment. Per tant, tenim un gegantó que té un cap que té un grau de realisme mitjà. Mitjà per què? Perquè és evident que reconeixem una figura, però hi ha alguns elements que
1: sí.
2: estan exagerats.
1: Bueno, això és com els còmics, no? Que diu, exacte, no?
2: Sí.
1: Que bueno, li poses sí. en relleu algun
2: sí.
1: tret... per fer-ho més...
2: Per fer-ho més...
1: Caracteritzar-ho,
2: sí,
1: digue-li d'aquesta manera.
2: I per fer-ho potser més proper sí. també a la ciutadania, no? No, que no
1: quedi
2: però
1: tan però és cert, com tu dius, que és molt reconeixible.
2: Sí,
1: molt reconeixible.
2: De lluny. Veus els caps i ja veus.
1: Sí, sí.
2: I aleshores, quins elements estan més exagerats? La barbeta està molt exagerada.
1: Per exemple...
2: I els ulls són molt esquemàtics.
1: Sí.
2: Va vestit amb l'equipació d'aquell moment, que era el color blau, una uh-huh. samarreta de color blau, amb punys i coll blancs,
1: sí.
2: i amb l'escut de la UES al davant,
1: sempre.
2: I amb el dorsal a darrere del número 2, que era el que tenia...
1: El seu número,
2: el jugador, el Ramon. Després el faldellí representa la part inferior de l'equipació, per tant representa els pantalons curts blancs que portaven
1: uh-huh.
2: i els mitjons, amb la gira, amb la senyera, amb la quadribarrada, la senyera, i després a continuació la resta blava de la resta de mitjons. Què té de singular també? A la mà dreta aguanta una pilota de rugbi que es pot posar i treure i que en alguns moments les criatures de la colla, quan es feia una cercavila, doncs l'utilitzaven per agafar i treure i d'alguna manera interactuar amb les persones que participaven en aquella manifestació lúdica. Quines curiositats tenim del Ramonet? El dia del seu bateig, el gegantó de l'avi del Barça, molt emblemàtic, era un dels padrins del seu, d'aquesta cerimònia. Per altra banda, també cal dir que el Ramon Ferrer Verdaguer va estar a la tarima el dia del bateig. Per tant, d'alguna manera teníem la referència i la representació gegantona.
1: Molt bé.
2: Un altre element també singular que cal ressaltar. Al gegantó li falta una part de l'orella dreta, perquè es deia que, bueno, es deia, no? El jugador tenia una cicatriu en aquesta orella, perquè en la posició que jugava en l'equip sembla ser que era un incident que podia passar, diguem-ne.
1: Sí, sí.
2: Aleshores...
1: Una ferida de guerra, digue-li, si no, bons et dit.
2: Després anem amb un altre, anem amb el Pitu, que es va presentar a la festa del barri de Camps Blanc l'any 2001. Aquest gegantó representa un jugador del club de béisbol i softball de Sant Boi,
1: que sí, senyora,
2: aquesta paraula

0: Combina els colors de l'equipació, que són el blau, el blanc i el vermell. Uh-huh. I el faldellí blanc correspon als pantalons blancs que tenen.
1: Sí, senyor.
0: I amb les dues mans aquest sosté el bat de béisbol.
1: Sí.
0: Fixem-se que sempre...
1: Clar.
0: És l'equipació més...
1: El simbolisme més, important.
0: Més un element.
1: L'element que identifica cada club, eh?
0: Que, de fet, ho hem anat parlant amb tota la resta de figures. Sempre tenen un element
1: sí,
0: que te l'acaba
1: sí, sí.
0: d'aterrar en el lloc on està. Tenim uh-huh. el Sambo, que es va presentar a la Festa Major del 2008, que representa un jugador del Futbol Club Sant Boià i que va ser creat per celebrar l'aniversari del club. D'aquí li ve el nom.
1: Oh, i tant.
0: Es cursa el Sant Boià per Sambo. La referència que pren és el Jordi Casals, que és un antic jugador del club i que en el moment del centenari n'era el president. El, uh-huh. el seu cap també té un grau de realisme alt, podríem dir també que podria semblar un retrat, podríem veure aquella persona
1: sí,
0: pel carrer,
1: sí.
0: tranquil·lament, i vesteix una samarreta vermella.
1: I el reconeixeríem de seguida. Per
0: sí,
1: clar,
0: torno a dir, que tinguin com a referència no vol dir que siguin
1: clar,
0: exactament,
1: no,
0: però
1: no,
0: que podries s'entén. Veure una persona que tindria aquest aspecte.
1: Segur.
0: La samarreta vermella amb uns detalls negres, porta també l'escut de l'equip a la part de davant i a la part de darrere porta el número 6 de dorsal.
1: Molt bé.
0: En alguns moments era el número que havia portat aquest referent sí, sí. real. El faldellí negre representa els pantalons curts uh-huh. i aleshores amb la mà esquerra aguanta una pilota de futbol que es pot posar clar. I treure.
1: Molt bé.
0: Aquests tres serien els dels clubs esportius. Anem en els de les tradicions.
1: Va.
0: Tenim el Pam i Pipa.
1: El Pam i Pipa.
0: El Pam i
1: sí,
0: Pipa.
1: Sí, certament.
0: Que el presenten a la festa de la Capvuitada del 97, que és això, és el juny, tot i que el bateig es va fer el 31 de desembre del 97. Per què? Perquè representa l'home dels nassos. I aleshores l'associació és un personatge, és un gegantó, que l'associació de veïns de la Unió del barri Centre el va crear per dinamitzar i per tornar a impulsar aquesta tradició a dintre del barri. Uh-huh. Tenien la idea de poder-lo presentar l'any 1996, que era quan feien 20 anys l'associació, però per X raons no va ser possible i es va fer. I es va fer l'any 97, l'any següent. El nom li ve d'un element evident, que és el gest que fa amb les mans.
1: Eh? Està claríssim.
0: Com és? Aquest és un gegantó, el seu cap és diferent que la resta, perquè té un element que tots els altres tenen el cabell modulat i pintat en el propi cap, i aquest, en canvi, porta perruca, porta una mitja melena negra, que li dona una personalitat diferent. També té una representació mitjana, és a dir, té uns elements caricaturitzats, hi ha uns elements que estan exagerats uh-huh. de les seves faccions. Bàsicament seria el nas, les orelles i també les mans. Com va vestit? Aquest no té cap referent, per tant, se li va crear expressament per ell. Porta una barretina, uh-huh. porta una brusa gran de color vainilla i aleshores porta una armilla i uns faldellins amb un toc, amb una sensació com si fos vellutada i combina els tons rosats amb els tons blavosos. Uh-huh. Aquest tot el conjunt li dona un aspecte antic, que el podríem dir, uh-huh. el podríem associar amb el tió, amb el caganer. I aleshores, quina curiositat té aquest personatge? Doncs que és una de les figures festives santboianes que més canvis ha experimentat, tant en el seu cabell i
1: les... Ah, carai!
0: Mm-hmm. Si anem mirant fotografies
1: sí.
0: dels diferents anys...
1: Sí, però no hi havia caigut amb això.
0: Tenia el Fixa cabell blanc als inicis, uh-huh. amb una cueta...
1: Doncs no hi havia caigut.
0: Anava una mica més, uh-huh. com més esparracat, i després, de mica en mica, va anar-se sofisticant, no? Un dels elements més singulars que té és, a banda de portar perruca, que quan es belluga i fa giravol,
1: sí, sí.
0: li dona molta sensació de moviment.
1: Clar,
0: i després
1: clar.
0: també el gest de les mans és un dels elements més característics. I tots els altres des del cap, aquests de lluny és les mans el que l'identifiquem.
1: Molt bé.
0: Després tindríem l'èstia, però l'èstia no en parlarem molt perquè ja en vam parlar
1: sí.
0: la sessió passada
1: amb
0: les
1: recordo.
0: Figures de creixença, recordem,
1: sí.
0: que representa una diablesa de la colla de diables de Casa Blanca.
1: I que és més forma part del bestiari que no pas...
0: No, és una figura, però
1: sí, sí.
0: vull dir, com que la vam comentar amb les...
1: Sí, no, però vull dir que té aquell toc més sí. fantasiós
0: sí.
1: i més... No és tan
0: realista.
1: No és tan realista.
0: I després aniríem pel Fadrí.
1: Uh-huh.
0: El Fadrí es va presentar a les festes de barri de Casa Blanca del 2016... És un gegant manotes,
1: uh-huh.
0: és el primer gegant manotes d'aquí Sant Boi, i representa un fadrí de la colla de fadrins trabucaires de Sant Boi de Llobregat.
1: Fantàstic.
0: Com és? També, de nou, tenim tres molt realistes i tenim tres que no ho són tant. el seu cap està representat amb un grau de realisme mitjà. Uh-huh. També hi ha elements que estan molt exagerats, com si fos una caricatura. El nas i la barbeta té un efecte de bonomia.

0: i a la boca hi porta una floreta. Va vestit com si fos un bandoler, de la mateixa manera que van els fadrins de la colla.
1: Sí, sí, clar.
0: Porta un mocador vermell al cap, que està nuat darrere, a la manera zíngara, podríem dir,
1: sí,
0: i porta un barret de copa curta negra.
1: Ah, val, sí, sí, sí, tant i tant.
0: Té una camisa blanca amb farbalans, que porta els punys, que també li dona molt moviment quan es belluga, amb un llacet negre al coll, té una armilla i té una capeta, també totes de color negre.
1: Molt bé.
0: Creuant té dues corretges, la corretja que aguanta el trabuc a la part de darrere i la corretja que aguanta la polvorera rodona que penja al costat.
1: Molt bé.
0: Té un cinturó ampli que li culmina el faldellí negre i el faldellí negre té elements de cuir com els que porten els pantalons dels trabucaires, dels fadrins d'aquí
1: Sant
0: Boi.
1: Sí, sí, i tant.
0: Quina la curiositat tenim? Quan va començar aquesta figura, a la boca no hi portava una floreta, i portava una borilla de cigarreta. Però eren els moments de canvis respecte del paper del tabac... I aleshores es va canviar per una floreta, que també val a dir que aquesta floreta incorpora aigua. Que, per tant, entre aquests manotes que té... que pot anar repartint manotades i així també dinamitza, i l'aigua és un element molt actiu dintre d'una cercavila.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, què veiem que tenen en comú totes aquestes figures? El Toni Mujal n'ha construït quatre d'aquestes. Ha construït el Pitu, el Sambo, ha construït l'Èstia i el Fadrí. I el Xanti Moixo i el Ferran Escoriza han agafat, també amb fibra de vidre, com ha fet el Toni Mujal, van construir Pam i Pipa. Val a dir també que anys més tard va ser el propi Toni Mujal que el va restaurar i li va donar l'aspecte que tenim ara. El va lleugerir una mica de pes. Sí. I aquests dos, el Xanti Moixo, Ferran Escoriza, juntament amb el Melcior Aguilera, van construir també el Ramonet.
1: Amb el Melcior, i tant.
0: Després,
1: el senyor Aguilera, que no farà massa, també va passar per aquí, per la República.
0: Ell s'ha dedicat després més a l'aspecte de teatre, de les arts escèniques.
1: No, i ho està fent, i tant.
0: Després, un altre element que val la pena dir, sempre que hem anat parlant de figures, com que es construeixen amb un propòsit determinat, totes tenen una festa que els hi és pròpia. Aquestes figures surten acompanyant les altres, però n'hi ha unes que queda una mica fora del calendari i que són aleatòries, que com que estan vinculats als tres esportius, els tres avantons esportius, com que ells estan vinculats amb clubs determinats, quan hi ha èxits esportius o una celebració determinada, ells formen part d'aquest seguici festiu i popular. Ens els podem trobar al balcó de l'Ajuntament, ens els podem trobar en l'estadi de respectiu, etcètera.
1: Bueno, on toqui, que diuen, allà on toca.
0: Ells van a treballar allà on els hi mani.
1: Sí.
0: I després, per últim, dir quines colles animen cadascuna d'aquestes figures. Les colles que les animen seria la colla de grallers i de geganters i grallers de Sant Boi, animen el Ramonet i el Sambo, i recordem que normalment ells tenen les seves figures al vestíbul de Can Massallera, del casal de... de Vinyets Molivell.
1: Quasi són els vigilants, no?
0: Els tens allà i trobes a faltar alguna cosa quan no hi són.
1: Sí, tant.
0: I després hi ha la colla de geganters i grallers de Casablanca, són els que animen el Pam i Pipa, el Pitu, l'Èstia i el Fadrí, que fan estar del casal de la Gralla al barri de Casablanca. Recordem que el Pam i Pipa havíem dit que era de l'Associació de Veïns de la Unió, però ha cedit l'ús amb aquesta colla.
1: Molt bé.
0: I després hi ha una mica com a element així més d'agafar i de tancar, jo us diria, recordeu que quan anem pel carrer hem anat recalcant o ressaltant en cadascuna de les sessions, quan aneu pel carrer, vedeu al voltant de les figures, pareu atenció als detalls que les fan pròpies, perquè això el que fa és que ens expliquen com és el nostre entorn associatiu. I aleshores també dir que val la pena gaudir de l'expertesa dels constructors i dels equips que han creat aquestes figures.
1: Totalment.
0: Sí. Diria, quan n'hem parlat, hem vist que hem tingut com dos autors de figures. En tenim un, el Toni Mujal, que ell va fer formació específica d'escultura amb una escola d'art de Sabadell, i més tard em sembla que va anar a la Massana, i aleshores podia haver-se dedicat a qualsevol àmbit i es va especialitzar en aquest.
1: Que xulo.
0: Fer això no és només fer una representació en tres dimensions. Pensem que, aquestes figures, com que tenen una funció, has de buscar el punt d'equilibri perquè, no el perdin anant al mig d'una festa.
1: Sí, sí.
0: Per tant, el que val la pena...
1: El més còmode possible per al portador, de tot plegat, etc.
0: Exacte. És com han de compensar, com han de situar, com els hi treuen pes amb, amb elements determinats.
1: Sí, senyora.
0: És a dir, no és només la formació de saber fer una representació,
1: no.
0: Sinó l'ofici específic.
1: Hi ha art i hi ha enginyeria.
0: Exacte.
1: Podríem dir-ho així.
0: Bueno, de fet, abans en deien, no?, escoles d'arts i oficis.
1: Escoles d'arts i oficis.
0: I l'ofici.
1: Sí, senyora.
0: Ara, en el context actual, es diuen d'arts plàstiques i disseny, però en el fons estem parlant d'això.
1: Hòstia, que interessant tot plegat, no?
0: I després, per altra banda, també val la pena dir que normalment aquests constructors no treballen sols, treballen amb un equip especialitzat, és a dir, la persona que els hi construeix el cavallet interior, que pot ser una persona que és un tipus fusteria... ara diria fusteria... són elements més d'alumini, diguem-ne, eh?
1: Fusteria... Metàl·lica, que li diuen.
0: Bueno, exacte, és que no em sortia la paraula.
1: Sí, no, però, perquè té diversos noms, eh? Però...
0: I aquests, per una banda, després treballen amb persones especialitzades en tapisseria per tenir els coixinets...
1: Perdona, eh? Carpinteria metàl·lica, que li diuen.
0: Sí,
1: carpinteria
0: metàl·lica. Però dic, deixa'm dir fusteria... No,
1: sí, però ho diuen d'aquesta manera.
0: Sí, que és un oxímoron,
1: si
0: vols tu.
1: Sí, no, al final sí, i tant,
0: i tant. Després, per altra banda, també treballen amb modistes, que són les que construeixen els elements. Tot i que fan la tria dels teixits i la tria dels colors, les modistes són les que acaben donant l'estructura en aquell vestit perquè volei, perquè és una de les gràcies de les figures.
1: Sí,
0: si fossin vestits eixuts, serien molt. En canvi, accentuen el bon fer de la colla, que sap ballar, que li sap no només bellugar-lo, sinó que els hi sap donar moviment i ritme.
1: Doncs, aquell moviment, aquell ball.
0: I aleshores això està bé, perquè en un inici, amb tota la bona voluntat, jo mateixa, vull dir, allò que construïes figures,
1: però
0: que eren figures o que pesaven molt, o que les persones que anaven a dintre, ostres, els hi eren incòmodes, clar, val la pena pensar que per dintre són buides i que tenen un habitant que ha de poder fer la feina
1: el
0: millor possible.
1: I tant,
0: no?
1: I tant. Molt bé, doncs...
0: Per tant, us diria, badeu, fixeu-vos bé, gaudiu dels detalls, que a més, tots els elements que porten...
1: Està ple de simbolisme, ple de simbolisme.
0: I això et dona... No és una cosa tan banal com veure passar una imatge, sinó que si vas mirant,
1: al final...
0: vas gaudint tots els elements.
1: Sí, senyora.
0: No? I no hi ha res que estigui posat, perquè sí, i això també t'ajuda a conèixer millor les teves...
1: Bueno, és una posada d'escena plena de símbols i de missatges. Ens estan explicant coses, ens estan explicant els nostres orígens i la nostra identitat, que dèiem, no?
0: És recalcar una mica...
1: Sí, senyora.
0: El que et comentava, que són elements d'identitat local.
1: Correcte. Doncs Isabel Herrero, com sempre, impressionant i molt interessant. Avui hem parlat de les entitats santboianes i dels gegantons, d'aquest simbolisme i de tot plegat dels personatges i de qui és qui. Que bé, que interessant que ho és. I que important que és mantindre precisament aquesta informació i que se sàpiga. Sigui com sigui, escolta'm, que et desitgem un bon estiu, perquè ara ja no sé si et tornarem a veure fins la temporada vinent, no ho sé, ara mateix ho hauríem de mirar, però vaja, que no? Doncs no pateixis, segur que tindràs un bon estiu. Moltes gràcies.
0: A vosaltres,
1: fins
0: que vagi molt bé igualment, bon estiu.
1: Gràcies.
0: I resistir és continuar
1: resistir,
0: amb la calor.
1: Resistir, i tant que sí.
2: Bon dia, són les 10.

0: Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa, el president dels Estats Units ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El laborista Andy Burnham presenta avui la candidatura per liderar el Partit Laborista Britànic. Si ningú més ho fa, serà proclamat guanyador de les primàries i en menys de dues setmanes podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Bay, The Diplomat i Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre. I l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La saga s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. Avui, segona jornada del Festival Cruïlla, al Parc Fòrum de Barcelona, amb Pixies, Sweet i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents.
1: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrem amb risc a gairebé tot el país, molt alt en el cas del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà. No es podrà arribar a superar els 40 graus. A partir del migdia, les brises es faran generals més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir, tarda amb nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar. Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents. Activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.
2: Vuit minuts, ara ja nou. Hem sigut una mica lents. Pam, el rellotge ha passat ràpidament del 8 al 9. Sí, 9 minuts passen de les 10. Ens hi posem, doncs, amb el reflexionador, en Santi Recasens, que al final és el tipus, doncs, que... Bueno, és l'encarregat, és l'especialista en fer rumiar a tot ésser viu que se l'escolta. Acaba rumiant i acaba intentant processar tot el que explica, que ho fa molt bé i que ho explica molt bé. Jo, per qui encara estigui una mica despistat, us diré que, o us recordaré que en Santi Recasens és pagès, llicenciat en direcció d'empreses per la Universitat de Saint Peter's de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espadarrant. Aquesta és la seva feina i avui ho he volgut recalcar perquè, sí, és pagès, entre moltes altres coses. I precisament farem una mica de xafarders perquè avui fa de pagès, perquè avui el tenim via telefònica. Ell normalment sempre està de manera presencial, puntual i elegant com és, eh? Però avui el tenim fent de pagès. Molt bon dia, Santi!
5: Què tal esteu, amics?
2: Bé, fantàstic. Et deia que avui quasi sí que fas de pagès, eh? A l'hora de
5: reflexionar. Quasi no. Del tot, si em veiéssiu ara, estic amb una aixada i ple de pols fins al clatell.
2: O sigui, estàs amb una aixada, no exageres, sí. Sí, molt bé, fantàstic.
5: Bueno, treballant amb les finques.
2: Clar que sí, clar que sí. Doncs, escolta, en primer lloc, agraïts pel teu compromís amb nosaltres i que, doncs, avui que tenies feina i que estàs a forces quilòmetres d'aquí, que volguessis tindre aquest moment per nosaltres, per fer de reflexionador. Això en primer lloc.
5: No s'ha de creir res, perquè ja sabeu que és sempre un plaer retrobar-me amb vosaltres cada dijous.
2: Molt bé, doncs va, posem fil a l'agulla, que la distància no impedirà que ens expliquis de manera interessant el que ve a continuació, però que sempre, doncs, home, sempre és una mica més feixuc, eh? Però vaja, Santi, avui volem que ens facis reflexionar sobre els beneficis que Barcelona ha obtingut invertint forces calés, eh? Això sí, en primer lloc, per tal de que el Tour de França enguany hagi començat a la ciutat comtal i deixant petjada, doncs, per molts llocs d'aquest país. Nosaltres, clar, la pregunta clau és: ha valgut la pena tot plegat que el Tour de França passi per Barcelona?
5: Mira,
2: aquesta és la temàtica. T'escoltem, company.
5: Mira, primer de tot, recordo que l'alcalde de Barcelona, el Jaume Collboni, va dir que això del Tour, d'aquests últims dies, ha estat el més important que ha passat a Barcelona des dels Jocs Olímpics. Clar, és allò que dius, a veure, o sigui...
2: Esportivament es pot entendre.
5: Sí, i a mitges, perquè també és dir, a veure, o sigui, ser optimista és una virtut, però també, noi, a veure, tampoc et passis d'optimista, per l'amor de Déu.
2: Ja. Home, sí, el que passa que jo entenc el valor de que, clar, el Tour de França al final és la competició ciclista de, diguéssim, de carretera més important del món.
5: És que aquí vaig, perquè ja avanço que sí, que hi ha hagut beneficis i molts.
2: Molt bé.
5: Però comencem primer per les despeses, comencem primer per lo lleig, no creus?
2: Va, sí, no, que sí, que tens raó, va.
5: Mira, el que la ciutat de Barcelona ha hagut de pagar als organitzadors del Tour, només el que ha hagut de pagar, són uns 10 milions d'euros.
2: Més o menys, una mica més. Alguns diuen una mica més, altres diuen una mica menys, però no, però estaria per aquí, eh? Sí.
5: Sí, bueno, com jo dic sempre, quan ja comencem a parlar de milions d'euros, una miqueta més ja no és tan important, no creus?
2: No, està claríssim. No, ara, és que al final...
5: Uh-huh. Ara, si aquests 10 milions li afegeixes costos propis d'organització, despeses de seguretat, despeses de muntatge d'espectacles i tot això... La factura ha acabat pujant a l'ordre d'uns 25 milions d'euros.
2: Ja.
5: Aleshores, clar, molta gent diu, ostres, quina bestiesa, i clar, i s'entren només en... Escolta, la gent tampoc ha vingut tant a Barcelona, tampoc hi ha hagut tanta despesa en bars, i això i l'altre. Bueno, sempre he dit, quan, sobretot quan parlem de coses d'economia, que en finances i en economia en general, l'equació s'ha d'analitzar sencera. No només una o dues variables.
2: Clar.
5: S'ha de mirar tot en conjunt.
2: Doncs sí.
5: I aleshores, a veure, aquí tenim un... Afortunadament, tenim un exemple molt clar en el qual ens podem comparar, que és una ciutat que ja va acollir el Tour, i que els números són públics, que és la ciutat de Bilbo, a Euskadi, Bilbao, en castellà.
2: Sí.
5: Va acollir el Tour, va ser més o menys el mateix que a Barcelona. I quins són els números? Quins són els números que al final a Bilbo li va sortir? Doncs una despesa de 12,2 milions d'euros, que déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, ja ho pots dir-ho.
5: Però l'impacte econòmic va ser de 104 milions d'euros.
2: Imagina't.
5: Imagina't. 104 milions d'euros, i no només amb cerveses, de la gent que amb activitat econòmica, hotels, restaurants, bars, per suposat, turisme, impostos de tot aquest consum que va generar el Tour, clar, muntar un stand el munta una empresa que cobra un 21% d'IVA, que després, doncs, tot això es reverteix en les arques de l'Estat. O sigui que fins i tot amb això hi ha beneficis al lloc que menys t'ho esperes.
2: Totalment.
5: Aleshores, literalment, en Bilbo van acabar rebent 8,5 euros per cada euro invertit.
2: Ja.
5: Només en impostos, Bilbo va recaptar 20 milions d'euros. Només en impostos.
2: Només en impostos,
5: allò que et comentava abans de l'IVA, o fins i tot, escolta, doncs demanar permís a l'Ajuntament per muntar una carpa, tens que pagar, també. Doncs 20 milions d'euros, què et sembla? No és poca cosa, eh?
2: No és poca cosa.
5: Aleshores, aquí hem de mirar també una miqueta a llarg plaç, que és com aquell que diu l'impacte, això, a llarg plaç, i el nom que agafa Barcelona una miqueta, doncs, que, com t'ho diria, fama d'estar en la cresta de la ola en el muntatge de grans events esportius. No quatre cosetes, sinó coses importantíssimes.
2: Sí, senyor. Aquí volia anar jo, Santi, sí. perquè allò de la pregunta punyent, una mica, de ja deixant de banda els ingressos que obtens per diferents coses, no ho sé, directe i indirectament, a més pel comerç de Barcelona, etc, etc, etc. A banda d'això, hi ha un tema d'escenari públic al món. És a dir, enguany, ho hem explicat aquí en més d'una ocasió, enguany fixa-t'hi que Barcelona ha estat molt i molt protagonista, més del que és habitual, perquè si bé, per exemple, enguany, ara et poso el 2026, de moment, i no s'ha acabat. El 2026, per exemple, ja ho saps tu, que el certamen de tecnologia com és el Mobile, ara ja cada any ja Barcelona ja és protagonista, però bé, però un any més també ha estat així. Però a banda ha estat l'any Gaudí, que de retruc és Barcelona, la capital enguany, la capital de l'arquitectura mundial. Per tant, ha portat molta gent de fora, molts arquitectes de reconeixement planetari, digue-li així, universal, però a banda, els certàmens també de música, importantíssims, a banda la visita del papa a la Sagrada Família, i ara el tour. Ho dic perquè fixa-t'hi que en molts informatius d'arreu del planeta el nom de Barcelona enguany s'ha anat repetint de manera molt i molt important, recuperant una mica allò de aquella capital del sud d'Europa que fa tantes coses. Una mica...
5: I que les fa bé.
2: Clar, jo no sé
5: si... Fa tantes coses i que les fa bé.
2: Exacte. L'objectiu és aquest, et pregunto? L'objectiu és aquest?
5: Mira...
2: Més que els calés, entenc?
5: Mira, és un dels objectius, i et diré ara quatre dades del Tour de França. Es veu a 190 països. Entre un moment i un altre sol tenir 3.000 milions de visualitzacions.
2: 3.000 milions de visualitzacions?
5: 3.000 milions de visualitzacions. Malgrat no ser un esport, diguem-ne, de masses com el futbol, però o sigui, són xifres marejants.
2: Impressionants,
5: eh? Clar, la imatge del Tour de France, a més també un partit de futbol, per exemple, dura 90 minuts i s'acaba.
2: Sí,
5: el Tour de France és tot el dia i diversos dies seguits. O sigui que el nombre d'impactes és molt més llarg i molt més sostingut en el temps que no pas 90 minuts d'un partit de futbol. Clar, la imatge de veure el Tour de France amb la Sagrada Família, o per Passeig de Gràcia en aquells edificis, és que l'impacte que té això al món és que no hi ha cap campanya de publicitat que s'hi puguin, és que n'hi apropar. A menys que et gastis un autèntic disbarat.
2: Estaríem d'acord, amb això? Estaríem d'acord.
5: No
2: ho sé. Hem parlat de beneficis. Tu, al final, ets el reflexionador, que no vol dir que tinguis que donar-li masses voltes, vull dir, amb el sentit de voler ser polèmic o no, però suposo que alguna cosa negativa hi haurà o alguna cosa criticable. Sí que és veritat que els veïns de l'Eixample es queixen de que ha estat un estiu o que està sent un estiu i un any, home, que els ha atabalat molt, no?
5: A veure, és evident que amb tot hi ha el yin i el yang. També et comento que a Barcelona ja s'ha calculat més o menys l'impacte econòmic. Hem parlat de Bilbo, però a Barcelona es parla d'un retorn d'entre 80 i 120 milions d'euros entre 5 i 7 vegades l'ho invertit.
2: Ara,
5: és evident que els veïns de l'Eixample, doncs, entre la visita del papa, jo, per exemple, tinc un amic que viu a Passeig de Gràcia, en Mallorca, i resulta que el papa s'allotjava no gaire lluny d'allà. I per poder accedir a casa seva era literalment una autèntica odissea. Clar, jo ara puc dir des d'aquí, no? Bueno, paciència, però, clar, els que ho han de patir són els veïns. Mira, afortunadament han estat actes que no han durat gaire, no han durat gaire, 2-3 dies. Les molèsties que hi han sigut, evidentment, però, bueno, un altre dia hi haurà una altra part de Barcelona que també haurà de fer algun petit sacrifici. Jo el que vinc a dir és que... És un escaparate per Barcelona bestial, torno a insistir, posa un cop més a Barcelona en la cresta de la ola de fer grans activitats i grans events, i el més important, fer-los bé. Uh-huh. Aquesta mentalitat una miqueta, doncs, que el sud d'Espanya, pues, el sud d'Europa, pues, encara hi ha el mañana, i que tot es faci improvisant, en absolut. O sigui, Barcelona i Catalunya en general ha demostrat una professionalitat i de fer les coses pues, amb rigor gairebé germànic.
2: Segur, segur.
5: I això redunda en beneficis a llarg plaç de molta gent que no tenia pensat venir a Barcelona i gent del poder adquisitiu de dir, ostres, pues, que maca és Barcelona, quina imatge, va, hi vaig algun dia de turisme.
2: Sí, sí, clar. I el fet de que es vagi repetint et situa també en l'escenari mundial. Ets algú, no només ets una segona capital, ets una capital important al sud d'Europa i es repeteix el teu nom constantment. Per tant, et tenen en compte per futures inversions. Bé, jo ho veig d'aquesta manera i tu ens ho expliques d'aquesta manera.
5: És que és d'aquesta manera, i et posaré ara un exemple molt concret. Tu ja saps que jo sóc membre d'una associació d'ajut als necessitats, que és Rotary.
2: Sí, senyor.
5: Que és a nivell mundial. Doncs el juny que ve es munta la Convenció Mundial de Rotary a Barcelona. Vindran 30.000 rotaris, 30.000, i han escollit Barcelona precisament per... O sigui, tenien altres opcions. Hi ha altres ciutats
2: segur.
5: Però Rotary Internacional, que està a Evanston, a Chicago, a Illinois, va dir, clar, ho volem fer a Barcelona perquè Barcelona ens està demostrant que fa molt bé les coses. O sigui, ja et dic, no és allò que dius despesa, beneficis, ja està. No. O sigui, tot això va a curt i mig llarg plaç i crec que, doncs, malgrat les molèsties dels veïns, que diguem-ne que hi són, doncs crec que ha estat una decisió molt encertada.
2: Bueno, esclar, i ara ja sí, la pregunta punyent aquí aniria una mica. Ja saps que també hi ha moltes crítiques envers tota l'operació turisme exagerada, a vegades ens sembla a totes i a tots exagerat, de com s'ha de gestionar això, de que potser hi ha massa turisme, de que potser en fem un gra massa... però que al final moltes ciutats voldrien turisme i no en tenen tant. Si tu al final ets l'aparador o part de l'aparador del món en tantes coses com enguany, sí o sí generaràs turisme directe i indirecte per tot això que tu has explicat i més. Clar, en certa manera això encara porta més turisme. I la pregunta del milió és: turisme de qualitat, turisme no tant, més creuers, més anades i vingudes, i més tenint en compte que tota la geopolítica d'enguany fins i tot ha beneficiat que gran part del turisme apunti cap al nostre país, per exemple, no? Perquè no volen anar a altres llocs sense anar més lluny, no només a l'Orient Mitjà, sinó que els mateixos Estats Units ho posen difícil i estan sent una mica antipàtics en aquest sentit, no?
5: Pues sí, la veritat és que sí, perquè pagues el viatge i quan arribes allà, pues, en migració a l'aeroport nord-americà, que sí, si no li agrades al policia, sí, et torna a facturar amb el mateix avió de tornada.
2: Clar.
5: Digue'm.
2: No, això mateix. Explica'ns una mica això per anar acabant, perquè al final passa això, que a uns els interessa molt políticament o socialment i econòmicament, i amb d'altres els empipa, doncs, que cada cop vingui més gent cap aquí en plan turista.
5: Mira, el punt és que Catalunya, no només Barcelona, Catalunya és el primer destí turístic de tot Espanya. I mira que a Espanya hi ha coses maques, eh? Doncs Catalunya és la número 1, perquè Catalunya és un destí turístic confiable. I Barcelona, concretament, podem veure les Rambles a molts, disculpeu el que diré ara, a molts guiris, que van... Però el turisme que ve a Barcelona no sol ser turisme total de borratxera, com pot ser altres llocs de la costa, no cal que digui noms, no? De tius joves que van allà literalment a col·locar-se, a emborratxar-se i a orinar-se al carrer. Precisament perquè Barcelona ven aquesta imatge de modernitat, d'arquitectura, de fer bé les coses, de grans events esportius, això crida l'atenció a un turisme, a un turista poder d'un poder adquisitiu i cultural més alt. Només cal veure els hotels de 4 i 5 estrelles que hi ha a Barcelona. N'hi ha molts, eh? Vale que també n'hi ha molts de 1 i 2 estrelles.
2: Sí, sí.
5: Però de 4 i 5 estrelles n'hi ha molts.
2: N'hi ha molts, n'hi ha molts.
5: Bé, senyal que s'omplen, senyal que s'omplen.
2: Clar. Jo crec que, i fixa-t'hi, ara et posaré en una situació una mica complicada, eh? Perquè a mi m'agradaria una mica que de vegades ja ens agrada aquí anar lligant coses setmana per setmana, val? A mi m'agradaria que, dit això, que avui al final ha estat una mica els beneficis del Tour de França, però que al final hem acabat parlant d'això, no? Del turisme col·lateral que comporta no només el Tour de França, sinó tantes coses que s'han fet. A mi m'agradaria una mica que ens expliquessis com creus que s'ha de gestionar el turisme a l'estiu en una ciutat com Barcelona, però també arreu del país, que això ho toquéssim la setmana vinent. I t'ho dic perquè ara ja sí, hi ha molta gent que ja se'n va de vacances, alguns es queden per aquí, però d'altres se'n van i d'altres vindran cap aquí. I hi ha països on els impostos, on moltes coses, no sé si serveix per regular el turisme o per treure calés senzillament, però com s'ha de regular, com s'ha de gestionar el turisme en un país petit com és Catalunya? Què et sembla si la setmana vinent seria com una mena d'ampliació d'aquest capítol d'avui?
5: Doncs ho trobo fantàstic. Ho trobo fantàstic i estaré tota aquesta setmana investigant.
2: M'ho compres, que diu aquell.
5: I t'ho compro.
2: Molt bé.
5: T'ho compro i el preu que tu em demanis, perquè és un tema molt bo.
2: No, ans al contrari, no, vull dir, no et cobrarem pas, faltaria més. Escolta'm, ho dic perquè serà molt interessant. I més tenint en compte de on venim, que venim d'això que tu has explicat del Tour de França, però que de retruc altres coses que han passat enguany, eh? Jo crec que serà molt interessant. Bé, no sé si vols acabar de dir alguna cosa. A vegades acabes amb algun titular per la temàtica d'avui. La pregunta que ens fèiem, ha valgut la pena, doncs, el Tour de França?
5: Ha sigut molt positiu.
2: Molt positiu
5: a nivell econòmic i sobretot a curt, mig i llarg plaç. Perquè els beneficis principals encara estan per veure, perquè vindran d'aquí un temps.
2: Molt bé. La veritat és que hi ha molta gent entusiasmada i molta gent que li va fer il·lusió veure que per la seva ciutat hi passava, doncs, home, un esdeveniment tan bèstia com és el Tour de França. Jo no sé si, com diuen Collboni, si després de les Olimpiades ha estat l'esdeveniment més important que ha tingut Barcelona. No ho sé si és exagerat o no. Sí que sé que els carrers es van omplir de gent i això és per alguna cosa.
5: Exacte.
2: Molt bé, doncs, escolta'm, Santi, moltes gràcies, com sempre, desitjar-te doncs una bona estada, bueno, al final estàs fent de pagès, però aquí a les teves finques, que tot vagi bé, però sobretot tingues cura de la calor.
5: Sí, a partir de les 12:30 ja tinc que plegar perquè és perillós per la salut, fins i tot.
2: Encara que aquí,
5: com que la calor és seca, realment s'aguanta més que no pas al litoral, eh?
2: Segur que sí. Escolta'm, això, que vagi molt bé, una forta abraçada i...
5: Igualment, amics.
2: I res, que la setmana vinent més que parlarem de coses tan interessants com la gestió del turisme, d'acord?
5: Perfectíssim.
2: Que vagi molt bé, una abraçada.
5: Adéu.
2: Adéu, Santi.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
3: L'espai del Diccionari Alternatiu.

0: Són les 11, bon dia. Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una nova jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. La mateixa feina que continua a Guimerà, a l'Urgell. Hi ha relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. L'organisme ha acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran, mentrestant, enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. El Gran Teatre del Liceu tanca la temporada operística avui amb Falstaff. És l'última òpera de Verdi, una comèdia agredolça que el compositor va escriure quan tenia gairebé 80 anys. L'òpera no es representava al Liceu des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions fins al 19 de juliol. I també avui a segona jornada del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona amb Pixie, Sweat i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents. I mirada al passat però també al futur, en l'acte per celebrar els 50 anys del Teatre Grec, la festa va reivindicar el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona.
1: Esports. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Aquestes dues seleccions ja es van enfrontar a les semifinals de fa 4 anys a Qatar. L'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu firma a hores d'ara la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I el Tour de França. Avui es disputa la sisena etapa, la primera de muntanya, amb l'ascensió al Tourmalet i el Coll d'Espen com a ascensions més destacades.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrema amb risc a gairebé tot el país i molt alt al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà, on es podrà arribar als 40 graus i fins i tot superar-los. A partir del migdia, les brises es generalitzaran més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir. Tarda amb nuvolades al Pirineu. 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dijous obrirem l'espai amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament avui amb l'empresa Grupo Guzmán. També avui dijous obrirem l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant de la nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves i les dates clau de seguiment de les preinscripcions a cicles de grau mitjà i superior durant aquest mes de juliol. I ja a la recta final del dies de ràdio de dijous, l'espai quinzenal Fem Barri és aquest espai amb la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Boi, on viatgem per tots els barris i coneixem a les seves veïnes. Avui, en aquest darrer espai de la temporada, valorarem el curs 25-26. Doncs som-hi, iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Aquest passat cap de setmana va tenir lloc el Festival Canet Rock. Ha tornat a demostrar que és una de les grans cites musicals dels Països Catalans. A més de 12 hores de música ininterrompuda amb La Fúmiga, Maria Jaume, Doctor Prats o Ginestà. Doncs som-hi, avui comencem el dies de ràdio amb Jean-Luc, amb els Amics de les Arts i Sidoni. Ai,

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
4: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Un quart de 12 del matí, 4 minuts. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Iniciem l'espai amb l'associació Sant Boi Empresarial. Com és habitual, totes les setmanes coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visiten des de l'empresa de Sant Boi, Grupo Guzmán, que estan al carrer Alacant, número 16 de Sant Boi. I des del Departament Comercial de Grupo Guzmán saludem a l'Anna Maria Bejarano. Anna Maria, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi ara, de seguida ens hi posem amb la història d'aquests més de 50 anys transportant vides, que és el que vosaltres dieu.
3: Has dit molt bé.
0: Transportant
3: sí,
0: vides.
3: Slogan.
0: Exacte. Doncs ara de seguida parlem de la vostra història, de Grupo Guzmán, també conegut com a Hermanes Guzmán, perquè potser sí. Algú diu Grupo Guzmán, Sant Boi, però no es deien Hermanes Guzmán. Hi ha molta gent que hem utilitzat els vostres serveis que us recordem com a Hermanes Guzmán, però ara doncs aquest nom s'ha transformat una miqueta i es diuen Grupo Guzmán. Doncs som-hi des de Sant Boi Empresarial. Laura, com sempre, ens hi posem amb la primera informació, que és donar a conèixer la manera de contactar amb l'associació Sant Boi Empresarial. Laura.
2: Doncs ho poden fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Grupo Guzmán fa més de 50 anys, de fet era l'any 1970, oi? Per sí. Tant, 56... anys?
3: 56, són
0: 56
3: molts,
0: anys d'història, sí. Això, transportant vides, però com comença aquest projecte?
3: Bueno, de fet, Grupo Guzmán va néixer com Hermanes Guzmán, tu ho has dit molt bé, perquè el propietari de l'empresa té dos filles, ell estava super convençut que volia donar protagonisme a les seves filles, que per això són les Hermanes Guzmán. L'empresa va néixer el 1970, principalment amb el trasllat de lo que era tot la divisió d'ofimàtiques, impressores, com es diu? Sí, impressores...
0: oficines, que... tot el que plena una oficina podria
3: bueno,
0: ser o no?
3: En realitat, amb Xerox, que va ser el principal
0: sí,
3: client.
0: Sí.
3: I... bueno, de forma molt natural es va desenvolupar el business, el que és el negoci, i es va començar a fer el que era el trasllat del particular.
0: Uh-huh.
3: I a més, amb l'experiència que teníem a nivell local i nacional, es va començar també a treballar amb el que eren empreses. Sí que és veritat que Grupo Guzmán ha tingut un desenvolupament molt gran perquè va començar com una empresa molt petita, amb un propietari, un senyor que va iniciar ell sol i va agafar una gran dimensió donant cobertura a nivell local, nacional i internacional directament. Sí que és veritat que amb el temps hem canviat, es va passar de Hermanes Guzmán a Grupo Guzmán, hem canviat el logo, s'ha actualitzat, és una empresa que s'ha modernitzat, ens hem digitalitzat, però el nostre focus és donar serveis al particular pel seu trasllat, com et van fer a tu.
0: Sí.
3: A les empreses, pel trasllat de les oficines o qualsevol servei que puguin necessitar per transportar i... a més, continuem amb la divisió d'ofimàtica, on podem traslladar fotocopiadores, impressores, rac, caixers... De fet, hi ha una estructura dedicada per a aquest negoci.
0: Uh-huh.
3: Llavors, tenim internament diferents divisions, on cadascú s'ocupa d'una divisió diferent per donar una personalització, no?, més important als clients i respondre a les seves exigències. No?
0: Doncs avui ens acompanya el Grupo Guzmán, que estan a Sant Boi, al carrer carrer Alacant 16, que podeu trobar tota la informació d'una manera molt senzilla, molt fàcil, a través de la pàgina web. Si poseu Grupo Guzmán, de seguida us redirigeix a mudanceshermanasguzman.es, i que el telèfon és el 93 630 49 49. Dèiem que més de 50 anys transportant vides, perquè de fet és això, sigui vida laboral o vida personal, sigui un producte més sensible o menys sensible, vosaltres podem dir que a hores d'ara ho transporteu tot? És a dir, que podeu transportar qualsevol tipus de, anava a dir trasto, andròmina o cosa més o menys sensible, sí? Qualsevol cosa?
3: Sí, de fet tenim clients que traslladen el que són les coses que tenim tothom a casa, però que tenen a lo millor obres d'art o tenen peces que són super, no? Super importants, que tenen un valor molt important. De fet, es poden fer als seguros a tot risc, perquè normalment nosaltres treballem amb un seguro, però en aquest cas, no? Tan concret, sí que donem una personalització a lo que necessita el client, i donem, pues, això, per exemple, pues, un seguro a tot risc per a coses que són molt valioses. De fet, hem traslladat moltes, moltes, perquè durant 50 anys dona per fer de tot.
0: Clar. Com eren aquelles primeres mudances de fa 50 anys? Què és el que el senyor Guzmán us explica? Doncs de com eren aquelles mudances?
3: Bueno, jo les he viscut en primera persona, perquè a mi també m'han fet, i inclús internacional. Sí que és veritat que, o sigui, el que era la plantilla antigament, no? O sigui, és la generació de l'esforç. No hi havia límit. Donàvem el servei que necessitava el client, s'acabaven a hores intempestives, no? Que potser t'acabaven una mudança a les 10 de la nit. Avui no, avui intentem adaptar el que són els horaris, pues, als empleats, no? Els operaris, perquè clar, han de tenir, tenen també una vida pròpia, i també el client, pensant que no ha de molestar els propis veïns. Llavors, bueno, intentem allargar una mica respecte a el que es feia abans. Vale? Si abans feies una mudança d'una certa dimensió en un dia, ara potser es fan dos, perquè intentem fer-ho amb més cuidado per cuidar tothom, el client, el nostre empleat i la comunitat on estem treballant.
0: Doncs avui parlem de transports, d'empresa, de mudances de particulars, de mudances d'oficines, també de guardamobles, que això és important també, i també trasters, que això doncs també és de molta actualitat, i de transport, dèiem, local, nacional i internacional, sí. Perquè podem dir que viatgeu a qualsevol lloc del món?
3: Sí, viatgem nosaltres, inclús tenim una red de partners a nivell internacional. Llavors nosaltres fem tota la part local, hi ha vegades que nosaltres fem l'entrega directament, o una col·laboració amb un partner que dona una garantia al client, perquè clar, coneixen destinació, no? Quines són les exigències dels permisos, no permisos, si pots aparcar, no aparcar. Llavors és important això. I sí.
0: Transport urgent, transport delicat, i molt important, muntatge i desmuntatge de mobles.
3: Sí.
0: Quan parlem de mudances particulars, de veritat, això és el que, bé, una de les coses que més mandra ens fa, a part de la pròpia mudança, el muntatge i desmuntatge d'aquells mobles.
3: I no ens adonem, No ens adonem de la feina que té, perquè moltes vegades vas a veure el client i diu, esto rápido, sí, esto lo han hecho. Ja, però és molt entretingut desmuntar, sobretot armaris, camas nidos, m'entens?
0: Tenim quatre mobles, tenim quatre caixes, i ara la veritat potser que les quatre es multipliquen per 22, no?
3: Bueno, i no entren caminant directament sols a dintre del camió, s'ha de desmuntar, s'ha d'embalar, s'ha de carregar, s'ha de transportar, descarregar, o sigui, és una feina entretinguda. Imagina't ara amb aquesta calor com és, i els nois estan donant el 100%.
0: És una feina molt dura, i jo pensava l'altre dia quan preparàvem aquest espai, quan la Laura ens deia que vindríeu, pensava amb aquesta calorada, amb aquesta onada de calor.
3: Horrible.
0: Suposo que tot això també ho adapteu, no? Perquè aquests treballadors, aquestes treballadores treballin amb les millors condicions, tenint en compte la climatologia.
3: Sí. De fet, a veure, de seguida que acaben un servei, o sigui, tornen perquè han de fer un report del servei que s'ha fet, i després de seguida marxen. Sí.
0: Doncs avui parlant de transports, parlant de mudances, amb el Grupo Guzmán, que estan a Sant Boi de Llobregat des de fa més de 50 anys, al carrer Alacant 16. telèfon 93 630 49 49 i una pàgina web també, Mudanzas Hermanas Guzmán o Grupo Guzmán, i de seguida doncs us surt la pàgina web. Tornem a Sant Boi Empresarial, Laura, per saber, ara sí ja, no? Les acaballes d'aquest curs pràcticament, estem tocant a meitat d'aquest mes de juliol, i ens informaràs doncs si hi ha alguna reunió, si teniu encara doncs algun conveni a signar o alguna activitat a fer des de Sant Boi Empresarial.
2: Doncs explicar que recentment hem signat a través de la nostra societat Instavi un conveni de col·laboració amb Endesa que ofereix condicions i avantatges exclusius per a les empreses que estan associades. També aprofitar per recordar que des de Sant Boi Empresarial continuem treballant en convenis interns per a empreses associades amb l'objectiu de generar sinergies, fomentar el consum de proximitat i oferir nous beneficis per als nostres socis. Qualsevol empresa associada que estigui interessada en oferir un conveni o algun avantatge a la resta d'associats, doncs només s'ha de posar en contacte amb nosaltres i li explicarem com fer-ho. La veritat és que cada vegada tenim més associats que ens comenten, escolta, doncs m'agradaria fer un conveni intern perquè d'aquesta forma es potencia el quilòmetre zero i fem que, ostres, si haig de fer alguna cosa, doncs potser hi ha una empresa a Sant Boi que està al costat meu que fa això i a més si tinc un benefici per formar part de l'associació, doncs creiem que és un valor afegit, no? També aquesta setmana hem continuat visitant a nous associats que s'han incorporat a Sant Boi Empresarial i bueno, ens fa especial il·lusió veure que algunes d'aquestes noves incorporacions han sorgit arran dels contactes establerts durant el brindis d'estiu del passat mes de juny, una jornada que va ser tot un èxit i que continua donant aquests nous associats que ens han vist, ens han conegut i creuen que volen formar part de la nostra associació. Així que portem tota aquesta setmana fent visites i contents perquè tenim doncs, moltes empreses que s'han associat novament. També com a últim punt, aquest divendres, demà, participarem en el webinar de conciliació, una oportunitat per la teva empresa. És una iniciativa imposada per l'Ajuntament de Sant Boi per donar a conèixer la xarxa de conciliació. Durant aquesta sessió s'explicarà com la conciliació pot convertir-se en una eina per millorar el benestar dels equips, atraure i fidelitzar talent i al mateix temps incrementar la competitivitat de les empreses. Això ens ho va enviar l'Ajuntament, que creien que havíem d'estar en aquest webinar. Van fer difusió a tots els nostres associats i des d'aquí, doncs, si hi ha alguna empresa associada que ens escolti i vulgui participar, només ens ha d'escriure un correu i li indicarem com fer aquesta inscripció.
0: Fantàstic, doncs aquestes són les propostes des de Sant Boi Empresarial. Tornem a la nostra empresa convidada d'avui, que és Grupo Guzmán. Suposo doncs que heu treballat i molt amb el sector empresarial, no? Perquè són moltes potser empreses que necessiten en un moment donat un transport de qualsevol tipus de producte o això que dèiem d'instal·lació o de trasllat, etc. No?
3: Sí, de fet hi ha moltes empreses a Sant Boi que han confiat en els nostres serveis, en la nostra empresa, i hem fet el trasllat de moltes. Al fil de lo que deies, d'empreses de proximitat, nosaltres també intentem utilitzar tot el que són els materials que s'utilitzen per fer el trasllat amb proveïdors de proximitat. De fet, tenim una política també de reciclatge, no? Aprofitem per explicar coses, que després intentem recuperar les caixes perquè ens hem d'alinear una mica, no?, amb el que actualment està de moda. I sí, estem molt agraïts perquè hi ha moltes empreses que estan a prop nostre, que confien en Grupo Guzmán.
0: Clar, que potser ho descobreixen, doncs, una vegada busquen una empresa de transports o de mudances, diu, doncs, estan aquí al costat, no? Que això ens ha passat en moltes ocasions.
3: Clar, i és una marca que treballa des de fa tants anys, que és que a tothom li sona. És com si fos, a veure, no, és una comparació, no? Tan igual, però com si fos la Coca-Cola, no? Que és una marca ja reconeguda, doncs, amb mudances, a tothom li sona. Ha vist algun cop a un camió? Sigui a la ciutat de Sant Boi o Barcelona, on sigui, però sí.
0: Doncs avui estem parlant de transports, de mudances, especialment amb Grupo Guzmán. Ens fa molta il·lusió potser canviar de domicili, no? A buscar un altre llar, més gran, més petita, bé, o canviar inclús de ciutat. Això ens fa molta il·lusió, però el que menys ens agrada és quan pronunciem la paraula mudança, perquè sabem exactament el que passarà.
3: Follón.
0: Però hem de dir que gràcies a Grupo Guzmán, nosaltres, si volem, no hem de fer absolutament res. I res vol dir cap caixa. No és necessari agafar res si no volem. Si volem, sí que podem tenir tot preparat, però si no volem, digue-ho tu, Anna Maria. Si volem, no fem res. Estem allà d'espectadors a espectadores.
3: Nosaltres donem el servei que ens demana el client. Clar, tot té un cost, però nosaltres, si el client no vol fer cap caixa, nosaltres li embalem. Si quan arribem a destinació no vol desembalar res, es refereixo als continguts, nosaltres li col·loquem amb la seva guia, perquè clar, tu imagina't arribar i col·locar un bols, però sí, donem tots els serveis que ens demanen els clients. Afortunadament, som una empresa molt flexible. Dins de l'oficina són tot dones que...
0: No? Això diu molt, això diu molt de l'empresa, de la manera de treballar de l'empresa, sí? Sí, és així.
3: Som molt reactives i ens adaptem a tot, per tant, el client pot estar tranquil perquè nosaltres tot el que pugui necessitar li podem oferir, o inclús nosaltres tenim l'iniciativa de proposar coses, no?, perquè el client pugui decidir o escollir.
0: Per tant, feu els treballs a la mida de les necessitats d'aquell client o d'aquella empresa, eh?
3: Totalment. O sigui, al final una mudança sembla una cosa banal, però no, s'ha de fer a mida, perquè cada adreça és un món, i cada client és un món, i hem de transportar vides. Ho fem sempre amb cuidado, poden passar coses, però són persones que, perquè parlem d'una feina que és encara molt manual, podem no, actualitzar tot el que són les coses de l'oficina, no? Per digitalitzar, però tu no pots digitalitzar una persona.
0: I tant. Llavors, ni les seves pertinences amb... no es poden digitalitzar, perquè són coses, i estem parlant d'emocions, no? I
3: tal
0: de
3: qual,
0: vides
3: tal qual.
0: I tot això s'ha de cuidar moltíssim. El que sí que ha canviat, suposo, i és evident, són la manera de transportar, és a dir, aquests camions o aquests ascensors, no sé com es diu, aquells elevadors.
3: Elevadors, sí.
0: Que allò és una meravella, allò sí que ha canviat, no? Les vides d'aquestes persones que es dediquen a fer mudances, oi que sí?
3: Bueno, és una eina que facilita la seva feina. De fet, hi ha clients que a vegades diuen, ah, però jo no quiero l'elevador, perquè clar, pensen que és un cos, i no, és una eina que nosaltres utilitzem per facilitar la feina dels nostres nois, no? Perquè puguin acabar abans i no, bueno, i no es faiguin mal. Perquè, clar, els hem de cuidar,
0: clar,
3: eh?
0: No, i sigui molt més còmode, inclús també pel propietari i propietària,
3: sí,
0: perquè
3: qual.
0: Potser a través d'un balcó, si dona al carrer, doncs allò és rapidíssim amb aquell elevador, van pujant les caixes.
3: Sí, no, imagina't, per les escales o l'ascensor no acabes mai. Llavors hem d'intentar, no, fer, o sigui, utilitzar tot el que tenim a les nostres mans.
0: Hem de dir que de la mateixa manera que feu aquestes mudances a mida, també els pressupostos són a mida del que vulgui aquell client o aquella clienta, no?
3: Sí.
0: Us ajusteu sempre, això és veritat, no?
3: Ens ajustem a el que és el servei que nosaltres donem, vale? O sigui, pot semblar car o no car, però nosaltres donem un valor a la feina que oferim al client. Vale? De fet, clar, si tu demanes més serveis, doncs allò no incideix a la teva ordre, o sigui, a la teva factura, però sí.
0: Ara de seguida parlarem dels guardamobles i dels trasters, que també s'han convertit en una eina quasi imprescindible per, en algun moment de la vida de qualsevol de nosaltres. Ara de seguida ens hi posem, però des de Grupo Guzmán, per què vau voler formar part de Sant Boi Empresarial? Quin va ser el plus que vau trobar, doncs, de formar part del teixit empresarial de Sant Boi?
3: Bueno, perquè hem vist que últimament, o sigui, s'ha donat una empenta a el que són les empreses i s'està intentant... unificar les forces, no?, per a impulsar una zona que, a més, Sant Boi, el polígon de Sant Boi, sapigueu que amb el de la zona franca són els més cars, perquè estem a prop de l'aeroport, estem a prop del port, llavors, clar, les empreses han de posar això en valor, i si no, ens fiquem tots junts, doncs donarem més força i més impuls, i a més, rebrem el que són les necessitats de lo que són les empreses.
0: Sí, que podeu inclús, doncs, això, fer networking i col·laborar i treballar amb empreses que, de fet, ja ho feu, però dona, doncs, una manera més presencialitat, no?, en el sector empresarial.
3: Sí, perquè a vegades tampoc hi saps, no?, què fan els teus veïns, veus un logo i et sorprèn que potser pots tenir una col·laboració amb ells, o ells et poden oferir un servei. O sigui que és interessant conèixer quin és el teu veí.
0: Laura, això ho diem pràcticament cada setmana, oi?
2: Sí, al final sempre ho diem, no? Que estar a l'associació és, el nostre lema sempre és junts som més forts, i d'aquesta forma doncs crear aquests espais de networking mitjançant tallers, mitjançant doncs l'esdeveniment del pàdel, per exemple, aquest any, no? Aquesta primera edició, que també van ser ells patrocinadors, també del brindis d'estiu i del sopar, doncs són moments en el que les empreses poden estar en un lloc distès, parlant i compartint una miqueta doncs el que fan amb el seu dia a dia, i que doncs a vegades, com bé diu ella, no et quedes amb un logo, sinó qui hi ha darrere d'aquest logo, què és el que fan exactament, no? I que estan al costat meu i ni ho sé. Uh-huh. Llavors és aquest moment de conèixer-nos i de crear aquestes sinergies que després surten perquè busques empreses fora que les tens dins i al teu costat, no? Llavors no val la pena marxar quan tens una empresa al costat que fa el mateix que el millor que estàs buscant tu.
0: Doncs avui l'empresa convidada a aquest espai setmanal amb Samboy Empresarial és Grupo Guzmán, que està en el carrer Alacant número 16 de Samboy, és a dir, es dediquen a transportar vides, això que dèiem, més de 50 anys transportant vides, i ara dèiem que parlaríem d'aquest univers que és el tema dels guardamobles i trasters. Quan neix aquesta iniciativa? És a dir, també comptant amb els vostres serveis, el servei de guardamobles i trasters, perquè això relativament és recent, no fa 4 dies, però sí que relativament fa pocs anys que ho coneixem, no? Sí. Aquests serveis.
3: Nosaltres, guardamobles, ho fem des del principi. Per què? Perquè ens hem trobat clients que es traslladen i potser estan fent obres i necessiten durant uns mesos deixar les seves coses a algun lloc, o sigui que nosaltres ja ho fèiem, o t'has de traslladar a nivell nacional o a nivell provincial, però també estàs pendent d'una firma, no? Mm-hmm. D'una signatura d'una compra, o estàs buscant un pis o una casa, i llavors necessiten un lloc on deixar les seves coses. Llavors nosaltres el del guardamobles ho tenim des de sempre.
0: Però és veritat que potser darrerament s'ha posat, no sé si la paraula és més de moda o que s'utilitza més.
3: Sí, sí, perquè els pisos no tenen espai. Clar. I llavors la gent busca un traster. Sí que és veritat que nosaltres no tenim un traster a l'ús, el que tenim és un guardamobles amb més projecció de llarg termini, vale? Perquè si els clients volen entrar, com hi ha ara al mercat de trasters que pots entrar durant 24 hores, no, nosaltres el que és el guardamobles està obert a horari d'oficina, t'acompanya sempre el responsable del magatzem, intentem que les coses que el client necessitarà estiguin a la part de fora del box, perquè cada client té el seu box. Clar, si pensem a una mudança, no és com un traster que fiques la bici, les 4 caixes, les coses que no hi caben a casa, vaja. I llavors al guardamobles fiquem un pis sencer o una casa sencera, vale? I bueno, tenim clients que potser han deixat les coses durant 20 anys.
0: I tant.
3: Poc va venir una clienta de Londres que ja viu allà des de... pues des de fa 20 anys, i va venir a recollir les seves coses. O sigui,
0: fa 20 anys?
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I clar, era veïna de prop, no? D'aquí de Sant Boi o de prop de Sant Boi?
3: De Barcelona, però bueno, va marxar a Anglaterra amb la seva filla i aquesta senyora va tornar fa poc. Però bueno, com ella, molts clients que potser pues, el que teníem era d'un familiar, que ara ja no hi és, i llavors pues, han vingut a retirar, però sí. Hi ha molts clients que ho deixen anys.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però, bueno, la normalitat són
0: mesos. És menys temps. Sí. Inclús persones que potser ni visiten aquell guardamobles. Que,
3: no, mai.
0: Que, clar, i que volen allà les coses, els trastos que deia jo abans, i bé, me'ls traslladeu d'aquí a aquí, ja està. Allà potser no han vingut mai, el guardamobles.
3: Sí, a més, és un guardamobles que té vigilància 24 hores, nosaltres tenim càmera, o sigui, tenim un servei de vigilància contractat, o sigui que les coses estan... supersegures. De fet, per exemple, fem mudances, que potser, no sé, hem de fer un trasllat que durarà 2 dies, i per facilitar i adelantar el servei, carreguem els camions, els portem a la tarda, al final de la tarda, a dintre del nostre magatzem, es queden tancats, allà estan supervigilats, i el dia següent, a primera hora del matí, es descarreguen. Per això, sí, s'utilitza per moltes coses.
0: Molt bé. I aquest descarregar i tornar a carregar i traslladar, tot això també uns tràmits té uns tràmits burocràtics sí. que vosaltres també feu, que això facilita encara més, si cap, doncs, aquesta mandra que fa sí. i aquesta por que fa la mudança.
3: Bueno, mm? I demana, clar, i demanes permisos que els ajuntaments o la policia local et tornen boixos i on has d'aparcar i els espais que tenim, perquè, clar, sobretot hi ha moltes poblacions que ara tenen carril bus, carril sí. bici, cada vegada ens ho fan més fàcil.
0: Però de tot això, si el client no vol fer res, no fa res, ho feu tot vosaltres.
3: Sí, normalment ho fem nosaltres perquè els clients confien en nosaltres. Però bueno, hi ha poblacions que potser els clients van directament perquè és un servei pel ciutadà i redueixen el cost, però si no nosaltres, o sigui, li donem el servei complet.
0: Molt bé. Ara et demanarem anècdotes, eh? Demanarem, mira, alguna anècdota que tinguis al cap, no sé, ara tu vas pensant alguna mudança molt complicada o no, alguna mudança molt senzilla o curiosa. Ara vés pensant, en aquestes premisses que et dic, perquè nosaltres tornem amb Samoy Empresarial, Laura, posant-nos al dia de les activitats que heu fet darrerament o les que encara us queden per finalitzar aquest curs al mes de juliol.
2: Doncs sobretot de cara a aquest mes de juliol tenim moltes visites per nous associats o empreses que ens han dit que anem a visitar-los per explicar què és el que fem, que ens han vist, ja sigui per ser associats a través del brindis o amb el mateix brindis d'estiu. I doncs aprofitant aquesta setmana per quadrar-nos a tots els membres de Junta per poder anar a visitar-los, explicar què és el que fem i, clar, sí, obrir les portes perquè puguin formar part d'aquesta cada cop més gran família, no? Ja estem molt enfocats també de cara al setembre, amb ja noves dates de reunions per començar a preparar doncs, aquest nou curs que ve, amb nous projectes, amb noves reunions, i ja molt enfocats, sobretot, en aquest mes de setembre.
0: Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Anècdotes. Sí? Anècdotes. T'han vingut al cap algunes?
3: Mira, m'ha vingut al cap que algun cop, a lo millor, la gent gran que tenen mascotes, sí. no? Et diuen, i no em pots traslladar el meu gatet, o el meu gos, o a mi també, i no podem, perquè això està prohibit, no pots portar ningú a dintre del camió, o sigui, que això ha passat. I ens ha passat també, a lo millor, una clienta que feia 2 anys que va marxar a Londres, que treballava aquí amb una empresa coneguda, sí. i es va donar de sobte, després de 2 anys, que li faltava un rellotge de marca.
0: Ah.
3: Supermarca.
0: Després de 2 anys.
3: Sí, i ella pensava que estava dintre de la tauleta
0: caixa?
3: De nit.
0: Ah.
3: I durant 2 anys va sí. estar a dintre del guardamobles. Però el rellotge no era.
0: El rellotge no era.
3: No, perquè la gent a vegades pensa, sí. el seguro sí. es fa càrrec de tot. I els seguros cada no. cop estan clar. Més exigents i més bordes. I no, el va trobar.
0: El va trobar. Però no estava en cap caixa,
3: no,
0: eh?
3: No.
0: Estava a casa seva.
3: Però passa molt, que sí. de repente he perdut, no? I després ho troben. Bé. De sobte ho troben.
0: Hem de dir que a vegades és complicat saber tot el que tenim i quan realment ho sabem més quan fem mudança, sí o no? Perquè diem, ai, mira, si això estava aquí, no recordava que tenia tot això, no? Això ens passa, és quan sí. fem mudança realment, quan ens adonem que a la meitat potser no ho necessitem després, eh? Ja. No necessitem emportar-nos-ho, però és en aquell moment just quan ho sabem, oi?
3: Sí.
0: Quan fem una mudança.
3: I tothom té molta bona voluntat, no? Faré neteja, la meitat de les coses no hi seran, i la meitat de les coses
0: no
3: hi són, perquè no els hi dona temps. Menys mal que nosaltres ja som previsores i pensem com dones. No els hi donarà temps, no tenen temps material, sí, perquè si no, clar, has de calcular, tot això és volum. Vale, els
0: clar,
3: clients
0: i
3: han
0: són
3: de tenir caixes, en compte que són...
0: I són caixes, que podem pensar, bé, quantes caixes? Nosaltres diem 15, i alhora la veritat són 45, i és que és així, no estic dient cap cosa rara, oi que no?
3: No, o sigui,
0: de 15 podem passar a 45 tranquil·lament.
3: Qualsevol cuina normal, sí. ja tens allà 20, 25... Sí.

0: Passarem el contacte, no tirem els llibres, sisplau, que són tresors. A les biblioteques, algunes biblioteques recullen, però sobretot també les associacions de veïnes i veïns de Sant Boi recullen llibres també per al veïnatge, per tenir l'accés a la literatura.
1: O inclús si hi hagués alguna associació que recullés, no?, que necessiti mobles per la gent, nosaltres molt cops, no?, hem de llançar coses que els clients no volen. I nosaltres encantats els hi donarien, perquè és una llàstima, no?, és una llàstima haver de llançar coses quan hi ha gent que ho necessita. O sigui, que si teniu un contacte...
0: D'acord, doncs si algú ens està escoltant que necessiti algun tipus de moble, potser vosaltres en algun moment... Podeu tenir disponibilitat d'aquell tipus de moble,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè a vegades hem donat a Càritas o alguna ONG, no?, que necessitaven coses, sí, els hi donem a disposició el que s'ha de llançar. Si nosaltres sapiguem que hi ha una ONG o associació, ho tenim en compte i els hi contactem, clar.
0: D'acord, doncs mira, Grupo Guzmán, que estan fent també aquesta crida per si alguna persona necessités en algun moment donat algun tipus d'aquests mobles que potser el client o la clienta doncs no necessita.
1: Seva, clar, no clar. Per revendre, que ara ja...
0: No, per casa seva, per utilitzar. Estan al carrer Alacant número 16 de Sant Boi, més de 50 anys transportant vides. Quants treballadors, treballadores pot tenir en aquest moment Grupo Guzmán?
1: Ara serem entre 25 i 30 persones, més o menys.
0: Bé, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, bueno, abans era una estructura molt més gran. El que passa que quan va desaparèixer José, no?, que ja no hi era, el fundador de l'empresa, les germanes Guzmán, van decidir donar una dimensió una mica més, més petita a l'empresa per poder controlar millor i donar un servei més mirat. I sí, abans hi havia una flota molt gran de camions, molta gent treballant, sí, perquè donaven servei també a empreses molt grans a nivell internacional. De fet, Mango havia sigut un dels nostres clients, continua sent, però li donaven servei a nivell internacional. I moltes més. Moltes més
0: empreses importants. Doncs avui Grupo Guzmán, que té seu a Sant Boi de Llobregat, potser algú ho està descobrint ara, Grupo Guzmán, Hermanes Guzmán, que tenen la seva seu a Sant Boi de Llobregat al carrer Alacant, número 16, més de 50 anys, transportant vides. I avui ens ha visitat des del Departament Comercial l'Anna Maria Bejarano. Anna Maria, imaginem que hi ha algú ara mateix que diu «Ai, que he de fer una mudança justament ara, coincidint amb l'estiu, perquè no sé si hi ha una època de l'any on hi ha més mudances. Seria aquesta o no?»
1: Aquesta sí? Sí, Déu-n'hi-do. I a més, nosaltres no tanquem mai, treballem durant tot l'estiu. El mes d'agost es treballa també bastant, perquè hi ha molts particulars que aprofiten les seves vacances per fer un trasllat, o sigui, que ens poden contactar en qualsevol moment. Estarem encantades de donar-li d'informació i el servei, clar.
0: I tant. És el 93 630 49 49, que no tanquen per vacances, que el mes d'agost també romandran obertes. Grupo Guzmán, habitualment quin és el vostre horari de dilluns a divendres d'atenció al públic?
1: Nosaltres comencem a les 9 del matí i estem fins a les 7 de la tarda perquè ens tornem, no? I una cosa que m'agradaria dir, a part del telèfon, a través de la nostra web tenim també el servei de WhatsApp, que a la gent li agrada molt perquè és molt pràctic, ens poden escriure, els hi contactem i responem al moment.
0: Fantàstic, doncs ja sabeu, mudances hermanes, HNAS, guzman.es, si no posen el cercador Grupo Guzmán, surt directament i hi ha aquest canal directe de WhatsApp on també doncs, poden respondre les preguntes d'aquest client o d'aquesta clienta, no?
1: Sí, fantàstic. De fet, els hi contestem, els hi demanem fotos, vídeos, el que sigui, els hi anem a visitar. Intentem adaptar-nos a les necessitats que nosaltres identifiquem, no?, per aquest servei.
0: Que quan abans sàpiguen les dates de la mudança, molt millor.
1: Millor,
0: Anna Maria Bejarano. Però si hi ha alguna emergència o urgència, com ha sigut a la meva pròpia persona en dues ocasions, també ho feu, que això diu molt de vosaltres. S'adapten ràpidament a les necessitats de la clientela.
1: Si tenim espai dintre de la nostra agenda, heu de pensar que una mudança hem de demanar els permisos i necessitem 5 dies laborables, o sigui, una setmana. Llavors, és important ser previsors i programar una mudança que si és a última hora ja intentarem fer-ho. Però bueno, millor ser previsors.

0: que fan tot tipus de transports d'empreses, de particulars, de mudances d'oficines, tenen guardamobles i trasters, i hem dit que fan transport local, nacional i internacional. Grupo Guzmán. I des de Sant Boi Empresarial, com sempre, el darrer recordatori és de quina manera, si alguna persona que ens escolta, alguna empresa, algun autònom, més o menys treballadors, es pot posar en contacte amb vosaltres. Com?
1: Doncs ho poden fer a través del mail info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs moltíssimes gràcies a Sant Boi Empresarial. Ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi bé.
1: Gràcies a tu, Mònica.
0: I moltíssimes gràcies també.
2: Gràcies
0: avui
2: a tu, hem Mònica.
0: Conegut per dins com és el món de les mudances i del transport amb Grupo Guzmán. Ho hem fet gràcies al Departament Comercial, a l'Anna Maria Bejarano. Moltíssimes gràcies, Anna Maria.
2: Gràcies, Mònica, i gràcies també a l'associació que ha comptat amb nosaltres per fer aquesta entrevista.
0: Doncs gràcies, gràcies, i deixa'm des d'aquí enviar una forta salutació i abraçada des del Departament Comercial a la Susana Raulet, que m'ha ajudat en moments importants de trasllat.
2: Estarà encantada que li diguis.
0: S'ho mereix. La I Susana tant, Raulet s'ho mereix, perquè m'ha salvat en moments, doncs això, de mudances ràpides a la meva vida.
2: Sí, sí, sí.
0: Gràcies a Grupo Guzmán i fins la propera. Bon dia.
2: Molt bé, gràcies.
3: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El CEO, els socialistes, tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Protecció Civil envia una altra alerta demanant el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, tot i que el foc està estabilitzat i hi ha hagut alguna petita revifada, i els bombers han augmentat fins a una quarantena les dotacions que treballen en aquest incendi. Relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies, l'organisme acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança Trescat Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica com a crim de guerra. Washington i Teheran s'intercanvien bombardejos des de fa dos dies, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units. Els Mossos recreen amb l'ajuda de la intel·ligència artificial el rostre de la dona que va aparèixer ofegada fa unes setmanes al Segre, a Lleida. Amb aquesta imatge, ara fan una nova crida a la ciutadania per aconseguir identificar-la. Ha mort als 75 anys la cantant galesa Bonnie Tyler, la intèrpret del reconegut tema Total Eclipse of the Heart. Va tenir el seu primer gran èxit el 1978, Amidst a Heartache. Bonnie Tyler estava en coma induït des de finals de maig després d'una operació d'urgència en un hospital de Faro, a Portugal.
1: Esports. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una al migcampista brasiler Gabriel Moscardo. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028.

0: I ens queda el titular del temps. La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus avui a moltes poblacions.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3...
2: Ràdio Sant Boi.
3: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Les 12 i 4 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem de la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves, oberta fins demà, dia 10 de juliol, i també explicarem les dates claus del seguiment de les preinscripcions a cicles de grau mitjà i superior també durant aquest mes de juliol. I per això ens acompanya la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, que és la Assun López. Assun, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Doncs a mi ens hi posem, Assun, segurament el primer que hauríem de fer és recordar una data, que és la de demà, 10 de juliol, quan finalitza aquest període de a poder fer les sol·licituds per les subvencions pel pagament del lloguer o cessió d'ús de fins a joves de 35 anys. Clar, la data és demà. Per tant, si algú ens està escoltant ara mateix, evidentment encara pot fer la gestió.
1: Totalment. Eh? Es pot fer la gestió de manera online, passant pel PUM, per l'EMAT. S'acaba demà a les 2 el termini per presentar la sol·licitud i aquest ajut pel pagament de lloguer està destinat per a persones que a 31 de gener tinguessin fins a 35 anys. És a dir, que si una persona a l'abril ha fet el 36, sí que pot presentar-la.
0: D'acord, fins al 31 de gener tingui 35 anys.
1: Com a molt, vale? Per poder presentar-la, les persones destinatàries en quant a edat és això, i el que cal per descomptat és ser titular de contracte de lloguer i estar empadronat en aquest habitatge, en aquest cas parlem del municipi de Sant Boi, lògicament, vale? Perquè cada població farà el seu. Recordar que en aquest cas de l'ajut pels joves, vale? Sí que si hi ha varis titulars de contracte, cadascú d'ells poden presentar la sol·licitud per la seva banda.
0: D'acord.
1: Val?
0: Si són tres persones que viuen en aquell domicili, cada una
1: presentarà. Fantàstic. En aquest cas de joves sí que és. També poden presentar la sol·licitud aquesta de subvenció pel pagament de lloguer en cas d'habitació. Clar, lògicament que el propietari o inclús si una persona és arrendatària com a titular i el propietari sap i té constància i hi ha document escrit de que lloga una habitació, aquesta persona que té llogada una habitació també la pot presentar.
0: Clar, entenem que tot estigui legal.
1: Correcte.
0: És a dir, tal com dius, que hi hagi un document, un contracte entre l'arrendatari i el propietari.
1: Correcte, correcte, sí. Arrendatari o... exacte. Sí, que costi que...
0: Doncs és demà, la data, demà. Recordem, 10 de juliol, quan finalitza aquesta convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves, diguem-ne la que no és de Sant Boi de Llobregat, perquè també hem de destacar que a partir del mes de setembre parlarem d'un altre ajut que en aquesta ocasió és directament nostre, des de Sant Boi.
1: Sí. En el cas de l'ajut per al pagament de lloguer de l'Ajuntament de Sant Boi, normalment encara no ha sortit convocatòria, però vaja, normalment cap al setembre sí que surt aquest ajut. És una mica diferent, no, lògicament no està destinada només per a persones joves, sinó que és general. El que sí que passarà és que les persones que presentin la sol·licitud ara, aquesta per joves de la Generalitat, al setembre no estarà encara la resolució. Llavors sí que és cert que si o bé no han arribat a poder presentar en termini la sol·licitud d'ajut o no ho tenen clar, poden presentar la de l'Ajuntament, és diferent. Té una cosa una mica diferent que jo penso que de cara al jovent està bé, i és que en el cas de l'ajut de subvenció pel pagament de lloguer de l'Ajuntament de Sant Boi, hi ha dues línies i hi ha una que penso això, que per joves està bé, que és que en el cas de que encara no tinguin el contracte signat, vale, poden demanar un ajut com per despeses inicials de fiança, gestoria, val? O bé el tenen ja signat, però poden demanar aquesta línia.
0: D'acord.
1: Que en joves passa que de vegades no tenen com estalvis
0: per poder
1: per afrontar
0: fer aquell primer pagament. D'acord. Doncs estem parlant de les diferències entre aquests ajuts a lloguer, sigui per joves o sigui per gent doncs, que té més edat, i les diferències entre l'oferta que hi ha ara des de la Generalitat de Catalunya i la que hi haurà des de l'Ajuntament de Sant Boi. Recordem que la de l'Ajuntament, sempre a més donem aquí la informació, serà a partir del mes de setembre.
1: Sí.
0: Tornem a la que ara tenim entre mans, que és la que vale. Finalitza demà, dia 10 de juliol, que és aquestes subvencions pel pagament de lloguer, una convocatòria que fa també a tots els anys la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
0: La data és demà, és fins les 2 del migdia. Si avui ens escolta avui, encara pot fer aquest tràmit. On? De quina manera, Assun?
1: Vale. Es pot fer en línia si busquen subvenció per al lloguer persones joves fins a 35 anys. Segur que surt hi ha l'enllaç per fer-ho en línia. Lògicament, cal una signatura electrònica. També, lògicament, podem passar pel Servei d'Informació Juvenil presencialment, fer la consulta a través de WhatsApp, correu, Instagram, que nosaltres mirarem d'assessorar-ho, o bé per passar directament per al punt. Igualment poden anar a l'EMAT, a l'Espai Municipal d'Atenció a les Persones. La documentació que cal és d'entrada senzilla.
0: És el que a vegades fa més por abans de demanar una subvenció o una ajuda. En aquesta ocasió, fàcil.
1: Sí, però no és molt senzilla, que és el contracte de lloguer sencer, que de vegades presenten només la primera cara, no, sencer, de primera a última pàgina, rebuts ja pagats del lloguer, de gener, a junt, perquè hem de pensar que aquesta subvenció, en el cas de que sigui aprovada, té caràcter retroactiu, o sigui, comptarà des del gener, o bé, en el cas des d'inici de contracte, inici no, des del mes següent a l'inici de contracte.
0: D'acord.
1: I com a novetat d'aquesta convocatòria, no serà, en el cas de que sigui aprovada, no serà d'un any, sinó que seran de dos anys, vale? Sí que és cert que el següent any, des de l'Agència de l'Habitatge, revisen que continuïn complint requisit i tal. Llavors, retorno.
0: Sí.
1: Contracte, rebuts de pagament, on surti clarament número de compte bancari des d'on es paga el lloguer i número de compte bancari de qui està cobrant. No s'accepten pagament en metàl·lic, si visum, domiciliació, llavors contractes rebuts i certificat de dades bancàries de la persona que està sol·licitant el lloguer. Només són aquest document.
0: Clar,
1: rebuts, contracte i certificat de dades bancàries.
0: Són documents, dèiem, assequibles i senzills.
1: Totalment,
0: que si algú,
1: perquè el tenim.
0: Ara mateix està escoltant doncs, aquesta convocatòria, tenint en compte que finalitza demà a les 2, encara estaria temps a fer doncs, aquesta instància.
1: Sí, perquè si després n'hi ha, depenent dels casos, hi haurà documentació que sí que es demani sentència de custòdia de fills menors, bla, bla, bla, i si en el cas que no tinguessin algun document del que acabem de parlar, imprescindibles, si presenten la sol·licitud en termini, després ja es requerirà documentació, però ja ha entrat la sol·licitud.
0: Doncs ja sabeu, demà, dia 10 de juliol, finalitza, i a partir de les 2 de la tarda, és a dir, que a les 9 del matí, si algú es lleva, diu, ai, vaig a fer aquest tràmit, encara està a temps, eh?
1: I a la 1 de la matinada.
0: També.
1: Entren també. Moltes, clar.
0: Sí. Doncs a la 1 de la matinada també ho podeu fer.
1: Sí.
0: Fins demà a les 2 del migdia està oberta aquesta convocatòria de subvencions pel pagament de lloguer de joves fins a 35 anys, 35 anys fets a últim dia del mes de gener.
1: Correcte.
0: Doncs estan inclosos també, i aquesta convocatòria és de la Generalitat de Catalunya, que la de l'Ajuntament de Sant Boi ho informarem, però serà a partir del mes de setembre. De fet, és un animar a tothom que compleixi amb aquests criteris, que participi, no?
1: Sí, totalment. Una altra novedat d'aquesta convocatòria, a part de que en el cas de que sigui aprovada serà de 2 anys, és que també l'import màxim de pagament de lloguer, la convocatòria anterior era 950 i ara són 1.000. Uh-huh. Vale? Llavors sí que, en cas de famílies nombroses i tal, hi ha excepcions, però que ho sapiguem, no? Uh-huh. Que sí, perquè en convocatòries anteriors hi ha jovent que ja sabia que si pagava 1.000 euros no entrava.
0: I ara sí.
1: Ara sí.
0: Ara sí. Molt bé, doncs gràcies per aquest apunt, que és important. Doncs ja tenim el tema de les subvencions pel pagament del lloguer. Encara esteu a temps fins demà, dia 10 de juliol, a les 2 del migdia. Però avui també amb l'Assun volíem comentar doncs una altra temàtica ben diferent, però que també es tracta del futur d'aquests joves, en aquesta ocasió del futur curricular, quan parlem d'estudis. Perquè ara mateix estem en un període clau. Sembla que el mes de juliol ja està tothom de vacances i no pensa en el futur d'aquests joves i d'aquestes joves, però ni molt menys. Hi ha famílies que estan amb ai ara mateix. Perquè demà també és un dia important. Demà 10 de juliol, què passa amb aquests joves doncs, que acaben d'estudiar l'ESO, oi? Què passa?
1: L'ESO
0: o
1: el batxiller també.
0: O batxillerat, però jo penso en aquests que potser han acabat l'ESO i que sí que estan a punt de saber si sí o si no, no?
1: Clar, clar. Sí que és cert que ara estem com en la fase final de tot el procés de preinscripció a cicles formatius de grau mig i de grau superior també, que és molt important perquè cada vegada més al jovent i no jovents, vale? Ens interessa més el que és la formació professional, perquè
0: bé, de fet aquest ha sigut un any de rècords,
1: superinteressant.
0: Sí, aquest ha sigut un any de rècords, per tant, per això dic que hi ha moltes famílies que estan amb l'AI perquè hi ha hagut moltíssima demanda i ara mateix aquests joves i aquestes joves no saben doncs què pot passar demà, si tindran aquesta plaça en primera assignació, si la tindran en segona, si s'hauran d'esperar una altra data. Com està la situació?
1: Llavors, ara ja el juliol, efectivament, estem en la fase final i és un moment decisiu. Ja el 29 de juny es va publicar la llista provisional de notes, vale? I van haver-hi uns dies per reclamar i tal, i el 7 de juliol, dimarts passat, penso que era, ja va sortir la llista, es va publicar la llista definitiva de puntuació, i demà, 10 de juliol, ja surt, es publica la llista d'assignació de places.
0: D'acord.
1: Surt la primera llista, la primera tanda d'assignació. Després n'hi haurà la segona tanda, el 24. Llavors, expliquem.
0: Clar, pot haver moltes casuístiques. Demà què?
1: Clar, demà es publica la llista de primera assignació. Necessitem per consultar aquesta llista al DNI, NI o passaport de la persona que va, del jove o no jove, que va fer la preinscripció per consultar. Si pel que sigui estem una mica perdut i aquest codi no està, no passa res, que el recuperarem i es farà. Si estem en aquesta llista de primera tanda d'assignació, rebrem un correu i SMS que ens dona enllaç a la declaració responsable per fer l'acceptació de plaça.
0: I quan acceptis, això ja és definitiu? És a dir, com ja t'han assignat aquesta plaça, aquesta alumna ja té la plaça assignada, segur?
1: Sí. En principi, si accepten, ara comentem perquè sí que n'hi ha com a 3 punts que pensava com diferenciar-los perquè quedés
0: molt clar,
1: per això decía 1, 2 i 3, perquè això sí que és important. Llavors sí que si fem l'acceptació, ens queda assignada, però és cert que no queda la matrícula feta. És a dir, nosaltres consultarem llista, si acceptem, fent la confirmació en línia de la plaça, sí o sí després cal anar-hi al centre educatiu o institut
0: a fer la matrícula.
1: Formalitzar la matrícula. Potser que sí que està bé abans informar-nos amb el centre si cal aportar alguna documentació, perquè cada centre potser que a nivell intern, no, la seva gestió, una foto o tal, vale? Però sí que és important això, confirmació i després institut formalitzar la matrícula. I el termini per fer això, demà es publica la llista, tenim fins al 14 de juliol que crec que és dimarts.
0: El dimarts, per tant tenim
1: ho
0: pocs dies.
1: Això, ho dic perquè ho visualitzin
0: hi ha pocs dies.
1: Ben clarament que, sí. Que, no, que es diu 10, 14, no, és dimarts vinent, vale? Tenim per fer aquesta acceptació de la plaça assignada i fins al 16, dijous, a les 2 de la tarda, per formalitzar la matrícula.
0: La matrícula al centre,
1: o sigui, que
0: ens ha tocat.
1: Pim,
0: clar, vale? Que tot és ràpid i que s'ha de fer en aquest temps.
1: I si no es fa en termini, queden totalment fora.
0: I va? Es perd aquella plaça.
1: Totalment. Entonces, per això sí que pensem que és important. Jo sé segur que els instituts i tal ja ho tenen controlar i van donar la informació a tot el jovent, sobretot de cara als joves que van acabar l'ESO i que faran grau mig, que han d'estar al tant, però per si de cas, vale, que ens truquin.
0: Sí.
1: Els tres punts que volia diferenciar, perquè dins de l'argumentació no quedessin així una
0: Vinga.
1: Mica perdut,
0: primer punt.
1: És
0: primer
1: important,
0: punt. Sí.
1: Que després de fer la confirmació de plaça, hem d'anar al centre a fer la matrícula, perquè si no, res de res.
0: D'acord.
1: Vale? Hem perdut tot. Dos. Que en aquesta primera assignació hi ha l'opció d'optar a la segona tanda per millorar l'assignació.
0: Perquè potser ens han donat una assignació del segon centre i nosaltres volem el primer centre o el primer curs, per exemple, sí?
1: Clar, potser que ens han assignat no el que volíem, sinó una de les nostres tercera, quarta o vuitena opció, vale? No, vale? Potser. I tenint aquí en esta primera tanda, a partir de demà, tenir l'opció en lloc d'acceptar, tenir l'opció de millorar, d'anar-hi a la segona tanda. I no hem de patir perquè no perdrem aquesta primera.
0: Clar, aquest és el por. Correcte. Volem millorar, però perdrem la primera assignació?
1: No, està garantida. ¿Vale? Això està garantida. Llavors tindrem l'opció d'anar-hi a la segona tanda i a partir ja de la segona tanda sí que... Ja sí que, si no fem la confirmació, ja no...
0: L'hem perdut.
1: Queden exclosos del procés. Vale? A la segona tant acceptarem o bé la que tenien o
0: la nova,
1: millor.
0: La millorada. Vale? Bé, aquest era el segon punt.
1: Aquest era.
0: I hi ha
1: I
0: un tercer. Quin és?
1: I el tercer és que també tenim l'opció de renúncia. Val? I en el tema de la renúncia... Lògicament, ho hem de tenir claríssim, que no ens matricularem d'aquesta formació, perquè potser es dona molt el cas, no?, de que hi ha persones que heu fet el batxiller i que vau fer la inscripció a cicle de grau superior, però també hem anat a la PAU, hem tingut una nota super, super, super estupenda.
0: I finalment aquella alumna prefereix fer un grau universitari.
1: Sí, i aquella plaça quedarà lliure. O persones que en lloc de fer el grau mig faran un certificat de professionalitat o el que sigui. Lògicament hem de tenir molt, molt clar que no farem aquesta formació. És cert que el renunciar està oberta l'opció de clicar a la renúncia durant tot el procés, no només a la primera tanda. Però sí que és cert que si ho tenim clar des de l'inici, molt clar, estaria bo fer-ho.
0: Perquè donarem opció a una altra persona, clar, que potser pugui optar.
1: Es facilita la gestió de la segona tanda d'assignació de segona tanda.
0: Fantàstic, sí, sí. Ha quedat clar, Ho hem anat explicant amb aquests punts.
1: Un,
0: dos, tres.
1: I tres.
0: Molt bé, doncs estem parlant d'aquestes convocatòries. Convocatòries i dates claus d'aquest seguiment de les preinscripcions.
1: Correcte.
0: Demà és un d'aquests dies importants.
1: Una vegada finalitzi aquesta primera tanda, la matriculació ha d'estar feta a 2 de la tarda, i el 24 sortirà la llista publicada d'assignació en segona tanda. Aquí funciona igual, lògicament ja no està l'opció de millorar opció, no? D'assignació. Tenim per acceptar la plaça assignada del 24 al 28 i per formalitzar matrícula, sí, al centre fins al 29.
0: D'acord, de juliol, eh?
1: Correcte. Uh-huh. Com a novetat, aquesta convocatòria, en el moment de fer la preinscripció als joves i no joves dels cicles, aquells que no han clicat l'opció de que no volien rebre una assignació alternativa, en el cas de que no han obtingut plaça ni en primera tanda ni en segona tanda, aquesta convocatòria com a novetat, llavors el Departament d'Educació farà una proposta a una assignació alternativa, vale,
0: doncs està de molt plaça. Bé, està molt bé. Hi ha una altra oportunitat, potser, doncs, per poder continuar aquests estudis amb la proposta que ens hagin, no?
1: Sí, perquè sí, del que nosaltres hem sol·licitat no hi ha plaça, però tenint en compte interessos de famílies professionals, territori i tal, i hi ha places vacants de cicles formatius de família professional, no?, dins de similar al que ens sol·liciten, mm-hmm, es farà l'assignació de plaça i funcionarà igual. Acceptarem i matriculació fins al 29.
0: Molt bé, doncs jo crec que hem donat aquestes dates claus. Ens queda donar una informació, que és aquest, sí, canal oficial de WhatsApp, sí, que jo crec que és molt pràctic, molt senzill, molt fàcil, que segurament les famílies que ens escolten i que estan en aquestes casuístiques, evidentment, ja saben de què estem parlant, d'aquest canal oficial de WhatsApp, però potser hi ha alguna família que no ho sap. En què consisteix i de quina manera facilita tota aquesta casuística que hem explicat avui aquí?
1: Sí, jo penso que el canal aquell de difusió, GenCat, vale, està bé perquè rebrem, si seguint el canal, vale, de WhatsApp, rebrem notificació de tota la informació així més diària, mm, de qualsevol cosa. El canal es pot buscar, és preinscripció FP 2026-2027. És el canal de WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Si el seguim, rebrem les notificacions que va publicant referent a tot aquest procés.
0: Molt bé, doncs avui hem donat aquesta informació, que demà finalitza, demà dia 10 de juliol, aquesta convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves, i que demà també, dia 10 de juliol, és una d'aquestes dates claus del seguiment de les preinscripcions als cicles de grau mitjà i també superior, i que finalitzaran justament quan s'acabi aquest mes de juliol, l'últim dia, o el penúltim, el dia 29 de juliol.
1: 29.

0: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dijous. Com cada set dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui amb la mirada posada a la data de demà, que és el 10 de juliol, on finalitza aquesta convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves i és una d'aquestes dates clau del seguiment de les preinscripcions dels graus mitjà i superior. I que ens ha acompanyat la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Assun López. Imaginem que algú que ens està escoltant s'ha perdut en alguna de les informacions que hem donat. Vosaltres, des de la Factoria Jove, des de Can Massellera, esteu precisament també per això, per estar al costat d'aquestes famílies o aquests alumnes. De quina manera us poden localitzar?
1: I tant. Estem al Servei d'Informació Juvenil, el punt. Podeu trucar per telèfon, que ara donen, vale? Trucar per telèfon, contactar per WhatsApp, passar directament, estem a Can Massellera, directament. El nostre horari de que està obert l'atenció al punt és matins de dilluns i divendres de 10 a 2 i les tardes de dimarts, dimecres i dilluns de 4 a 7 i mitja de la tarda. Llavors, trucar, WhatsApp, passar, Instagram. Podeu fer consultes o demanar cita per venir o venir sense cita. Dono el número de WhatsApp.
0: Endavant. Sí,
1: el WhatsApp nostre és el 673-036-495. El telèfon per trucar. Les trucades al telèfon entren només en horari d'atenció. Mm-hmm. Ho dic perquè de vegades, vale? El telèfon del punt és 93-52-98-43. El nostre Instagram, @joventutsantboi. I clar, estem per això, no? Per fer suport i assessorar els joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Assun López, que vagi bé, bon estiu.
1: Igualment, bon estiu a tothom, bon estiu.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.
2: Dos quarts d'una del migdia i tres minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai quinzenal que es diu Fem Barri. És un espai amb la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi. Viatgem per tots els barris de la nostra ciutat i coneixem a les seves veïnes. I avui, que serà l'últim Fem Barri d'aquesta temporada, volem fer un balanç de com ha anat aquest curs. Valorarem doncs les diferents accions i el dia a dia d'aquestes associacions de la nostra ciutat, i per això hem convidat el president de l'Associació de Veïnes i Veïns del Poble Marianao, Rafael García. Què tal, Rafael? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: El vicepresident de l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Paulet, Ernesto Torres. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, senyora Mònica, i a tots els oients i a vostè. Bé.
2: I la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi, l'Amor de l'Àlamo. Què tal, Amor? Bon dia.
5: Molt bé, bon dia.
2: Doncs mira, si et sembla, Amor, comencem per tu mateixa com a presidenta de la Federació. Així globalment, de quina manera podíem definir com ha anat aquest curs? Doncs això, des del setembre i fins ara. Sí.
5: A veure, han estat uns mesos, com sempre, amb molts temes pendents, en temes que hem hagut d'anar treballant. Després ja tant el Rafael com l'Ernesto, l'Ernesto com el Rafael, explicaran des de les seves respectives associacions. Com a federació, un punt important va ser la commemoració del 50 aniversari, ai, perdó, del 40è sí. aniversari.
2: És que ha sigut el 50 de moltes associacions.
5: Sí, sí, sí.
2: Que sí.
5: I sempre la confusió és aquesta.
2: Sí,
5: no?
2: De 50 i 40, sí, sí.
5: Primer van ser les associacions sí. i les associacions van crear la federació.
2: Exacte, exacte.
5: Vull dir,
2: per cert, ens quedem aquí. Això és un punt important, que després de 50 anys o en el moment de que van iniciar-se totes aquestes associacions, decidíssiu formalitzar una federació. Aquí va ser un punt clau, no?, del veïnatge de sí. les associacions de veïnes sí. i veïns de Sant Boi.
5: Sí, sí, perquè és el que diem sempre. La federació és un punt, un nexe d'unió entre, a veure, cada barri té la seva problemàtica, però no deixem de ser una ciutat. Mm. Per tant, el que afecta un barri de Sant Boi afecta a Sant Boi, ens afecta a tota la ciutadania. I la creació de la federació va ser una bona idea, un bon propòsit, i, bueno, 40 anys... evidentment no amb flors i violes, com es diu. He tingut moments millor, moments més dificultós, però bé, jo penso que a 40 anys calia una bona commemoració, sobretot també un record a totes aquelles persones que van impulsar i que ja no estan entre nosaltres. I jo haig de dir, bueno, que va ser un acte, un matí entranyable, maco, de convivència, de retrobament i de molta complicitat, que és el més important. Uh-huh. I després, evidentment, continuem amb molts punts que al setembre haurem de reprendre, perquè ara, pues, bueno, entre la calor que està fent
2: sí.
5: i juliol i agost, les associacions el que fan és aprofitar per posar preparar-se el dia i fer ja, bé, com entomaran el proper curs, doncs cal, val la pena tenir allò, un temps de calma, respirar i dir, vinga, va, al setembre amb força una altra vegada, que ja, com deia, no... Mm. Tot està per fer i tot
2: és possible. Exacte, així és. Amb l'Ernesto i amb el Rafael, doncs mateixa pregunta. Comencem per l'Ernesto. Quina valoració feu d'aquest curs?
4: Bueno, la valoració que fem és positiva. Sempre es poden aconseguir més coses, però nosaltres des de l'Associació de Veïns de Can Paulet pues estem anant treballant per millorar les condicions i la qualitat de vida del barri de, i dels veïns, no? Hem instaurat una neteja a demanda de l'organització, a diferència d'altres barris del poble que és, està calendaritzada. Nosaltres creiem que és més positiu pels barris de muntanya fer-la a demanda. Això no hi ha cap problema amb l'Ajuntament. Es va actuant, es podria millorar, sí. Es pot millorar. I després, a part del a part de la neteja via demanda, que és el més important, pues la resta de serveis, no? De la urbanització, millorar una miqueta el trànsit viari, la senyalització, el servei de recollida d'escombraries, a veure si podem aconseguir 4 dies a la setmana en comptes de 3 dies, perquè sobretot en les altes temperatures es noten els mals olors als contenidors. A veure si podem aconseguir-lo cada 4 dies en comptes de 3 dies a la setmana. I ara estem immersos en la festa de Can Paulet, que aquest any fem un sopar de germanor perquè no disposaven de mitjans econòmics per fer-los, una festa de barri amb un dinar, amb jocs pels nanos, per a les criatures, portar una orquestra, que tampoc l'hem pogut fer perquè no disposaven de recursos econòmics, i els vàters, que també portàtils, que és una altra despesa important de cara a una festa de barri.
2: Malgrat això, la festa està assegurada, Ernesto?
4: Sí, el dia 18 de juliol, de 21 hores a 2 hores de la matinada, farem el sopar de germanor. En les taules i les cadires cedides per l'Ajuntament, cada veí portarà el seu menjar, la seva beguda, i nosaltres portarem una mica des de la Junta de l'Associació de Veïns una mica de música, perquè amenitzar una miqueta el sopar, i si els veïns i veïnes volen ballar,
2: que ballin,
4: doncs també.
2: Molt bé. Parlem ara amb l'altra associació que ens acompanya, és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Mariana, el Rafael García. Precisament és una de les associacions que fa 4 dies heu fet la celebració, coincidint amb les festes del barri, ja, dels 50 anys, oi, Rafael?
3: A ver, está claro, clarísimo, que al 40 aniversario de la federación, esto hizo que se aunara más todos los criterios, todos los problemas, como bien ha dicho Mordel Álamo, del barrio, porque los problemas de un barrio es un problema de todos. Si es sanidad, como es cultura, como es urbanismo, es un problema de todo el pueblo. Lo que está claro es que los diferentes barrios, como por ejemplo ha comentado Ernest, de Can Paulet, el Canon, los Orioles, es un problema, no digo ni mejor ni peor, pero es diferente con el resto de la población ya aposentada en la zona mediana baja del barrio San Boi, y tienen unos problemas diferentes que tenemos que aunarlos perdón tenemos que aunarlos entre todo lo de la federación para que esto sea una realidad y no se vean en merma con respecto al trato del resto de asociaciones vecinales que hay en San Boi. Así que yo lo que pediría es una cosa, de que todos los que nos estén escuchando, todos los que nos puedan oír, que entiendan que la Federación de Asociaciones Vecinales de San Boi estamos al servicio de todos los vecinos de San Boi, estén o no estén afiliados a alguna asociación de vecinos. Pues nosotros ya se ha comenzado la construcción del nuevo CAP del quinto cap de Sant Boi o el desdoblament del Montclar, tal como se dijo al principio. El tema de la biblioteca, estamos en espera de definitivamente se haga el proyecto, porque hay, todavía está, estamos esperando, aunque hay muchos anuncios por Instagram, por todos los demás sitios, de que la biblioteca ya es una realidad. Es cierto que la biblioteca es una realidad, porque están los terrenos, están los proyectos, hay unos llamémoslo, dineros o capital apartado para hacer proyectos y para hacer parte de la construcción, pero definitivamente el proyecto no está terminado. En el momento que esté terminado, nosotros, por la vía que sea, lo vamos a trasladar, sea seguro que sale en el Viura San Boi, sale donde tenga que salir, y vamos a aunar, porque es una necesidad que prioritària para Sant Boi, de que haya más biblioteca, que haya más cultura i que haya más sanidad.
2: De fet, aquests dos punts, Amor de l'Àlamo, estaven dins de l'agenda de les associacions i també de la federació.
5: Sí, tant... espera, disculpa, em sembla que el Rafael vol afegir.
2: Digues, Rafael. Sí.
3: No, a ver, yo quería comentar que en el Poblet Marianao, nosotros, para septiembre, nosotros hemos hecho el 50 aniversario coincidiendo con la fiesta de barrio, ha ido muy bien. Entonces, y se de una forma muy rápida aunamos para hacer la Revella de San Juan en la puerta, cortando la calle Libertad entre Gaudí y Rosellón, y hubo una cena, tal como ha comentado Ernest, que van a hacer allí en Camp Paulet, una cena en la Revella de San Juan. Estuvimos hasta desde las 8:30, 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Aproximadamente unos 150 comensales hubo en la calle. También tuvimos la asistencia de la señora alcaldesa Luisa Moret, y bueno, vino solamente a, no digo a verificar, pero sí a felicitarnos de que el acto había sido muy cívico. Todos los vecinos, como bien ha dicho Ernest, se llevaron su propia cena, su propia bebida, si la querían o lo podían adquirir allí.
2: I això ho vau passar bé, no, Rafael?
3: Fue molt bé, molt
2: doncs
3: bé.
2: Això, d'això es tracta.
3: Último, y por último, nosotros para el 19 de septiembre tenemos un acto para recaudar fondos para la Asociación de Familiares del Alzheimer. Quiere decir que, ya lo comento, posiblemente en septiembre, si tenemos tiempo...
2: Sí, podríem fer algun espai dedicat a aquest acte.
3: I intentar hacer de que todas estas entidades sin ánimo de lucro que están en defensa de la salud y del bienestar de todas las personas con enfermedades raras o no raras, vamos a intentar colaborar todo lo que podamos. Gracias.
2: Molt bé, Rafael. Disculpa, que t'havia jo interromput i perquè volia fer aquesta reflexió, però és veritat que havíem d'acabar amb l'agenda des de l'Associació de Veïnes i Veïns el Poble Marianao. Amor de l'Àlamo deia que el desdoblament del Camp Montclar i la nova biblioteca també justament davant del Camp Montclar, doncs eren dos de les demandes dels clams que fèieu, no? Les associacions i la federació.
5: Sí. A veure, comencem això, el desdoblament o el cinquè cap, per anar canviant el nom, va començar l'associació El Poblet Marianao, ho va entomar també la federació i es va sumar també la Marea Pensionista. I jo crec que aquesta suma de diferents entitats, malgrat, pues, clar, l'associació veïna i la federació formem part del mateix eix, però ha anat molt bé. I a més, que s'ha constituït una comissió de treball amb aquests tres actors, l'Ajuntament, l'ICSalut i el CatSalut. Crec que no em deixo a ningú. I la veritat, pues, que han sigut reunions bé, profitoses, jo diria profitoses, perquè com a mínim nosaltres hem pogut expressar les nostres inquietuds que ens fan arribar al veïnat.
2: Clar. Vosaltres sou els portaveus, portaveus del veïnatge de Sant Boi.
5: Exacte, llavors ho hem pogut parlar, pues, això, amb les institucions, i és important. I dir que quan se'ns va comunicar que no hi hauria l'acte de posar la primera pedra al CAP perquè sí. no hi havia, bueno, no hi havia agenda disponible per poder, però que començava la, el, que començaven a remoure les terres, pues evidentment va ser una enorme alegria perquè vam veure que sí, que això era, anava a ser una realitat, perquè després no oblidem que també estem apretant, que el CAP Montclar necessita una remodelació, perquè és el CAP més antic de Sant Boi, té moltes deficiències d'estructures, hi han deficiències que aquí no ens acabem de posar d'acord amb les institucions sobre el

0: tarda vespre. Després tenim el correu electrònic, que és ab-campaulet@gmail.com, que poden dirigir-se també amb ell a qualsevol tipus d'informació que vulgui. I després el mòbil personal meu, que està a disposició també de tots els veïns i veïnes, que és el 676-937-385.
1: Doncs arribem al final d'aquest espai quinzenal Fem Barri i acabem amb la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Boi, Amor de l'Àlamo, per tancar aquest Fem Barri de la temporada, només el de la temporada, perquè al setembre us esperem, eh?
2: Sí, aquí tornarem a estar, deixant anar la nostra veu.
1: I tant, què t'agradaria dir abans de marxar de vacances, Amor? De cara al veïnatge que ens ha acompanyat o a les veïnes i veïns que ens puguin estar escoltant ara?
2: Pues una mica la crida que feien tant l'Ernesto com el Rafael, no? Que s'apropin a les associacions veïnals, que en formin part, que han tingut al llarg de la història han tingut un paper important i encara el tenim, que sabem que la participació no és fàcil, que la gent jove, això d'estar en una entitat, amb uns estatuts, amb una junta, els hi costa, perquè tenen una altra manera de participar. Però que el barri, que Sant Boi, som totes i tots. Per tant, que endavant, que vinguin a les associacions, que segur que tothom pot aportar, i no només des del punt de vista de la queixa, que també, nosaltres hem d'estar atents de què és el que no ens agrada, com funciona la nostra ciutat, i ho fem des de la crítica positiva i aportant el que creiem que pot ser la solució. I per això també parlem, dialoguem amb la institució. Quina és la institució més propera que tenim? L'Ajuntament, evidentment. Però això, jo faig una crida perquè la gent vingui al moviment veïnal, que és positiu.
1: Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots els que cada 15 dies ens heu acompanyat aquí al Fem Barri. Molt bon estiu a tothom i ens retrobem el proper mes de setembre, a partir del mes de setembre. Gràcies.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies i sobretot a tu, Mònica.
1: Bon dia.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que ens parlen d'aquest mes, el mes de juliol. Doncs som-hi, us diem fins demà amb Noah Cyrus i el tema July. Fins demà, que vagi bé, bon dia.

Més de 45 anys amb tu. After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.cat.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Molt bona tarda, us saludem la Laia Vidal i l'Albert Vilà en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem el seguiment dels incendis generalitzats a tot Catalunya, marcats també per l'onada de calor i els nous treballs de senyalització de la B25. Avui és dijous 9 de juliol de 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. I obrim els informatius anunciant que ja estan estabilitzats 6 incendis forestals a Catalunya després d'una jornada, la d'ahir, que va estar marcada per la calor extrema.
1: Els bombers de la Generalitat han estabilitzat els 6 incendis forestals que es mantenien actius a Catalunya després d'una jornada, la d'ahir, especialment complicada per les altes temperatures, la baixa humitat i l'aparició simultània de diversos focs. Entre els incendis estabilitzats hi ha els de Gavà, Navarcles, Sant Manat, l'Anoia, Aiguamúrcia i Guimerà.
0: El foc de Gavà va obligar ahir a confinar unes 6.000 persones de Gavà, Viladecans i Sant Climent de Llobregat durant més de 4 hores. Tot i que a primera hora es pensava que el foc s'havia originat a causa de la combustió d'un cotxe, els agents rurals investiguen si l'origen podria estar relacionat amb l'ús de material pirotècnic.
1: El foc va començar cap a 2:15 al carrer Montserrat Roig de Gavà i es va propagar cap a la vegetació forestal de la zona. Per fer-hi front es van mobilitzar 29 dotacions terrestres i 7 mitjans aèris dels bombers. Gemma Badia és alcaldessa Gavà en declaracions a la xarxa.
2: Se'm confirmen des de bombers que hi ha 10 dotacions aèries. Això són moltes. I estan venint camions d'arreu. Per què? Perquè és una zona realment que s'ha d'anar molt de compte. No només per l'urbanització de Bruguers, sinó per tot el bosc, perquè aquí comença el Parc del Garraf. He parlat amb altres ajuntaments també del voltant que també se'ns ha oferit, tant Castelldefels com Viladecans com Sant Boi, per si necessitàvem alguna cosa. Esperem que no duri massa i que es pugui controlar ben aviat.
0: Protecció Civil va enviar una alerta als mòbils dels veïns confinats a les 3 de migdia, una alerta que també va arribar a una part del veïnat de Sant Boi per la proximitat de l'incendi.
1: A Navarcles, l'incendi va cremar 30 hectàrees de vegetació i va afectar una planta de reciclatge de residus. El confinament de Sallent d'un polígon industrial i d'una zona d'Artés va afectar 7.000 persones, ja s'ha aixecat. El foc més important està el de les Gavarres, al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.200 hectàrees i ha obligat a confinar milers de persones. Mari Muñoz és sotinspectora del cos de bombers de la Generalitat.
3: Però ens queda una tasca complicada durant els dies. Sabem que estem en una de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada. El cos de bombers treballa sobretot, no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha els focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
0: Tot i aquesta evolució favorable, els bombers mantenen dispositius sobre el terreny per acabar de controlar els perímetres i evitar possibles revifades. Les temperatures continuen molt altes, amb valors que ahir van arribar als 40 graus en alguns punts del litoral i del prelitoral.
1: Davant d'aquest escenari, el Pla Alfa es manté el nivell 4 en centenars de municipis i el nivell 3 aquí a Sant Boi. Les autoritats insisteixen en la màxima prudència per reduir el risc d'incendis forestals durant les pròximes hores. L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, demana prudència en declaracions a la xarxa.
2: Estic molt contenta, crec que estic molt sèria, perquè de veritat que ens ha espantat molt l'incendi, però estic molt contenta de veure el resultat. Això sí, torno a demanar, com sempre, molta, molta prudència. Estem en un moment de calor molt elevada, estem en un alfa 3, i en aquesta situació qualsevol coseta que pugui ser una burilla, que pugui ser un petardo, que pugui ser una guspira, que pugui ser qualsevol cosa, pot generar un incendi d'aquestes magnituds.
0: I recordem també que Sant Boi va patir un incendi aquest passat diumenge d'una empresa de gestió de residus que va provocar una gran columna de fum i el desplegament dels cossos de protecció civil, bombers i policia.
1: Més de 15 dotacions de bombers van treballar diumenge en l'extinció d'un incendi declarat en una empresa de gestió de residus situada al carrer Extremadura. El foc va provocar una gran columna de fum des d'abans de les 10 del matí, visible des de diversos punts de la ciutat i dels municipis de l'entorn. L'incendi, situat a la zona nord del polígon Fulullar, es va produir en una nau de l'empresa Gersa, dedicada al tractament de residus de paper, qüestió que va obligar a activar un ampli dispositiu d'emergències.
0: Dimarts al matí, un camió de bombers treballava encara per apagar una petita revifada, normal en el cas d'aquest tipus d'incendis, i que no va suposar cap perill extra ni per l'empresa ni pel veïnat de la rodalia. Cristina Muñoz, regidora de la Policia Local i Protecció Civil, en feia una valoració.
4: al migdia aproximadament, primer es fa una mena de contenció de l'incendi, que és la primera intervenció de bombers. Al migdia aproximadament ja estava controlat i al voltant de les 3, de dos quarts de tres aproximadament ja estava pràcticament extingit. El que passa que sí que és veritat que bombers es va quedar remullant tota la nau per l'interior. No obstant això, aquesta matinada, al voltant de dos quarts de sis aproximadament, un treballador de l'empresa ens ha comunicat que semblava que una altra vegada en algun lloc de la nau semblava que començava una altra vegada a revivar-se, no? Aleshores, hem tornat a activar bombers i ha estat, bueno, intervingut una altra vegada per remullar la zona i ben bé per això, no? Perquè no es propagués més l'incendi o que comencés una altra vegada, vaja.
0: I ahir, en plena hora punta, també van viure afectacions a la mobilitat, en aquest cas als ferrocarrils de la Generalitat.
1: La línia Llobregat-Anoia va patir una avaria de trens entre les estacions de Cornellà-Riera i Sant Boi, endarrerint durant hores les sortides de trens direcció Plaça Espanya. Ens ho explica el Marc Gavarnet.
5: Caos aquesta tarda a la línia Llobregat-Anoia de ferrocarrils de la Generalitat. Una avaria en un tren entre les estacions de Cornellà-Riera i Sant Boi ha provocat importants afectacions en el servei durant plena hora punta. Des de dos quarts de sis de la tarda no ha sortit cap tren de Plaça Espanya. A més, la incidència ha deixat decenes de passatgers atrapats dins dels convois i també ha provocat llargues esperes a les andanes. Molts usuaris han denunciat la situació a les xarxes socials. Alguns asseguren que han estat més de 40 minuts aturats a la via sense poder continuar el trajecte, mentre d'altres reclamaven informació sobre què estava passant. Entre les persones afectades hi ha l'Alexia, veïna de Sant Boi, que aquesta tarda viatjava en un dels trens afectats.
6: Mira, pues yo he cogido el ferro en Plaza España, dirección la COPE Sant Boi, y justo cuando estábamos llegando ahí a Sant Josep, a la parada de Sant Josep, se ha parado, no sé, hace ya unos 40 minutos de esto. Tampoco han explicado nada por megafonía de lo que está pasando, ni han informado de nada. No sé, la verdad es que es muy frustrante.
5: També la Carla, una altra de les ambulances afectades.
7: Hem estat una hora i mitja esperant. Tampoc estava condicionat molts dels cotxes i molta gent ha acabat sortint. Estem molts a les parades dels busos, que també hi ha incidències pels incendis a Gavà. I aquesta és la situació.
5: Mentre Ferrocarrils treballava per resoldre la incidència, molts viatgers han optat per buscar alternatives per arribar al seu destí. L'avaria ha coincidit amb una de les franges de més afluència de passatgers, fet que ha incrementat encara més les afectacions al conjunt de la línia.
0: Finalment, Ferrocarrils de la Generalitat va aconseguir resoldre la incidència i el servei es va normalitzar cap a dos quarts d'onze de la nit després d'unes 5 hores d'afectacions a la xarxa Llobregat-Anoia. I atenció als conductors, perquè aquesta setmana continuen els treballs de senyalització de les obres de la B25 a Sant Boi.
1: Els operaris estan fent les tasques de pintura viària a la rotonda elíptica i a la nova rotonda de la Parellada. Per aquest motiu, es poden produir talls puntuals de trànsit i afectacions a la circulació en aquests punts.
0: L'Ajuntament ha informat que un cop finalitzats aquests treballs es col·locarà la senyalització definitiva a la zona de la Parellada dins del projecte de transformació de la B25. I el projecte de la futura biblioteca que construirà Marianao, un dels més esperats de la ciutat, continua avançant en el seu procés administratiu.
1: L'empresa Territori 44, guanyadora del concurs d'idees, al qual es van presentar 40 candidatures, tindrà i està aviat l'avantprojecte de les obres, que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció d'aquest espai començarà l'any 2028. La nova biblioteca serà un equipament de referència per a tota la ciutat i es planteja amb l'objectiu que sigui punt de trobada i centre neuràlgic de la vida social i cultural, incloent també un espai destinat a la memòria del moviment veïnal.
0: I aquest mes de juliol Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics. Primer ho recordem que la llibreria Botiga al barri Centre acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre diferents gèneres literaris.
1: Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres per fomentar la literatura. Avui dijous es posarà el focus a la literatura romàntica. Marina Cotanda, Carla Marpé i Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
8: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a dos quarts de set us espero a la Botiga per moderar la taula de literatura romàntica, amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer l'amor de la vostra vida. i si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
1: I demà divendres hi haurà un espai per la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigverd, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
9: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus i amb la Cristina Puigverd, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la botiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la botiga en el llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran. Però, com deia, especialment ens veiem el 10 de juliol.
0: I més activitats del mes de juliol perquè torna a la Tecneu. Ho fa aquest dissabte 11 de juliol amb un cartell amb els tígers Enfe, Guille Gironde o M de Mula. Escoltem la Laura García, una de les organitzadores, a Gent de Carrer.
10: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per Excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de M de Mula, Enfer i Guille Gironde. Ens veiem a la pista. Visca la Tecneu i la Tecneu Sant Boià.
11: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, Sant Boi vol tornar a ser campió de l'handbol platja català. Els Beibandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, afronten la recta final del Tour català.
1: El primer equip masculí suma dos campionats a les tres jornades disputades fins ara, a més d'haver aconseguit la classificació pel Campionat d'Espanya, que es disputarà a finals de juliol a Laredo. Aitor Landauro és jugador, entrenador i un dels impulsors d'aquesta secció.
12: Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que mostrarlo. Y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Nava como en Startit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
1: Aquest cap de setmana disputen la penúltima jornada amb el Grat de Mar, on tot i les múltiples baixes intentaran aconseguir la millor posició possible per intentar confirmar la primera posició a l'última jornada que es disputarà la pròxima setmana a Mataró.
0: I pel que fa al temps, us recordem que continuem en alerta per la segona onada de calor d'aquest estiu i, sobretot, en un alt risc d'incendi forestal.
1: Jornada de ple estiu a Sant Boi amb cel serè i predomini el sol durant tot el dia. La temperatura pujarà fins als 35 graus a les hores centrals del dia, fins i tot 36, amb una mínima al voltant dels 24. Continuem sota un episodi de calor intensa amb temperatures molt elevades i nits càlides. A la tarda bufarà una marinada fluixa que lleugerà lleugerament aquesta sensació de calor.
0: Es manté actiu l'avís groc per temperatures elevades al litoral de Barcelona fins a les 8 del vespre, amb valors que poden arribar fins als 36 graus en punts interiors, i caldrà hidratar-se sovint i evitar, com sempre, el sol directe durant les hores de més calor. Amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dijous 9 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2 amb els informatius de la Xal. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Also.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc, que es va declarar cap a les 9 del vespre, va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció a la senyalització no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montbell Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'Agència Tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Pont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EAT, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: La Barcelona tenia una geologia, un subsol bastant heterogeni, i hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Puixet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a bord del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patri Guija, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: That's why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Vin al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
11: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No perdis el programa Obert per a Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc a l'hora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar bé.
2: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
6: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
6: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
6: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
6: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
2: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
8: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
9: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos, i és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
10: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
9: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
10: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
9: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra, sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LV-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
6: Pere Roquer, president de SAGE, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que ell genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
2: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
14: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
13: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
15: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
16: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
15: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
17: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alícia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la hisenda catalana podria assumir algun element més.
19: Ah, hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AIATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
18: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
6: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
21: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
20: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Són 3/4 de 3, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
6: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
22: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
6: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
0: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
1: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer, i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
0: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
6: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
6: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
6: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de l'Escola.

0: Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
2: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
4: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
3: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com tot l'Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez.

0: amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
1: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
0: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa!
3: L'estadi Valdiria l'heu celebrat aquesta grandíssima victòria!
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Cuplejant.
5: Som a tot el país.
4: Cuplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
5: I a la teva ràdio.
6: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
7: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna. I si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
8: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
7: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte, i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
9: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien, això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Uh-huh. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades és un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, bueno, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
7: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
9: Totalment.
7: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
9: Totalment.
7: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
9: Mira,
7: des de la teva òptica,
9: Des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important. Home,
7: ah, sí, sí, ho he sentit tantes vegades.
9: Si t'ho dic, és que per mi és important. O, això és psicològic, també.
7: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
9: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
7: ens, ens cohibeix el bat, el
9: sí,
7: tot.
9: Sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer. Hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
7: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
9: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
7: Que veus?
9: I vaig acabar a la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc 50-anyera, no? Tinc 52 anys, el primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49 i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual i reproductiva i per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
7: No.
9: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar i les dades que vaig trobant malauradament a vegades són esgarrifoses.
7: Què dius ara?
9: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
7: Què m'has de dir?
9: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
7: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
9: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer, amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
7: Mai.
9: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
7: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
9: Totalment,
7: no?
9: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Fios. Sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme. dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
7: També en parlarem, també en parlarem,
9: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove, la endometriosi mateix, que,
7: clar,
9: que
7: fa mal.
9: Clar, que també és una malaltia que té una prevalència... Té una prevalència a l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé, i no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
7: Més alta que el Parkinson?
9: Sí, hi ha una
7: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
9: Totalment.
7: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
9: Sí.
7: Per favor.
9: Però no hi ha investigació en aquest.
7: No hi ha
9: per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
7: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
9: Exacte.
7: Per tant, guarir-nos, cuidar-nos, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
9: Totalment, totalment.
7: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares, cuidadores de la casa, cuidador del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
9: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt de sisó, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara ja la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, sí. Però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions pues, ha de passar com un filtre, i a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
7: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
9: Totalment, clar. Les infeccions.
7: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
9: Exacte.
7: Dic, perquè jo soy
9: una mostra. Totalment.
7: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
9: Totalment.
7: No?
9: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequedat de base... costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
7: No, i la libido. Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció,
9: Totalment.
7: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
9: Sí.
7: I pensava, mare de Déu, senyor.
9: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
7: És impossible.
9: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs al ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
7: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
9: Totalment.
7: Ara tinc una dona, sí, a la qual adoro, sí, m'ho pregunta sovint, exacte, com estàs, com va la teva relació. Però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de, sí, menopausa,
9: sí,
7: et diuen que com a molt 2 dies.
9: Totalment.
7: 2 dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
9: Exactament.
7: Que no la donguessin.
9: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
7: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, sí, que parles, i altra gent, que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa.
9: Exacte.
7: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
9: Totalment.
7: Per què?
9: Mira, l'altre dia...
7: Tinc una teoria, però m'interessa la teva. Que...
9: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat, tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi, doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, no, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir, sí, sí, molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
7: Vale, descansem, dormim, després és que això també és una
9: entelèquia. També costa, sí.
7: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
9: Total.
7: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que no sé pas què hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
9: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
7: Haga usted meditación. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell, so blanc.
9: Sí.
7: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. N'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal?
9: Sí, sí.
7: Cosa...
9: sí. Mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son. D'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopauses horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades,
7: ostres,
9: han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking,
7: aleshores
9: el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
7: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
9: Sí, sí, de xòfer.
7: De xòfer,
9: sí, sí, clar. Sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
7: Sí, totes. Llavors,
9: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps?
7: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
9: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo haig de sopar molt d'hora perquè, si no, em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... Tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
7: Verduretes.
9: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femabzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la Shawanda funciona molt bé.
7: La Shawanda no tenia problemes últimament? Hi havia una... corrent que per
9: un altre corrent d'aquestes que de cop i volta quan una cosa natural va molt bé
7: la baixen,
9: la
7: cop,
9: baixen
7: no?
9: De cop. Jo això ho vaig veure, la Shawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip.
7: Sí.
9: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco, no?
7: Sí.
9: I això era molt curiós. Amb la Shawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és, és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
7: hipertiroidisme
9: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
7: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla, no?
9: Totalment.
7: Això t'ho he llegit a tu, em
9: totalment. Sembla. Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir... Tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
7: Resetem o no?
9: Sí. Primer em cuido a mi i si queda algú de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
7: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan ara d'aquí no res serà el 8 de març, sí, el dia de la dona, que encara necessitem un dia per celebrar,
9: sí,
7: on totes ens preocuparem del fet de ser dona, dels... però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi,
9: sí,
7: de feines.
9: Sí, totalment.
7: No? Segurament sí. El teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera,
9: sí,
7: fàl·lica, va, sí, circuncidar aquest temps,
9: sí,
7: no?
9: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones i una mirada més egoista amb tota la resta. D'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé. No? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir tres fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet mil coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
7: Ui, sí.
9: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenim una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta'm, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
7: O no.
9: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno...
7: Bueno, és que si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que et digui, eh?
9: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
7: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera,
9: sí.
7: Tenim des de, i dones com l'Àngels Barceló, que sí. Cert, totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
9: totalment.
7: Que el jovent no té models, hem de generar models nous.
9: Totalment.
7: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris. Sí,
9: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
7: I tant.
9: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, dic, home...
7: Va trobar-ne?
9: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
7: Sí, però no va trobar en aquell moment, perquè
9: bueno,
7: hi ha un...
9: Bueno, va costar, sí.
7: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que... Ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
9: Totalment.
7: Hi ha moltes llibertats.
9: Moltes, si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps tan bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
7: La vergonya.
9: Saps? A vegades, abans... El físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et doni la gana que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
7: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
9: Perquè em dona la gana a mi. És que,
7: hi ha una reivindicació que és molt xula.
9: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable. I a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
7: Sí,
9: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
7: Masculina,
9: dius, no,
7: molt masculina. No.
9: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
7: Perquè és un món en femení.
9: Exacte, en femení.
7: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem, posem-li sí. l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes sí. i tots,
9: sí.
7: perquè crec que el món sense el 52 tot és dolent, però sense el 49 o 48 també. Vull dir, no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jo dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
9: M'encantaria dir-li que no tingui por.
7: Ai que sí?
9: Sí.
7: Jo també.
9: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps?
7: Sí.
9: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Joe, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
7: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
9: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat que hauria de dir, que hauria d'explicar als meus fills. I aleshores... jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, eh? O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc, eh? Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt... De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
7: Sí, perquè després transpua, no? I clar. Aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte sí. a l'avi, és el poc respecte al veí,
9: sí.
7: És el poc respecte sí. que ens tenim entre nosaltres, no? Sí. I el poc respecte que tens amb tu mateix.
9: Sí,
7: no?
9: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin... més amable. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
7: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Joe, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
9: També.
7: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Joe.
9: Totalment, gràcies a tu, Charo.
7: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
10: A mi em sembla fenomenal.
7: Tot meravellós. Tot meravellós.
10: Tot.
7: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
10: Doncs jo vinc a cremar.
7: Molt bé.
10: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
7: Ens ha carregat, sí.
10: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
7: Sí, més pausadeta.
10: Sí.
7: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues, ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
10: 100%.
7: Ah, que no?
10: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
7: No,
10: l'humor per a mi és com l'últim estat de, vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
7: S'acabó.
10: Sí.
7: Que pogués. Vinga, i avui...
10: Avui comencem
7: i obrim...
10: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
7: Mentida.
10: És la dona empoderada. Sí, bueno...
7: Però a veure les aigües com les meigues.
10: Claro, és el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperio millonario, no? Va passar, doncs, des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses de, per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar, doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
7: Bella.
10: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària, no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones de èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
7: Tenen temps, eh?
10: Sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
7: Sí, una Nancy?
10: Sí, de carne y hueso.
7: De carne y huevos, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
10: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
7: Era la condició aquesta, però això no...
10: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre y persona que se cuida. Clar. Llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
7: Vols
10: això.
7: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
10: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
7: Vinga.
10: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
7: Què em dius ara?
10: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
7: Sí o què?
10: Mira, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
7: Què
10: ho peto
7: dius,
10: a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. A nivell laboral, un 10, ¿vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
7: A Barcelona?
10: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
7: Jo no.
10: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
7: Ets una girl boss,
10: Sóc una girl boss.
7: Arribes a veure i no et contractem per no res, eh?
10: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
7: Transpues,
10: tu me hueles. Tu sí. Dius, una girl boss pel carrer.
7: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
10: Sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale?
7: Olfactivament també.
10: Sí, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Ja què més jo faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no? Sí, sí. El bosc. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gelbos jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. Uh-huh. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates, amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo també, vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
7: no,
10: un
7: si
10: poc
7: tens
10: una
7: temps.
10: ONG, una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem, sí, que les Gelbos tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
7: Que... Sí, és complicat, és complicat. Home, a mi em costa ser mala clar. Mare i ser mala comunicadora, imagina't.
10: Clar, no, és que és un estat que, bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat, doncs, a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
7: Home!
10: Sí. Ah. Sí, per a mi, no, jo, mira, sóc una del gos una mica analògica, eh?
7: Sí, ets una mica boomer, eh?
10: Sí, sóc una
7: és
10: mica boomer.
7: Tira.
10: Sí, sóc una mica especial.
7: Estrenin, sí.
10: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
7: També?
10: Sí. Pinto
7: ceràmica?
10: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé. Ah. Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gelbos vacía. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
7: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem abans
10: que,
7: la secció.
10: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és perfecció.
7: No,
10: és perfecció, saps? Sí. I estic superempoderada. O sigui, la gent em veu pel carrer i diu... Sí, em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps?
7: Olor al respecte. I la por.
10: Total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no? Quan ens van dir, bueno, podeu ser Gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no? Domèstiques, perquè ho fa tot una Gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
7: Oh,
10: vale?
7: Important.
10: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale.
7: 63
10: tinc
7: plantes?
10: Tinc 63 plantes,
7: els
10: sí.
7: Els hi cantes?
10: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
7: però
10: tipus
7: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
10: bueno,
7: Gelbos...
10: l'àrea els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
7: Però ho has d'estar entrenant.
10: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bosc, també, saps?
7: Tan o sigui, plants bosc!
10: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
7: No, però ha quedat.
10: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el sí? Que fa una Gelbos, clar.
7: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
10: Sí, bueno, diuen que aquí està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
7: No se m'acord.
10: Dormir bé, Charo, perquè ai. Clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
7: Clar,
10: no
7: això, dona.
10: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una Gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
7: Hashtag si... Gelbos a tope.
10: Claro, és que clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. Uh-huh. O sigui, quan no és una cosa, és una altra, coses
7: noves.
10: Jo ja
7: m'estic cansant, de sentir-te.
10: Jo estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta Gelbos ens han oblidat una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
7: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
10: Clar, aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
7: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
10: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
7: Sí, clar, però...
10: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
7: Home, però
10: el
7: lavabo... No sé,
10: no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una Gelbos, no pots perdre el temps.
7: No, jo ho entenc, però...
10: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
7: És que has de llegir, tu també llegeixes.
10: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
7: La Ilíada no seria la teva lectura.
10: No puc.
7: No pots?
10: ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Clar. Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
7: Hot yoga? Les...
10: Sí, clar.
7: Home, que és el yoga caliente?
10: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
7: Perdó,
10: és que...
7: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts graus?
10: I fan
7: graus.
10: Molta calor, sí. Fiquen, ho fiquen, fiquen a tope la temperatura.
7: Si jo et porto 10... senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
10: Ho cremem, sí.
7: No, t'ho dic
10: sí,
7: perquè...
10: Sí, totalment.
7: Companyes i algú... Ai, podríem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
10: Hot fogot, total, m'encanta.
7: Hot women.
10: Fogot yoga.
7: Hot women.
10: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopàusia viviu amb un hot yoga constant.
7: No sempre.
10: Això que us emporteu, eh? Això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, eh? Al mes.
7: Jo faig hot yoga també de vegades, però és que és per la nit i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
10: Clar, bueno.
7: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè clar, ara m'has
10: treballat. Clar, pues, aquest és una mica la trampeta, no? del girl boss, perquè tu pots ser una girl boss, has de ser una girl boss, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguarda, clar. Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
7: Una no, has de tenir molta.
10: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
7: Ah,
10: clar, això
7: sí.
10: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència, i és molt esgotador.
7: No,
10: vale?
7: sí, és
10: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de girl boss.
7: Ah,
10: jo
7: mira-la.
10: No vull ser una girl boss.
7: Ja no vols més, eh?
10: Jo ja no vull més. Jo vull ser una girl, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
7: A mi una girl i el boss que sigui una
10: altra. El boss m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
7: O que vols que són.
10: Jo vull veure, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha de drenar també, desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
7: És esgotador,
10: sí. És esgotador.
7: Sí, eh?
10: És
7: hi ha una opció, cansat. Eh? També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
10: Sí,
7: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
10: Per això estic esperant...
7: Estàs esperant amb candeletes...
10: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
7: molt vamos, bé.
10: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera.
7: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
10: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
7: Sí,
10: vale?
7: La veritat és que sí.
10: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
7: Sí que és
10: spoiler,
7: veritat,
10: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
7: Bueno, és que,
10: per
7: clar,
10: sobreviure, perquè clar...
7: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
10: clar,
7: que dius, per què?
10: Clar.
7: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
10: ni els carrers.
7: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
10: ja,
7: a les 6 ni
10: el...
7: Ella ja ha fet els 300 sí, sí. quilòmetres que has de
10: I
7: fer
10: tant, amunt i avall. Els 10.000 passos...
7: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyes perquè...
10: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
7: No,
10: no hi ha
7: dona
10: temps.
7: La vida.
10: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
7: Què és una skincare?
10: Una skincare, sobretot les cremes que se suposa que ens hem de posar, vale? Per envellir dignament.
7: Ah,
10: skincare, cuidado de la piel. Que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són set passos.
7: Bueno,
10: niacidamida. Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues.
7: Jo pensava que estaves parlant en japonès, la niacidamida.
10: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
7: Ah, les coreanes.
10: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
7: Que tenen
10: doncs,
7: les pells de l'ADN, no?
10: Clar, però això no ens ho expliquen. Charo, ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes
7: sí,
10: uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes
7: sí,
10: i capes
7: no
10: i capes.
7: No si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no s'ha, estimada
10: clar,
7: meva.
10: No.
7: Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una girl boss, i... Hi havia un dia que quan tu la veies que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
10: Sí.
7: correu massa i us han enganyat.
10: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
7: Clar.
10: No és més perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un, se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors és una trampa, és una trampa, hi ha una part de la lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia morirás en el intento, saps? Clar. O nunca será suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa.

0: Doncs, m'agrada molt la teva secció, que sàpigues que estic molt d'acord, farem una foguera.
1: Farem una foguera i cremarem.
0: Cada mes cremarem coses que no ens fan.
1: Els mites, o sigui...
0: Ai, per favor, sí.
1: Alliberades ja ho estem, hem fet molta feina fins ara.
0: I ens queda molt per fer.
1: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també i empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
0: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
1: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i la propera, el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
0: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
1: A vosaltres, ens veiem a la propera foguera.
0: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa, escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida es riurà de tu.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem en els mitjans de comunicació, sovint ens venen al cap periodistes, locutores o presentadores. Però darrere dels micròfons i de les notícies també hi ha persones que coordinen equips, prenen decisions i defineixen com expliquem la realitat. Tot i que les dones tenen una presència cada vegada més important en el món de la comunicació, encara continuen trobant barreres a l'hora d'accedir als espais de lideratge i de presa de decisions. Avui parlarem del paper de les dones en càrrecs de responsabilitat dins dels mitjans de comunicació de la mà de la Laia Vidal, nova coordinadora de Ràdio Sant Boi. Avui ens acompanya una professional que ha conegut el món de la comunicació des de diferents perspectives. Ha estat col·laboradora del programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi, porta diversos anys treballant com a tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Sant Boi i actualment coordina la mateixa emissora on va començar col·laborant. Parlarem amb la Laia Vidal. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení.
1: A vosaltres per convidar-m'hi.
0: Per començar, com va néixer el teu interès pel món de la comunicació?
1: Aviam, mira, Sant Boi és molt petit, jo sóc d'aquí de Sant Boi de tota la vida i potser us sona un tal Marc Palomar, jugador de rugbi, l'Àlex Palomar, el seu germà. Doncs el seu pare, el Ramon Palomar, va venir un dia a l'Escola Benviure i ens va venir a parlar del que era el periodisme. Ell feia, era director de l'esport i a mi me picó el bitxo allà, en aquell moment. I després vaig estar pensant si sí, si no, perquè com deies ara, el món de la comunicació i el món del periodisme l'has de viure i l'has de tenir molt clar, has de tenir clar que aquesta professió t'implicarà, et formarà part de la teva vida. Ja, vull dir, tu ja no vius en el moment en què formes part d'un mitjà, ja no vius només com a persona, sinó que vius com a persona que ha d'estar informada, com a persona que ha d'estar al dia, etcètera, etcètera. I llavors vaig tenir molts dubtes, però és que és difícil, vull dir, un cop ho tens dins ja no t'ho treus. I així va ser el Ramon Palomar, amb 12 anys, quan va venir a l'escola a parlar-nos del diari Esport i de com era la seva feina. Sí, sí.
0: Ostres, i parlant abans dels teus inicis com a col·laboradora del programa Gent de Carrer, com recordes aquests inicis?
1: Aviam, realment jo vaig començar aquí a la República Santboiana. Jo vaig començar aquí com a becària, recordo que era com, de fet encara avui dia es continua fent, la lectura cada dia dels diaris, dels comarcals, de tot això. Recordo a més que vivia com amb il·lusió, però també estava enmig de la carrera i que tampoc saps dir, bueno, què estic fent aquí? Però d'aquí vaig passar a un altre format, que era Gent de Carrer, que era entreteniment, que érem gent més o menys de la meva edat, que era un projecte que havia de créixer. Vull dir, érem quatre joves amb ganes de fer ràdio, i fixa't tu, aquells quatre joves amb ganes de fer ràdio, després es van sumar altres quatre, després vuit, després dotze, i al final és un equip de molta gent, els que hi són i els que s'han desvinculat, però es tornen a vincular pel que sigui, i que representen avui dia a Ràdio Sant Boi, i a mi personalment em genera molt d'orgull, perquè al final jo vaig marxar de Gent de Carrer en el moment en què vaig professionalitzar-me, diguéssim, i tornar aquí a la ràdio i saber i poder acompanyar a gent que s'estima molt la ràdio, que fa molts anys, vull dir, amb el Marc tenia 15 anys quan va començar aquí, és una cosa...
0: Sí.
1: Com no li has de dir, sí, clar que sí, què vols fer? Clar que sí. Vull dir, es coneix la ràdio com ningú, ha donat tot per aquesta casa, i que a dia d'avui Gent de Carrer sigui un dels principals, si no el principal programa que està generant un model de ràdio que és cap a on hem d'anar, doncs no puc sentir-me més satisfeta d'això, amb molt d'orgull, d'haver format part d'aquella petita llavor i de tornar ara podent facilitar que el seu projecte pugui continuar creixent i que tots, vull dir, formin part d'aquesta ràdio. Sí, sí.
0: I quan participaves abans dels micròfons, que m'has dit, imaginaves que algun dia acabaries coordinant aquesta mateixa emissora o tenies, per exemple, un altre tipus de plan o de visió més...
1: Gens, o sigui, jo no m'imaginava gens, de fet no m'ho imaginava ni fa un any ben bé, vull dir-te, jo... de fet és una cosa que estic portant molt ara de la meva vida, el que et deia, no? Vida personal i vida professional, que és que jo abans de començar com a tècnica de comunicació havia estat en el projecte de gent de carrer no es va poder professionalitzar en aquell moment per motius diferents, llavors jo vaig estar a Ser Catalunya i quan acabo Ser Catalunya dic, ara què foto? Sí, què faig? I vaig apuntar-me a les proves de comunicació i van anar bé. Llavors sí que recordo molt, molt una conversa amb el Marc aquí en aquesta redacció, que era com, tu t'imagines? Però ho deia el Marc mateix i diu, no, jo tinc altres ambicions. Jo no m'ho havia imaginat mai, jo no vull dir-te. De fet, és això, he viscut un procés en els últims mesos de dir, escolta, aquesta part de periodista, perquè encara que no estigui davant del micro o que només ho estigui davant dels informatius, he d'estar informada, estic envoltada de gent que ho ha d'estar i, per tant, jo ho he d'estar més que ningú, com qui diu. Llavors, jo me n'havia com mitja acomiadat, m'havia com passat un dol del que és la periodista i m'havia especialitzat molt doncs, en la part de comunicació institucional. Clar. De fet, l'any passat em vaig estar formant en això, vaig fer el màster de comunicació en organitzacions. Al final, és encaminar-te cap a un altre d'això. Llavors, de cop surt aquesta opció i dic, doncs per què no, Laia? Vull dir-te, prova-ho, tornes a reconciliar-te amb allò que en algun moment vas dir, mira, no, i total, vull dir, no hi ha res planificat, és estar fent ràdio a la ràdio de la meva ciutat, i al final té la mateixa finalitat, vull dir, la meva finalitat és que la ciutadania entengui això com un servei públic i res més.
0: Clar. I creus que hi ha molta diferència en quan com es percep el rol de poder que diguem que tenies, per exemple, a l'Ajuntament, que és com una institució, que a la ràdio, que és un altre tipus, una altra mena d'institucions. Creus que el teu rol es percep de forma diferent per la gent?
1: Aviam, jo crec que, clar, jo com a tècnica de comunicació no tenia un com a tasca fer de coordinadora, tot i que la meva feina o la meva manera de ser em feia ser així.
0: Clar, vale.
1: Vull dir, jo ja no era coordinadora de comunicació, però la meva manera de veure com s'ha de fer comunicació, que és que tothom havia d'anar a una, que el dissenyador, una dissenyadora, que la part del viure, la part de mitjans, la part de web, les xarxes fos d'una, m'ha portat segurament a entendre com he de fer-ho en aquesta banda. Com em perceben la resta? Pues segurament no t'ho puc dir jo mateixa. També és veritat que fa molt poc que he començat a exercir aquest rol i que com a Laia m'he de trobar en aquest rol, perquè ara mateix jo crec que no estic exercint al 100% el que hauria de ser una coordinadora. Per què? Perquè m'estic prenent el meu temps, perquè he de saber qui hi ha, com fan les coses, com s'han fet abans, què vull, què no vull. Al final la ràdio és un ecosistema supercomplex i amb moltes persones que van, vull dir, hi ha més de 25 programes col·laboradors, hi ha, els programes de matí són una història, els de la tarda són una altra, i per tant és aprendre de tothom com s'han fet les coses, no? I aquí he sentit molt, no, és que això s'ha fet sempre així.
0: No significa que...
1: Bueno, parlem, no? S'ha fet sempre així, d'acord. Pues que jo estigui aquí no és casual. Que hagin decidit que una noia que acaba de fer 27 anys, dona, que ve d'allà, estigui aquí, no és casual. Vull dir, perquè si haguessin volgut, haguessin contractat on fos, a fora, haguessin obert un procés de selecció obert i haguessin portat, doncs, no ho sé, algun director de mitjans d'algun altre lloc. Però estic aquí segurament perquè han dit, ai, mira, i si comencem a focalitzar una mica, i si portem idees noves, i si sortim de... I llavors tot va una mica per aquí. Com em perceben la resta? No t'ho sé dir, al final que t'ho digui la gent d'aquí. Jo en general el lideratge que pretenc desenvolupar té a veure amb el de cuidar les relacions en el moment en què això no vol dir que siguis menys professional, vull dir que jo em preocupi per com estan les persones que formen part del meu equip, no vol dir que després els hi pugui dir, mira, això no, això sí, o això sí, però, o tira per aquí o tira per allà. Però en general intento que les relacions amb els, tant els treballadors com els col·laboradors, que evidentment són tipologies diferents de relacions, siguin d'igual a igual i respectant que aquí hi ha hagut gent fent moltes coses durant molts anys i que se'ls ha de valorar, i que tant col·laboradors que porten molts anys i venen cada setmana perquè sí, t'ofereixen el seu contingut per amor a l'art, tant aquests com els professionals que porten molts anys, com la Mònica, per exemple, la Mònica pràcticament, vull dir, és la ràdio, és patrimoni de la ràdio, se l'ha de respectar, se l'ha d'escoltar, se l'ha de, etc, etc. I també crec que amb tots els treballadors se'ls ha d'acompanyar per fer créixer això que fan cada dia, que té molt de valor, i principalment la manera de fer-ho créixer és la part més digital. I per això estem.
0: Clar, perquè tu diries que hi ha moltes diferències en com coordinar el que dèiem abans, una institució pública, que no pas una ràdio, no? Perquè és un entorn potser una mica més creatiu, la ràdio, que estàvem parlant abans d'innovar, o de per què s'ha fet així fins ara i per què no provem una altra forma.
1: Aviam, al final l'administració pública, tot i tenir professionals molt bons, i jo ho he viscut en aquests anys des d'àmbits diferents, i que tots tenen clar el mateix, que és la vocació de servei públic, la institució pública té tendència a fer les coses sempre de la mateixa manera, perquè si funcionen, perquè ho hem de canviar, no?
0: Sí.
1: Per sistematitzar, pum, pum, pum, pum.
0: De
1: pum,
0: forma
1: pum.
0: Tradicional, vols dir?
1: O no, o provar cada vegada, però sempre les coses s'han de fer de la mateixa manera, intentar sistematitzar tots els processos. I té un sentit, té el sentit de que si no, les coses col·lapsarien, perquè de debò no hi ha tant de personal a l'Ajuntament ni en qualsevol administració pública, no hi ha tant de personal. Hi ha personal molt bo i molt sobrecarregat, també com a tot arreu n'hi ha que no, però al final suposo que sistematitzar les coses i que tot estigui super ben explicat i que tot s'hagi de fer amb molta transparència, explicant i sobreexplicant i justificant, que és una mica la sensació que tinc d'allà, no? Té un sentit, que és que quan tu estàs gastant diners públics amb tot el que facis, més que mai ho has de justificar, has d'estar tot super avisat des de l'any passat, vull dir, i en canvi vens a la ràdio i tot i ser un servei públic, és un servei que et demana estar al dia, pràcticament, i que tot el que hagis de fer ho has de poder fer una mica deslligant-te d'aquesta burocràcia, d'aquest sistema de sempre estar pues, fent les coses de la mateixa manera, amb uns terminis marcats. Aquesta seria la principal diferència. Sí, sí.
0: I al llarg de la teva trajectòria has percebut dificultats específiques pel fet de ser dona en els càrrecs aquests com més de coordinació de direcció?
1: Aviam, és que jo he tingut molt bon, no va dir sort, però no ha sigut sort, vull dir-te, m'ho he treballat.
0: M'ho he treballat.
1: No ha sigut sort, però jo he tingut molt bones oportunitats. Parlaves abans del sostre de vidre pel gènere, i sí, però a mi sempre m'ha marcat molt més la classe. Jo al final, vull dir, tinc els meus pares, vull dir, ma mare treballava en un súper i després es va fer administrativa, mentre jo som tres germans, vull dir que, i mon pare treballava a l'aeroport, vull dir que són persones de classe obrera que ens han portat a l'escola pública, que evidentment doncs, potser en un altre lloc, és que no ho sé, sobretot en el món de la comunicació hi ha tanta gent fent de tot, però donar-li una, o sigui, donar oportunitats no és tan fàcil per tothom, i sembla que el digital ha fet com baixar aquestes barreres d'accés i suposa un accés més igualitari, tot i que també tinc els meus dubtes, la veritat. Llavors, fins ara no ho he notat, sí que he notat, com vull dir, això sí que vull dir, negar-ho seria una mentida i fer poc favor a la resta de dones d'aquesta ràdio i de tot el planeta, diguéssim. Comentaris, maneres de, no? Al final jo tinc com una doble dificultat, que sóc dona i sóc jove. Mm. I llavors és com, ai, no? Yeah. Vull dir, un comentari... Bueno, no cal com ser molt explícit, no? Però a vegades és com, no cal que m'expliquis això, de debò.
0: Ja ho saps.
1: No cal que ho sé. Ara, quan no ho sàpiga, creu-me que et preguntaré, perquè a mi m'és igual. Vull dir-te, no amago les meves flaqueses, crec que no em fa falta. Vull dir, qui em coneix poc, sóc una persona com bastant transparent i per més que estigui ocupant un lloc, entre cometes, de poder, un lloc amb certa capacitat de decisió, etcètera, etcètera, vull dir, tothom ha d'aprendre, tothom té un procés d'aprenentatge, tinc unes habilitats i me'n falten unes altres, però que també ho desenvoluparé. Vull dir, soc super jove, vull dir, acabo de fer 27 anys, què més quisiera jo? Que, vull dir, jo no m'ho hagués imaginat. Amb 27 anys estar fent la coordinació de la ràdio a la meva ciutat, amb equips, vull dir, amb equips, amb moltes persones, amb una confiança que s'ha generat en mi també, vull dir, no deixa de fer respecte, però bueno, palante.
0: I creus que hi ha hagut una diferència? O sigui, no hi ha tant com a dona, com deies abans, però per exemple, en els teus inicis com col·laboradora, després tècnica de comunicació o coordinadora, creus que se t'ha tractat diferent segons el rol o la posició, diguem-ne, de poder que estaves exercint? O que s'exercies a sobre teu, diguem.
1: Aviam, és que al final és molt difícil deixar de tractar les persones... Clar, jo amb la gent d'aquí, doncs, no sé, amb l'Amadeu de la República, jo vaig treballar per ell, vull dir-te, jo era la seva becària. És molt difícil establir un altre tipus de relació.
0: Clar.
1: Com a mínim, així, no? O amb sí. gent de carrer, amb el Marc, és que jo vaig treballar pel Marc, vull dir-te, jo formava part de la productora del Marc, era assalariada del Marc, per tant, és supercomplicat. Ara, crec que l'important és mantenir les relacions, mantenir-se professional. Si m'han tractat diferent, no, és que, però és que també jo crec que facilito el tractament com molt horitzontal. Vull dir, jo podria haver entrat el primer dia i fer-me un personatge, però no estaria sent sincera amb mi mateixa. I això, aguantar-ho durant molt de temps... O sigui, al principi pensava... igual a la ràdio fa falta més un perfil tajante, eh? I és això, i pam, i pum... Però després vaig pensar, és que hi ha tantíssima gent a la ràdio, hi ha tantíssimes persones que formen la ràdio, hi ha tantíssimes coses que poden passar que no et facis un personatge que no ets, ets com ets. La resta de gent, espero que em tractin bé. Jo sóc de les persones que creu que ser agradable, ser amable i ser bona persona no és una debilitat, tot i que en moltes ocasions... les altres persones
0: ho veuen així,
1: ho perceben així.
0: Yeah.
1: Ara, cadascú...
0: el seu problema.
1: Exacte.
0: I creus que encara existeixen prejudicis sobre les dones que ocupen càrrecs de responsabilitat? No, potser que no ho hagis viscut tu, o que pensis que sí, o que ho hagis vist en el...
1: Molt, molt de greu que haver-me de justificar jo mateixa dient que jo no formo part de la quota de dones de Ràdio Sant Boi. Tot i que alhora, crec que seria ingenu pensar que no hi ha una part d'això. Que no hi ha una part de que jo estigui aquí perquè sóc dona. En el sentit positiu, vull dir-te, el 50%, tu deies abans, m'ho he apuntat per aquí, això és una realitat social, deies. El 50% de la humanitat som dones.
0: Sí.
1: Com pot ser que a la ràdio només hi hagi una senyora locutora i en femení. I la veu de la gent gran... i res més, no pot ser. Per tant, i també ho crec, les coses, les entitats, els gens, el que sigui, es dirigeixen, crec que sí que ho, això sí que ho crec, es dirigeixen diferent si ets una dona o si ets un home. Ara, hi ha tant homes com dones, com el que siguis, hi ha persones... que no vull insultar, no vull dir mentides. Males persones, bones persones, bons professionals i mal professionals. Exacte. Això sempre, en el general, en el que siguis. Però sí que m'ha sabut greu que en algun moment s'ha insinuat que jo formo part d'aquesta quota i, bueno, com a mínim doneu-me temps. Vull dir, com a mínim doneu-me temps per demostrar que no. O que sí, però que sóc una aposta per fer coses. Vull dir, no és... Va, posem aquí que per la foto surt bé.
0: Clar, i alguna vegada has sentit que havies de fer més per justificar que mereixes estar en tal posició?
1: Mira, això ho vaig notar molt, clar, en formar part de comunicació.

0: estàs en contacte com amb molta gent allà a l'Ajuntament, amb molts departaments, i jo tenia contacte pues, amb els directors i les directores d'àrea. I jo soc una persona que en general observo molt i faig molta anàlisi de tot, i m'adonava que depenent de si el que es prenia la decisió o el que es deia l'explicava un home o una dona, la dona, pel simple fet que, mira, jo què sé, és que vivim en la societat en la que vivim i costa molt no fer-ho, no? Però es sobrejustificava tota l'estona. I jo vaig acabar aquella reunió pensant, només necessito una en aquesta persona i dir-li que ho està fent tan bé, que és l'hòstia, i que no cal que ens justifiqui les seves decisions, que és una decisió i és una directora d'àrea, i que pa'lante, vull dir, que ja està, carinyo, sí. Que ja està, que t'ho has guanyat, que estàs demostrant-ho i no cal que et justifiquis més. En el meu cas, no he tingut temps encara perquè es posi en dubte. És això, sempre és molt difícil avaluar si és per dona, si és per jove, si és perquè vinc d'on vinc o quin és el motiu de tot.
1: Clar, i això de el sobrejustificar-se també crec que pot portar també a la sobrecàrrega que diem, no? De la dificultat de poder conciliar la feina amb la vida personal, la vida familiar, no? Perquè al final doncs et centres tota l'estona en voler justificar, en voler provar que ets bona, que mereixes estar a X càrrec, a més.
0: Hi ha una part de sobrecàrrega mental forta en general, en totes les feines, suposo, però en aquesta més, perquè ocupo un lloc, evidentment, que té certes responsabilitats, i sí. I també hi ha el fet de que les dones, per ser dones, pues, moltes o algunes o tal, pues, tenen projectes vitals, i és difícil de negar-ho. O sigui, això és una cosa com molt íntima, però en el moment en què jo em plantejo ser coordinadora de Ràdio Sant Boi, repenso molt la meva vida. Vull dir, jo tinc 27 anys i jo he volgut ser mare tota la meva vida, des de fa molts anys. Pues a dia d'avui no. Jo no ho veig. O sigui, no ho veig. Perquè sé què m'implica i perquè estic apostant per la meva carrera professional. Estic apostant per això. Estic apostant per la meva ràdio, per la ràdio que estimo, per la gent d'aquí, per la meva carrera professional també, per què no? Perquè ja et deia abans, jo vaig renunciar a això. Havia renunciat i des de ja, des de com a la part de comunicació, sigui aquí o hagués estat en qualsevol lloc, perquè tampoc sé quant més temps hagués estat com a tècnica de comunicació, però sí que en el món de la comunicació, això segur. Clar, jo havia fet com aquest pas de no sé què faré, i evidentment aquesta decisió professional té unes implicacions a la vida privada molt fortes, perquè al final els horaris són relatius, la desconnexió digital inexistent, sí. I al final som un servei que ha d'estar com, si passa alguna cosa, si l'ideal és que la ràdio hi sigui, sempre.
1: Clar.
0: Això és el que jo vull. Si el meu objectiu és, passa alguna cosa, hem de tenir tot el que calgui per poder ser-hi. Vull dir, gent, material, tot, estructura, tot el que calgui perquè quan passi alguna cosa, si no, quin sentit té la ràdio? O sigui, la ràdio en tot l'any t'ofereix entreteniment, t'ofereix informació, t'ofereix especials, fantàstic. Però per mi, el que s'ha de cuidar de la ràdio, perquè sobretot és perquè és una ràdio local, és la proximitat. I la gent, quan les coses van malament, voldran sentir a les veus d'aquí, a les veus que cada dia estan fent per aquí, dient, escolta, que si et passa això has de fer això, ara, avui, tal. Vull dir, l'apagón.
1: Sí, estava pensant en això.
0: Què va fer la gent? Posar la ràdio. Què ens quedava? Posar la ràdio. Per tant, objectiu, assegurar que la ràdio hi sigui.
1: Funcioni sempre.
0: Que hi hagi professionals aquí. Locutors, tècnics, gent, tothom, que es pugui comunicar també a les xarxes, perquè evidentment negar-se a que les coses s'han d'explicar per les xarxes és negar-se al futur. Vull dir, fa unes setmanes assistia a una formació amb el director de l'Observatori de Ràdio de Catalunya, i jo la conclusió que havia fet d'aquella formació i que la vaig compartir amb ell era la ràdio ha de ser també digital o no serà, i ell em responia, I no sé, Laia, fins a quin punt la ràdio en FM té massa futur, perquè al final, vull dir, és un ecosistema, i toquem fusta que no, volem la FM, la volem per nosaltres, ens estimem molt, és una cosa única i és un tresor que hem de mantenir, i més en una ràdio amb tanta història. Però sí, és això.
1: I per últim, quin consell donaries a les joves que volen dedicar-se al món de la comunicació i aspiren a ocupar, doncs, finalment, doncs, càrrecs de responsabilitat?
0: Aviam, jo diria en primer lloc que el que vulguin fer, sigui el que sigui, en l'àmbit que sigui, sigui en comunicació, que el que vulguin fer estiguin molt, molt segures que ho volen fer i que ho fan des de la genuïtat de que ho volen fer i que li troben un sentit. El meu sentit de tot això és la vocació pública, i la meva vocació pública l'exercia com a tècnica, l'exercia...
1: No ha canviat.
0: Em va sorgir també, no?, el voler fer periodisme. En el meu cap li donava sentit una frase molt tòpica, però és el donar veu a les persones que no tenen veu, sí? És aquesta. Doncs això, que busquin la seva... Si no tenen vocació, no passa res, no tothom neix amb vocació, no tothom va a la universitat i té vocació, ja et sortirà, i si no et surt, no passa res, però que el que facis tingui sentit per tu com a persona i per tu com a professional. I respecte als llocs de poder, pues, és complicat. Vull dir, en el moment que, com més puges, més interferències hi haurà amb tota la teva vida, amb el que és el teu, amb la te... o sigui, com més puges, la teva vida privada i la teva vida personal es solapen, perquè mantenir-les separades és molt difícil, i perquè mentalment has de fer el doble d'esforç per fer-ho, per dir, mira, ara no, pum, i penges, no? O després sí, això seria, que tinguin vocació, no que tinguin vocació, que facin el que realment volen fer,
1: sí.
0: I el que facin a por todas. I ja està.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, i m'ha après moltíssim amb tu.
0: Gràcies a vosaltres.

Avui hem parlat de comunicació, de lideratge i dels camins que moltes dones recorren per arribar als espais de responsabilitat. Hem conegut una trajectòria construïda des de diferents àmbits de la comunicació, com la ràdio, la comunicació institucional i la coordinació d'equips. També hem vist que, malgrat els avenços, encara existeixen reptes relacionats amb la igualtat i la representació en els jocs de poder. Ens retrobem en la següent temporada d'En Femení.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. L'esport és molt més que una activitat física. És esforç, treball en equip, superació i també una eina de transformació social. Però durant molts anys les dones han hagut de lluitar per fer-se un lloc dins del món esportiu, que sovint les ha invisibilitzat o situat en segon pla. Avui tenim el plaer d'entrevistar a l'Aurora Bravo, presidenta de la Unió Esportiva Santboiana, un referent de l'esport santboià i català. També tenim un testimoni que ens explicarà el paper de les dones en l'esport, dels avanços que s'han aconseguit i dels reptes que encara queden per superar. Amb tot presentat, que comença el programa. Tot i que la participació femenina en l'esport ha crescut molt durant les darreres dècades, encara existeixen diferències molt importants respecte als homes. Segons les dades del Consell Superior d'Esports, les dones continuen tenint menys presència en càrrecs directius, menys cobertura mediàtica i menys recursos econòmics que els equips masculins. I tampoc hem d'anar molt lluny per veure-ho, perquè ho podem viure cada dia amb qualsevol esport. Aquesta desigualtat és especialment visible a l'esport professional, on les diferències salarials i la visibilitat continuen sent molt importants. De fet, diversos estudis mostren que la major part de la cobertura esportiva dels mitjans continua centrada només a les competicions masculines. Però les barreres no només apareixen a l'èlit. Moltes nenes i adolescents abandonen l'esport abans que els nois, sovint per la manca de referents o per estereotips de gènere o per la pressió social. També hi ha una realitat menys visible, que és que les dones continuen sent minoria en molts espais de lideratge esportiu. Els càrrecs de presidència, direcció i entrenament continuen ocupats majoritàriament per homes. Per això és especialment rellevant parlar avui amb una dona que lidera una entitat històrica del nostre municipi. I és que Sant Boi té una relació superespecial amb l'esport i especialment amb el rugbi, perquè la Unió Esportiva Santboiana va ser fundada l'any 1921 i és considerada el club degà del rugbi a Espanya i una de les entitats esportives més emblemàtiques del país. A més, el rugbi és un esport que tradicionalment s'ha associat als homes sempre, però que en els darrers anys ha vist créixer de manera important la participació femenina també, tant dins del terreny de joc com als espais de responsabilitat, encara que menys. I precisament avui volem parlar d'aquests dos aspectes, que són el del lideratge femení i de la situació de les dones dins del món de l'esport. I per fer-ho comptem amb una convidada molt especial. Ella és la presidenta de la Unió Esportiva Santboiana i és una de les poques dones que lideren una entitat esportiva d'aquesta dimensió i trajectòria a Espanya. Al capdavant del club hi trobem a l'Aurora Bravo, que avui ens acompanya per compartir la seva experiència personal, reflexionar sobre els reptes de les dones a l'esport i explicar-nos com veu el futur de l'esport femení.

0: Hola, Aurora, bona tarda. Per començar, m'agradaria conèixer una mica la teva història. Què és el que t'ha portat a la Unió Esportiva Sant Boiana? Per què tens aquest vincle amb el club?
1: Aviam, jo, el meu vincle al club no és de jugar. Jo fa molts anys vivia al costat de la, d'on està ubicat la Unió Esportiva Sant Boiana, i allà hi havia una piscina que la gent del poble podia anar-hi, i d'aquest va fer el fet de fer-me sòcia de la Unió Esportiva Sant Boiana. Això significava que anava cada dia a l'estiu, i a partir d'aquí vas coneixent gent, t'integres, et vas integrant, i al final et quedes pues, vivint amb tota la gent del club i de més. Jo tenia un germà que era una mica més gran que jo i va començar a jugar a rugby, i això em va portar, doncs, ja no solament anava a passar les tardes allà al club, sinó que era anar a passar, doncs, la veritat, que més una gran part de la meva... del
0: clar,
1: dia, del dia
0: ha sigut allà. Més un procés, no, d'espectadora que de sí. jugadora, perquè jugar no ha jugat mai.
1: Jugar no ha jugat mai. Quan es va fer el rugby de fèmines a la Sant Boiana, que seria cap als anys 90, jo tenia edat per jugar, però no vaig jugar perquè mon germà era molt bo, i aleshores aquesta,
0: clar,
1: diferència no m'agradava.
0: La Sant Boiana és una entitat amb més de 100 anys d'història i molt arrelada a Sant Boi. I què significa per tu estar al capdavant d'un club tan emblemàtic com és aquest?
1: Però la veritat que és algo molt important. A vegades que va passant el temps, tu et vas donant compte de que realment és un club molt important. Jo vaig entrar perquè, bueno, em van proposar un amic, em va proposar per ser presidenta. D'entrada vaig pensar, què fas? Però després et vas empoderant i vas dient, perquè una dona, no?
0: No?
1: Era la primera dona d'Espanya, i aleshores vaig pensar, bueno, pues sí.
0: La primera d'Espanya, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De divisió d'honor, sí. Sí. Aleshores, bueno, allò que et vas dir, et van dient, va, però sí, que tu pots, que... I bueno, i al final et presentes i vaig guanyar. Vaig guanyar les eleccions, i a partir d'aquí, pues allà estic. Ara porto 4 anys i la veritat és que és dur o no, lo següent.
0: Sí?
1: Sí, molt dur.
0: El món de l'esport, i especialment els càrrecs directius, com bé hem dit, no, han estat tradicionalment ocupats per homes, i com és bé, ha sigut la primera dona a Espanya. Llavors, has sentit en algun moment que el fet de ser dona ha condicionat la teva trajectòria o la manera que s'ha percebut la teva feina?
1: Sí, evidentment. Pensa que jo m'he presentat aquí com a presidenta, però jo porto 35 anys al capdavant d'una assessoria, i uh-huh. som dues sòcies, no hi ha homes allà. Aleshores, aquests 35 anys ja ho he patit, perquè sempre pregunten pel director de l'empresa. La directora, sembla que és una paraula que quasi no existia, i encara avui dia costa que existeixi. Aleshores, clar, per mi, ser, estar al capdavant d'una institució, evidentment com és el rugby, pues, significa molt, perquè és un món d'homes total, total, tot i que diguin que aquesta, que hi ha una noia, que la federació hi ha dones, que jo penso que està mogut totalment pels homes. I per mi significa algo important, però tampoc em treu la son. No em treu la son perquè, pues, perquè estic acostumada que aquest món de la dona com estar al capdavant, pues no és gens fàcil. Però bueno, jo continuo allà i endavant.
0: I per tant, creus que continua ben, tu has de demostrar més que, per exemple, un home per ser més reconeguda, per exemple, en aquest càrrec que tens tu ara?
1: Jo crec que sí, a tots els càrrecs, eh? Les dones jo crec que de sempre ho hem tingut que guanyar. L'home jo crec que és més ambiciós també, no?, per arribar al poder, que la dona, i la dona pues, ho ha de demostrar. Quan dic de demostrar no és que jo sigui més que ningú, sinó que perquè a tu t'escoltin, pues t'has de fer veure. I en canvi, entra un home, hola, bona tarda, i comença a parlar.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I ara que ets presidenta d'un club d'esports, quan mires enrere, què creus que han estat els principals avenços que han aconseguit les dones dins d'aquest món de l'esport fins ara?
1: Mira, jo quan em vaig presentar, ja et dic, fa 4 anys, una cosa que tenia clara és que seria referent. I al cap d'un any hi havia una altra dona al País Basc, a l'Ordizia, que és presidenta també. Aleshores, això significa que a poc, com a tot, no? Abans he dit que els homes tenen aquesta ambició i per ser fet de ser homes ja arriben, i jo crec que les dones no tenim aquesta ambició, però sí el poder arribar. I aleshores, ens és més difícil, però jo crec que a poc s'està demostrant que hi ha molta dona al capdavant de molts, jo què sé, investigacions, empreses, digue-li que vulguis, i aquí al rugby jo crec que també a poc això anirà endavant. De fet, pensa que fa uns anys l'equip de fèmines el coneixia quasi bé ningú. Avui dia a la Federació Espanyola ja tenim les Lleones també, no? que també estan aquí, i a poc jo crec que la dona se'ls va ficant en aquest món.
0: I avui dia quines desigualtats continues observant, ja no només en quant a la presidència i el càrrec, sinó també amb els equips de dones o homes?
1: Continuen havent-hi desigualtats, vale? Inclús en el meu club, que és una dona presidenta, però tu pensa una cosa, que allà a Divisió d'Honor, bueno, les noies no estaven a Divisió d'Honor, van pujar fa 2 anys, i els homes sempre han estat a Divisió d'Honor. Aleshores, el fet d'estar a Divisió d'Honor significa que, bueno, que vas per tot Espanya, i dins del que és el club també significa que, tot i que el rugby és amateur, fa uns anys que hi ha jugadors que cobren, vale? No cobren per viure al mes, perquè han de treballar en un altre puesto, però sí que són semiprofessionals. I les dones, avui dia, encara no tenim cap semiprofessional al club. Per què? Perquè no estan en Divisió d'Honor A. Estan a Divisió d'Honor B, i el jugador de Divisió d'Honor B, com podria ser un sub-23, tampoc cobra res. Però és molt difícil. És molt difícil pel fet de ser dona, de mirar de que tinguin les mateixes oportunitats. Inclús de pis. Pensa que les noies que tenim al club són d'aquí, de Sant Boi o de Barcelona, o són a prop. Els nois venen de fora. La Unió Esportiva Sant Boiana té 2 pisos de lloguer, que aquests nois van a aquests pisos. Aquest any passat hem tingut 2 noies jugant a Divisió d'Honor que són de Mallorca, i venien cada dijous fins diumenge, no? Venien, entrenaven, jugaven, marxaven. Aquestes noies pobres han estat una mica vivint a casa d'una, després a casa d'una altra, després quan un pis es queda una habitació buida d'aquests que tenim llogat allà, un cap de setmana que no tenen ningú, han vingut a casa meva, vull dir, encara hi ha desigualtat.
0: Sí. I en quant a recursos i visibilitat i reconeixement, també creus que hi ha desigualtats? Per exemple, creus que se li dona igual una mica més de visibilitat a un partit masculí que a un partit femení, per exemple?
1: Sí, encara sí. Avui dia. De fet, quan juga la Sant Boià en el primer equip, el camp s'omple, més o menys, sí. I de dones costa.
0: I com ha evolucionat la presència femenina dins de la, específicament de la Unió Esportiva Sant Boiana durant els darrers anys en aquest club?
1: Home, jo crec que anem endavant el fet de que costa molt tindre un equip de dones, vale? Pel fet de ser dona, que potser sempre parlem del tema maternitat, tot i que ara és més tard la maternitat, però sí que és real que jo crec que para un moment de la teva vida, no? Per desenvolupar segons quins oficis. I a la Sant Boiana ens ha costat, però per fi hem aconseguit tindre un equip que aquest any, per sort, continuen a Divisió d'Honor B, tot i que costa molt, però hem tingut l'oportunitat aquesta, tenim un equip, tenim entrenadors per elles, i jo crec que si continuem així i es treballa com s'ha de treballar, jo crec que podem arribar a Divisió d'Honor.
0: I ara anem a parlar una mica més de l'esport en si. Quin paper tenen les famílies i l'entorn a l'hora que una nena decideixi per practicar aquest esport? Creus que hi ha estigmes, per exemple, a la que una nena s'apunti al rugby?
1: Home, jo crec que cada dia menys, per sort.
0: Sí?
1: Vale? Però encara hi ha molts estigmes, no? Això de que és un esport per nens, sí que és un esport de contacte, però no precisament per nen.
0: Clar.
1: També el fet de que hi hagi més nenes cada dia al futbol, que abans també que una nena jugués a futbol era com era un machico, i ara pues, és molt normal, no? Pues el rugby igual, i de fet a l'escola, per sort, cada dia hi ha més nenes. Tot i que el rugby pensa que juguen fins als 16 anys, nois i noies. Però comencen a l'escola i a lo millor a sub-16 igual hi ha poquetes noies en comparació als nois.
0: Creus que aquestes nenes tenen algun referent femení a que puguin seguir? O falten referents femenins dins
1: del... Jo crec que sí que falten. Falten molts referents femenins en tots els camps, ja sigui de jugadores com d'entrenadores, per exemple. Sí. Entrenadores no n'hi ha.
0: I tu has tingut algun referent femení durant la teva trajectòria que t'ha inspirat? Ja no és només en el rugby, sinó en la teva trajectòria com a vida? O també t'han faltat, has vist que t'han faltat referents femenins, per exemple, en un càrrec directiu?
1: Sí, no he funcionat a través de referents.
0: No. I tu creus que és important que les nenes vegin dones ocupant espais de lideratge per després sentir-se identificades i poder... no sé, tenir algun referent?
1: Sí, evidentment que sí, és el que et deia abans, no? O sigui, quan tu veus dones, tu el que fas és normalitzar la situació, no? Clar. Que avui estem tu i jo, doncs perfecte, si hi ha 5 dones, doncs això és molt normal ja, no? Que em truqui una noia i em digui, escolta, Aurora, que vull fer-te una... Vale. Això ho comences a normalitzar i això només es pot fer integrant-te.
0: Ara vull parlar també una mica més de l'esport, que moltes vegades l'esport es parla com una escola de vida. A tu què t'ha portat des que has passat a sense dedicar-te a la Unió Esportiva Sant Boi, que has començat a dedicar-te, quines lliçons t'ha portat a tu personalment l'esport? Has après coses allà que t'hagi aportat l'esport, que no t'ha portat una altra...
1: Home, jo el que sí que veig és que, ja et dic, jo no sóc esportista, vale? Uh-huh. Però el que sí que veig i tinc molt clar que la vida esportiva et porta és algo molt important dins del teu món. Uh-huh. En tots els nivells, a nivell competitiu, no? El saber guanyar i perdre és molt important. A nivell d'amistats, jo crec que ser d'un grup és molt important. I el rugby té molts valors que després, quan ho portes a la vida real, jo crec que són molt importants. Per tant, la conclusió és que l'esport a la vida jo crec que és necessari.
0: Uh-huh. I si tu mires cap al futur, d'aquí 10 anys, per exemple, com t'agradaria que l'esport femení hagués evolucionat? I com t'agradaria també el club que evolucioni?
1: Home, a mi m'agradaria que, pues això, d'aquí uns anys, que les noies estiguessin a la mateixa divisió que els nois i tindre els mateixos drets i obligacions. Uh-huh. Com es va aconseguint? Doncs, bueno, a poc a poc, perquè ja et dic, no ha sigut fàcil, però el que sí que està clar que tot el que està a divisió d'honor A té uns drets a la Samboiana, i el que està a divisió d'honor B també, doncs, per nosaltres, per mi el moment de donar la roba, per exemple, per mi m'és igual home, dona, que no. O sigui, si tu estàs a divisió d'honor B o A, tu tens la mateixa roba, no per ser home o per ser dona.
0: Si les dones posessin a l'A, podrien tenir, per exemple, els mateixos recursos que els homes, no?
1: Home, que és que s'haurien de... Pensa una cosa, que s'haurien... Els recursos que té la Unió Esportiva Santboiana no són molts, per desgràcia, vale? Perquè, bueno...
0: Bueno, sí, és un club gran i encara hi ha així, clar.
1: Sí, i necessita d'un pressupost, i el que les noies estiguin a divisió d'honor B ha significat que això és un pressupost que s'ha de dedicar a les noies i que no ha entrat de més a la Santboiana, no? Perquè tots ens omplim la boca, les noies, però després d'ajuts i subvencions i de més, la veritat és que no hi ha una diferència. De totes formes, et dic, el rugby no és un esport, no és professional i no és un esport multitudinari, amb la qual tampoc té...
0: Clar, igual falten igual una mica de recursos, no? Pel rugby, ja per ser només el rugby.
1: Sí, falten molts recursos. Jo crec que també nosaltres tenim la sort, i la no sort, la sort de ser un club privat. Uh-huh. Això, doncs, bueno, et dona una llibertat de fer, però per contra tu has de pagar la llum, l'aigua, el gas i tot. Clar. Aleshores, aquests recursos a nivell de club es noten molt. Uh-huh. Per què? Perquè tots els recursos que tenim són per casa i pels esportistes. Uh-huh. En canvi, els altres esports, o qualsevol que el club no és privat, doncs evidentment l'Ajuntament ha de pagar la llum, per dir-te alguna
0: cosa. I a llarg termini tens la idea de seguir com a presidenta?
1: Home, jo en principi ja et dic que no.
0: No?
1: No. No per res, estic contenta, a mi m'agrada... Penso que es fan moltes coses, no totes a gust de tots, evidentment, però és una etapa molt dura. És molt dura perquè, perquè has de... És gestionar, a mi gestionar no em desagrada, però és gestionar molta misèria.
0: Clar.
1: Clar, són pocs recursos per tindre moltes coses.
0: Bueno.
1: És difícil. Clar. És molt difícil, i això... El dia a dia, a part que jo no visco... Bueno, pensa que és una junta, però que ningú cobra, no? Tothom és el totalment lucratiu. No es cobra. Clar, jo visco del meu despatx. Clar. Aleshores, tinc molta feina, per sort. I clar, no li pots dedicar a la Unió Esportiva Sant Boiana tot el temps que t'agradaria.
0: Bueno, doncs molta sort en tot, i moltes gràcies per estar aquí avui amb mi. Ha sigut molt interessant, i ens veiem a la pròxima, Aurora.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga.

0: Després d'escoltar l'experiència de l'Aurora Bravo, volem donar veu a altres dones que han viscut l'esport en primera persona, perquè les dades ens ajuden a entendre la realitat, però no són les experiències personals les que ens permeten veure com aquestes desigualtats afecten el dia a dia. Per això hem preguntat a la Núria Jou, que és capitana del primer equip femení de la Unió Esportiva Sant Boiana. I qui millor que ella per explicar-nos la seva experiència en primera persona d'una jugadora de rugbi que s'enfronta cada dia a les dificultats i les diferències que té ser dona en un esport tan masculinitzat com aquest. Anem a escoltar el seu testimoni.
1: Doncs mira, per mi l'esport és com que t'aporta vida. O sigui, ja no només per tots els beneficis que té a nivell de salut, sinó pel que et fa viure. Per exemple, en el meu cas, com a jugadora de rugbi, he viscut molts moments i moltes coses a través de l'esport que considero que des d'una altra manera doncs, no les podries haver viscut o no les podries haver sentit, no? Aleshores, per mi l'esport doncs, té un gran pes, no? dintre de la meva vida i tot el que m'ha portat. I després, com veig la dona dintre del món de l'esport i quin paper té? Doncs mira, a mi m'agradaria que tingués un paper on el seu rol fos disfrutar del seu esport, centrar-se en rendir i passar-ho bé, però la realitat és una altra, ja que té un rol, doncs, la dona dintre l'esport sempre ha d'estar reivindicant, ha d'estar visibilitzant l'esport femení, ha d'estar lluitant, ja sigui bé amb el seu club o amb la seva federació, doncs unes condicions dignes i iguals que les que tenen els homes. Llavors, és un rol que desgasta molt, no? com a jugadora o com a esportista, perquè no només t'has de centrar en rendir, en disfrutar, que és no t'has d'encarregar d'unes altres coses, que potser sent un home aquests mals de cap ja t'ho dic jo que no els deuen tenir. I sí, he viscut bastantes desigualtats dintre del món de l'esport, bueno, en el meu cas, pues, en el rugbi, tant a nivell de selecció com a nivell de club, eh? Sí, hi ha moltes i si començo no acabo, però te'n puc dir un parell a destacar, tipus, per exemple, el camp, el tema d'horari de camp o quin camp per entrenar és millor que un altre, doncs sempre els millors horaris i les millors condicions i els millors camps sempre s'ho queden els homes. Llavors nosaltres, pues venga, lo que sobre o lo que quede per les dones. Després també a nivell de diners, el que està destinat a nivell econòmic per la secció femenina i la masculina, doncs òbviament es troben moltes diferències també a nivell de sou, de lo que pot cobrar una jugadora o un jugador a dia d'avui, doncs segueixen haver-hi diferències. També tema de merchandising i tal, els homes doncs, normalment sempre acostumen a tenir més, etc, i les dones com que menys. Llavors, doncs, bueno, aquest és el meu punt de vista i moltes gràcies per les preguntes.

Avui hem parlat d'esport, però també hem parlat de desigualtat. Hem vist que encara que hem avançat molt, encara hi ha moltes dones que continuen trobant barreres dins del món esportiu. I barreres que poden ser visibles, com per exemple la falta de recursos o la representació, però també invisibles, com per exemple els estereotips o la manca de referents. Per això és tan important escoltar experiències de dones com l'Aurora Bravo i de totes aquelles esportistes que continuen obrint camí per les generacions futures, ja que l'esport hauria de ser un espai d'oportunitats, de creixement i de llibertat per tothom, independentment del gènere. I perquè això sigui una realitat, encara queda feina per fer, però també molts motius per continuar avançant. Gràcies a l'Aurora Bravo per acompanyar-nos avui i a la Núria Jou per compartir la seva experiència. Ens veiem al proper programa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensar en les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa, i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura, que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares?
3: Un segon.
1: On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
3: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro
1: treu.
3: De paper de plata. Perquè és que
1: treu, perquè...
3: Estava perdent la cobertura.
1: Va, que no ens espia ningú, home. Va. Hòstia, per favor. No, sí,
3: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
1: Sí?
3: Tu quan eres jove...
1: Vols dir que fa tant?
3: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia l'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
1: Home,
3: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
1: Quantes factures havien pagat
3: d'SMS? Sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
1: Hòstia.
3: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Sí. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
1: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
3: Amb el 3G. Jo recordo que
1: el 3G havíem... Jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
3: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
1: Amb els mòbils
3: que tenim ara.
1: Una mica això, la sensació de que ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
3: Ah, exactament. Ja tenim
1: la percepció
3: molt,
1: de que ja tens... Què més vols fer, no?
3: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar.
1: No ho apreciem. Clar,
3: això ho aprecia.
1: Sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
3: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació. que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
1: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
3: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
1: També. I amb el microones.
3: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, Doncs això...
1: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo, ja el començaven a implantar, el 5G, no?
3: Exacte.
1: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
3: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
1: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
3: No sé, ha sigut bastant ràpid.
1: No recordo.
3: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una l'aparell emissor de 5G.
1: I que no deu ser barat, això, tampoc.
3: No ho crec. A més a més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
3: El desplegament, per tant, és gran.
1: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
3: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: Sí, és veritat, però què hi ha de veritat en això, clar.
3: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyor.
1: Per tant, no és concloent?
3: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, t'he de dir... Si anem a la base científica de tot plegat, Veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir unes llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Clar, la ràdio, exacte.
3: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
1: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
3: clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
3: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
1: Ah, sí.
3: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale? La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
1: Sí.
3: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
3: Això tenia es va punt, perdre.
1: Tenia un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
3: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalats, freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
1: Passa de llarg.
3: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
1: Va,
3: poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
1: vale.
3: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
1: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
3: Passa de llarg, no la veu.
1: Clar,
3: no la veu.
1: Clar.
3: No és capaç d'interactuar
1: amb
3: les cèl·lules del nostre
1: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
3: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
1: És que deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
4: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en el, la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant, bastant curioses.
1: Sí, sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i algun, fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has, com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
4: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que... a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant, bastant novedosa, al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
1: entitat
4: que sigui.
1: Entitat física, no? Clar, sí.
4: Sí, sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
1: Feia
4: una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
3: Això és la transmutació de la matèria.
4: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
3: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
1: Més quàntics, diria, no?
3: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
1: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta
3: clar.
1: És una... perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
3: Sí, i tant.
1: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
4: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... és un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... i jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
1: Clar, està clar, està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir, és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
4: Sí, sí, però que et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts
1: És un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
3: Sí.
1: El tema abelles.
3: Sí, també, hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
4: Sí, sí.
1: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
3: Bueno, espera't.
1: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
3: Sí, sí.
1: Què més, Albert?
4: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ja d'evolucionar-me. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per bastir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, però és que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
3: No.
1: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
3: va amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
1: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
4: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
3: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les ones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant o... En tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
3: però
1: no se m'escalfa
3: el cervell.
4: Imagina't.
1: No.
3: Soroll de crispetes, el soroll no n'has sentit.
1: No m'ha passat mai, això. No.
4: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per exemple,
4: davant amb
1: els macarrons. Doncs
4: allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts donant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
4: Bueno,
1: tot plegat.
4: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No, serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
3: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
3: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
3: Sí.
1: Però és curiós, més... és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
3: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
3: Ah, aquí està.
1: Albert, digues.
4: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots ni tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima.
3: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
1: És màgia. Jo
3: sé quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
1: Sí, és així.
4: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
1: Està relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
4: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, per qui cara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
3: Sí,
1: no?
3: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
3: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
3: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
1: ja ens
3: que potser
1: sí,
3: no acaba de funcionar del tot.
1: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
3: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... Que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
3: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
1: Explica.
3: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt, i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
3: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
3: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. aquesta... Ai, de la gàbia, perdó, això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure...
3: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
1: I val, no fa pinta que...
3: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
1: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
3: Sí, bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar.
3: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que sigui la d'embolicar entrepans.
1: L'altra, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el
3: però,
1: cap i tot.
3: Sí, sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
3: El 4G.
1: Ah, o sigui, que no serveix per res.
3: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
4: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
3: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
4: Però
3: el 4
4: ja està.
3: Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
1: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana. Ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
5: Hola, què tal? Com anem?
1: Com estàs?
5: Doncs molt bé, aquí. Bé.
1: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
5: Sí, bueno, bé.
1: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
5: No cal, per què?
1: No cal, no? També
3: amb el vent, amb el vent potser se'n va, es desvia.
1: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servei llegit sí que el tens, no?
5: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
1: Ja no feia falta abans.
5: No, ja era d'abans.
1: Ja venia d'abans.
5: Sí.
1: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
5: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no?, per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
1: Una antena? Un barret
5: no,
1: d'antena?
5: No, un barret ràdio.
1: Ah, ostres, no sé.
5: Sí?
3: A veure.
5: Sí, ara, és normal, ara em sembla...
1: Un barret ràdio són uns cascos, no?
5: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
1: Ah,
5: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer, per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
1: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, recordeu. Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que ens vam quedar tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un
5: transistor FM. Bueno, jo vaig al cotxe.
1: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, és un ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
5: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla sembla que els porten, no ho porten així.
1: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
5: Sí.
1: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
5: Pues per... Anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era... que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
3: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
5: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
1: Radiohead, eren els Radiohead cara bé.
5: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
4: s'ha perdut, barret. S'ha perdut això, és una pena.
5: Sí.
1: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
4: Sí.
5: Portar barret.
4: Bueno, les dues coses.
5: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construïda en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
3: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
5: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49 un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment amb la inflació i tot això serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
3: Ràdio local.
5: Bueno, emetia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
4: I el nom comercial... Ràdio Manlleu, Ràdio Tradell, tot.
1: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
5: Sí, justet, perquè...
1: O sigui, m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
3: Calla que no ho porti,
1: Potser ho porta.
3: Ojo,
1: Hem de preguntar.
3: Sí.
1: 32 quilòmetres.
5: Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament sembla un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
1: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
5: Sí,
1: ja.
5: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer. Perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té una empresa de crear, doncs, coses per festes.
1: Què et porta de fer garlandes, a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
5: doncs,
1: eh?
5: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica, he revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
5: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
3: Per tant, podem dir... A part d'això s'escalfen, que no vegi.
5: Exacte, bueno, això és una altra, a part s'escalfen...
1: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia, sí, el cervell, sí, aquest. Sí.
5: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
1: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
5: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I, per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè, o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
5: eren mobles.
1: Sí.
5: Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies portar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altre el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Us feu una idea? Bé. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
5: Maco, un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
3: Com anava?
5: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt millor.
3: Aquelles de pila de petaca,
1: Molt més que un aquest gear,
5: Pilote. Sí.
4: I tant, i tant.
5: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
5: No, no, l'home ve. L'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora, sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest, sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
5: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional, o sigui, que

0: no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire. I a principi dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica, que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat
1: d'avui. Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
2: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
0: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
2: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
0: Radio Hat, sí, Radio Hat.
2: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
0: El nom comercial.
2: L'home marcià...
0: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
2: El barret de l'home marcià. A veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera, eh?
0: Men from Mars, Radiohead.
2: Mars Attacks, una mica, sí. El tema? Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo de puta...

0: Bar, To Be Bar. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio San Boy.
3: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública, 89.4. I com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs?
2: Bonsoir, mon ami.
1: Ah, què passa aquí, I... amb aquesta...
2: No, va dir today, imagina't.
1: Today, em sembla que no.
2: És un altre idioma.
1: Oui,
2: le,
1: no?
2: Le jouer les sélections.
1: Ah, les sélections. François.
2: Avui? No, com es diu avui? És que no sé res de francès, és igual.
1: Lamentable.
2: Tu no fas història. Què juga a França avui?
1: Sí.
2: És la meva monotemàtica tots els dies.
1: Vol passar a França. Tots els jugadors són boníssims.
2: Amb qui vas?
1: Guanyen de pallissa.
2: A mi em faria més ràbia que guanyés Marroc, perquè si passa a semifinals, i Espanya també passa, que ens elimini un altre com Marroc.
1: Ja.
2: Ja ho va fer el 2022. No em faria massa gràcia.
1: És que no ho sé, no ho sé. No...
2: Jo li vaig en França.
1: Serà un bon partit, això segur.
2: Sí, sí, no, serà un partidàs, no té l'altre nom.
1: Un autèntic partidàs, segurament dels que hem vist fins ara, doncs el més potent. Mentrestant, la selecció espanyola haurà d'esperar el seu torn.
2: Demà.
1: Ho farà demà a partir de les 9, seguirem també aquí a Ràdio Sant Boi, com és habitual aquest Mundial.
2: I farem amb gent de la Sant Boiana, els germans Palomar.
1: Ganes.
2: El jugador i també el CM, el que porta les xarxes.
1: Ganes d'aquest partit davant una selecció que, a priori, hauria de ser inferior, però que després el Mundial és com és.
2: No vull dir un cop més, ojito con Bèlgica, eh?
1: No.
2: Ja està, s'ha acabat la moda d'això.
1: Fins aquí. A més, els jugadors que hi havia bons en aquella època o no estan o ja no ho són.
2: Sí, efectivament. Només Courtois.
1: O no estan o ja no ho són. Avui és Gent de carrer en un programa en el que és molt evident, però és que volem destacar la calor que està fent en el sentit dels riscos també que pot implicar, perquè arriba un punt en el que la calor ja no és una cosa la que riem, que comentem amb aquesta conversa d'ascensor que a vegades tenim a l'inici del programa, sinó que passa directament a ser una prioritat en el sentit de la salut i també en el sentit dels incendis. Ahir vam tenir un ensurt, ens va arribar un SLR d'un incendi que s'estava generant a Gavà, que al final va acabar resolent-se després de les intervencions que s'hi van fer, però avui també ho repassarem al programa d'avui, a Gent de carrer, la calor i tot el que això pot implicar en un dia en el que seguirem en aquesta ronda d'entrevistes que estem fent al programa per parlar amb una altra candidata a l'alcaldia de Sant Boi. Avui parlarem amb Natàlia Ortega, que està comandant el PP de Sant Boi, que ja formava part com a regidora durant aquest mandat fent oposició i que tornarà a presentar-se a aquestes eleccions. Veurem què ens explica Natàlia Ortega. I avui aprofitarem també Albert Vilar per refrescar-nos una mica el programa.
2: Sí, perquè fa molta calor i ho passarem bé, jo crec.
1: Sí, sí, anirem a una de les gelateries de moda de la ciutat, per no dir-te la gelateria de moda. Ho explicarem en pocs minuts aquí a Gent de carrer. Alguna cosa més que vulguis afegir?
2: No fa falta res més, comencem ja, no?
1: No fa falta, doncs res. Tot plegat serà avui aquí a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, Albert, les efemèrides. Sé perfectament què està sonant.
2: La música del Tour de França? Sí, efectivament. Sí, sí, sí. Un 9 de juliol de 1903, a França, el ciclista Maurice Garin guanya el primer Tour de la història. Ho fa amb 3 hores d'avantatge respecte al segon ciclista. Era bàsicament el Pogacar de l'època. Era preferit, i mira que era la primera edició, eh? Els diaris deien, no, era el preferit. Com ho saben, si no hi havia tours abans. A més, un 9 de juliol de 1928, neix a la província de Toledo Federico Martín Bahamonte, ciclista espanyol guanyador del Tour de França 1959, sent el primer del país en fer-ho, reconegut com el millor escalador de la història del Tour. Primer li deien el Lechuga, perquè el seu avi era fruiter, però com va començar a guanyar coses i van veure que era molt bo, li van començar a dir el Àguila de Toledo.
1: Wow.
2: Està molt guapo. Mi.
1: El Àguila de Toledo.
2: Allà va l'Àguila de Toledo.
1: Com passa volant, eh?
2: Com avança els seus rivals. A més, un 9 de juliol de 1877 a Londres es realitza el primer torneig de tennis de Wimbledon, que va ser també el primer gran slam. Participar costava una libra, és a dir, una mica més d'un euro, i veure a la final un xelín, que és una 21a part d'una libra. Us diria que va fer molta calor, perquè és el típic del juliol, però és que la final es va retrasar 3 dies a causa de les pluges.
1: Ja, i t'haig de dir que ara mateix els preus, diguéssim, que no són el mateix. Eh?
2: No, pel que sigui.
1: Allà va gent o multimilionària o no vas. Allà vas tirats de blanc.
2: Que podies participar, eh? Tu pagues una libra i vinga, vaig a tenis.
1: Sí.
2: I demà farà 6 anys que va sortir aquesta cançó. Normal, le, le, le, le, le. Normal, lo, lo, lo, lo. Un 10 de juliol del 2020, el cantant de l'Hospitalet Morat va treure aquest Normal, una de les seves cançons més conegudes.
1: Sí.
2: L'home va patar a la forta de la pandèmia, però aquesta cançó...
1: Bueno.
2: Fluixeta, bueno. Em va llit malament. I fa 5 anys surt d'aquesta pel·lícula.

0: Un 9 de juliol de 2021 s'estrena mundialment als cinemes la pel·lícula de Marvel, Black Widow, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Aquesta pel·lícula va marcar el comiat de Scarlett Johansson i el seu personatge, Natasha Romanoff, de les pel·lícules de Marvel després d'11 anys. Aquesta pel·lícula va ser considerada l'esdeveniment cinematogràfic del 2021 i no és per menys perquè Scarlett Johansson és l'estrella de cinema més taquillera de la història com a protagonista i l'actriu millor pagada el 2018, el 2019 i el 2025.
1: Mare de Déu.
0: I finalment un record a aquest músic. Avui fa 12 anys va morir als 60 per culpa d'un càncer el guitarrista i compositor britànic John Spinks, membre del grup The Oddfield, amb aquest temacle que és Your Love.
1: Espectacular aquesta cançó, sona increïble i poden passar els anys i seguirà sonant increïble. I Albert, avui qui felicitem?

Avui has fet 91 anys la cantant argentina Mercedes Sosa, autora d'aquest Zona de Promeses, junt amb el compositor també argentí Gustavo Cerati. Va ser la màxima exponent del folclore argentí i fundadora del moviment del Nuevo Cancionero i coneguda com la veu d'Amèrica Llatina. Era la Maria del Mar Bonet argentina, però encara molt més fort. I hagués fet 80 anys aquest cantant.

0: 1 de juliol de 1946 va néixer a Austràlia el cantant australià Ronald Scott, més conegut com a Bon Scott, líder de la banda AC/DC, amb aquest Highway to Hell. Té l'amor més rocker de la història, que és que va morir als 33 anys per una intoxicació etílica que el va ofegar amb el seu propi vòmit. Potser és molt rocker. O sigui, si has de morir d'alguna manera sent una estrella de rock...
1: Home, que... jo no recomano a ningú.
0: No, només ho pot fer ell.
1: No recomano a ningú.
0: Passem pàgina. Passa 100 anys aquest actor. Gonna leave, wasting away. Escoltem Streets of Philadelphia, banda sonora de la pel·lícula Philadelphia, que retrata l'homofòbia viscuda als Estats Units als anys 90.
1: A Philadelphia, segurament.
0: Efectivament. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Tom Hanks, l'actor estadounidenc nascut a Califòrnia, que avui fa 70 anys. Va guanyar un Oscar per aquesta pel·lícula i un altre per Forrest Gump. I fa 62 anys aquesta cantant. Oh, make me over. Un 9 de juliol de 1964 va néixer a Los Angeles Courtney Harrison, més coneguda com a Courtney Love, cantant estadounidenca, líder de la banda Hole, amb aquest Celebrity Skin. Va ser una gran figura del moviment punk i grunge dels anys 90, com també ho va ser la seva parella, Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana. I fa 54 anys, aquest músic. Un 9 de juliol de 1972 va néixer a la ciutat anglesa de Wigan el tecladista i guitarrista britànic Simon Tong, membre de Gorillaz, amb aquest famós Feel Good Inc. I finalment fa 51 anys aquest cantant. Un 9 de juliol de 1975 va néixer a Detroit el guitarrista i cantant estadounidenc John Anthony Gillis, més conegut com a Jack White, que junt amb la seva exparella Megan White formaven el grup White Stripes, que cantaven aquest Seven Nations Army. Jo coneixia la cançó, però el grup... Ni idea, la veritat.
2: Sí.
0: La cançó et sona, no?
2: Sí,
0: com
2: però... Sí.
0: La guitarra més famosa de la història.
2: Clar, coneixia el grup, però coneixia el grup per aquesta cançó.
0: Sí, sí, no té més, no té més.
2: Em demanes una altra i em quedo, en fi, pensant. I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 5 anys surt aquesta cançó.

Un 9 de juliol de 2021, el cantant australià de només 17 anys, The Kid Laroi, es va juntar amb l'estrella mundial canadenca Justin Bieber per treure aquest Stay, una de les seves primeres cançons, i sense dubte la més famosa. Acumula quasi 4.000 milions de reproduccions a Spotify. No sé qui és el representant de Kid Laroi, però ja havia col·laborat abans amb Miley Cyrus, tenint el tio 17 anys. Escoltem Stay de Kid Laroi i Justin Bieber, que avui fa 5 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Avui és el dia de la independència argentina, ja que el 9 de juliol de 1816 el país va firmar la declaració d'independència respecte a Espanya. Sort que no juguen avui el dia de la independència. Seria insofrible.
0: Jo la selecció argentina... Si no fos per Messi,
1: jo vull que passin una ronda més aquest dissabte i ja semis que queden eliminats. Un altre mundial, sisplau.
0: Impossible. Avui que és dia 9 de juliol i els temes del dia han estat aquests.

0: I és que hem tingut el primer baròmetre del CEO d'aquest 2026 en el que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament amb entre 36 i 38 escons, tot i perdre alguns diputats respecte al 2024. Esquerra Republicana pujaria fins als 24 o 26 escons i es disputaria la segona posició amb compte Aliança Catalana, que faria un fort creixement i arribaria als 23 o 25 diputats.
1: Junts seria el partit que més cauria i quedaria com a quarta força amb entre 16 i 18 escons. L'enquesta també apunta a un augment important de l'extrema dreta amb Vox i Aliança Catalana superant conjuntament la trentena de diputats.
0: Estem parlant que Vox i Aliança Catalana tindrien semblant al que trauria el PSC, que seria el partit que trauria més escons. D'això és el que estem parlant segons, com diem, aquest CEO, el primer del 2026. Més enllà d'això, a l'actualitat, evidentment, passa pels incendis. Els bombers de la Generalitat treballen per controlar els 6 incendis que ahir van afectar diferents punts de Catalunya, tot i que tots els focs ara mateix estan estabilitzats, però alerten que la situació meteorològica continua sent molt complicada per la calor extrema, la baixa humitat i el vent.
1: Els incendis més importants són el de Pla Manlleu, Navarcles i Gavà. En el moment més crític, més de 16.000 persones van quedar confinades, però ja s'han aixecat tots els confinaments. El foc de l'Alt Camp ha afectat unes 68 hectàrees i el del Bages unes 30. A Gavà, els primers indicis apunten que l'origen podria ser per material pirotècnic. Els bombers han reforçat els torns i mantenen tots els parcs de voluntaris oberts davant l'elevat risc d'incendi dels pròxims dies.
0: Aquest risc d'incendi, sobretot, ve de la calor que està fent, i és que Catalunya viu un dels episodis de calor més intensos dels últims anys. Aquest dimecres, ahir, es van superar els 40 graus a moltes zones del país i també s'han batut rècords de temperatura en 10 observatoris del Meteocat. De fet, Barcelona ha arribat als 40,9 graus, la temperatura més alta registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys. El valor més extrem s'ha registrat a Vinebre amb 44,1 graus.
1: La calor també s'ha fet notar durant la nit. A Portbou s'ha registrat una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai mesurada per una estació del Meteocat. El Servei Meteorològic alerta que l'onada de calor continuarà els pròxims dies i que el risc d'incendi és molt elevat, amb restriccions activades en més de 200 municipis catalans.
0: I en internacional, Donald Trump ha elogiat avui el govern espanyol després que Espanya hagi acceptat una important sol·licitud de pagament a l'OTAN, tot i les fortes crítiques que havia fet hores abans durant la cinema de l'Aliança, encara que havia dit que no és un soci fiable com a poc d'aquí cap amunt. És un personatge increïble, Donald Trump.
1: I que trencaria
0: Trump.
1: Relacions a nivell comercial. Sí, el president nord-americà ha afirmat que Espanya s'ha redimit completament, però no ha concretat a quina cosa es referia. El desacord principal entre Washington i Madrid continua sent l'objectiu de destinar el 5% del PIB a defensa, una xifra que el govern de Pedro Sánchez considera innecessària.
0: Per la seva banda, Sánchez també ha explicat que va mantenir amb Trump una conversa molt cordial sobre futbol i golf, aquesta no me l'esperava, i ha defensat que les relacions entre Espanya i els Estats Units continuen sent positives, malgrat les diferències de política de defensa i també de comerç. I pel que fa a l'actualitat local, la calor també és protagonista. Sant Boi viu una nova onada de calor amb temperatures que ahir van superar els 37 graus i veurem avui, al final del dia, fins a quan han ascendit, però la calor, com podem comprovar, també es manté. Però compte, perquè les previsions indiquen que els termòmetres encara podrien pujar més entre diumenge i dimecres vinent.
1: Les autoritats recomanen hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i buscar espais frescos o amb ombra. També alerten de no deixar mai persones ni animals dins un vehicle estacionat, ja que la temperatura interior pot superar els 50 graus en poca estona. La calor també es farà notar les nits amb temperatures que poden dificultar el descans. Els experts demanen extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques.
0: La situació meteorològica fa que el risc d'incendi, per tant, sigui màxim, i les autoritats demanen màxima prudència també a la ciutadania. De fet, Albert, s'ha activat el Pla Alfa 3 per prevenir justament amb aquests incendis. En què consisteix aquest pla?
1: Això vol dir que queden suspeses totes les activitats que puguin generar risc d'incendi encara que estiguin autoritzades prèviament. A Sant Boi, on prop del 17% del terme municipal és superfície forestal, l'Ajuntament ha reforçat la coordinació amb els serveis d'emergència i el voluntariat per intensificar la vigilància i garantir el compliment de les restriccions.
0: Recordem, Albert, quines són les principals prohibicions?
1: Doncs que no es pot encendre foc en cap espai obert, tampoc a les àrees de pícnic o d'acampada, ni tan sols als llocs habilitats. També queden suspeses les cremes agrícoles i forestals. Està prohibit utilitzar maquinària que pugui provocar espurnes a les zones forestals i al seu entorn. No es pot fer servir material pirotècnic ni abandonar borilles o qualsevol objecte en combustió. A més, també restringeix l'ús de bufadors, ceres radials i eines similars a menys de 400 metres del bosc.
0: I amb raó hem d'estar atents a aquestes recomanacions després del que va passar ahir, perquè a la 1:34 del migdia Part de la ciutadania va rebre un SAlerta al mòbil a causa d'un incendi forestal a Gavà que s'havia originat després que un cotxe s'incendiés i això afectés part de la vegetació que hi havia a prop.
1: L'avís alertava la població de Sant Climent de Llobregat, molt a prop de Sant Boi, que es confinés. També ho feia a Can Tries i Brugués, de Gavà, i la zona propera de Puig de Miramar, a Viladecans. El telèfon d'emergències, el 112, havia rebut a les 3 de la tarda un total de 413 trucades relacionades amb aquest incendi. Al mateix temps, bombers de la Generalitat treballava sobre el terreny amb un dispositiu format per 30 dotacions, entre les quals hi havia 7 mitjans aeris que van aconseguir contenir el foc.
0: Finalment, ningú de Sant Boi va haver de confinar-se, però ja veiem que hem de tenir prudència perquè la situació és extrema. I una avaria en un tren entre les estacions de Cornellà, Riera i Sant Boi va provocar ahir a la tarda una important incidència a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat.
1: Des de 6:15 de la tarda no va sortir cap tren de plaça Espanya en direcció al Baix Llobregat. Això sí, el servei ja funcionava de forma habitual des de 11:15 del vespre.
0: El fet va causar retards importants i alteracions en la circulació. Escoltem com ho van viure dos santboianes.
2: Mira, pues yo he cogido el ferro en plaza Espanya, dirección la COPE Sant Boi, y justo cuando estábamos llegando ahí a Sant Josep, a la parada de Sant Josep, se ha parado, no sé, hace ya unos 40 minutos de esto. Tampoco han explicado nada por megafonía de lo que está pasando, ni han informado de nada. No sé, la verdad es que es muy frustrante.
3: Hem estat una hora i mitja esperant. Tampoc estava condicionat molts dels cotxes i molta gent ha acabat sortint. Estem molts de les parades dels busos, que també hi ha incidències pels incendis a Gavà. I aquesta és la situació.
0: I continuen els treballs de senyalització de les obres de la B25.
1: Els operaris estan fent tasques de pintura viària a la rotonda elíptica i a la nova rotonda de la Parellada. Per aquest motiu, es poden produir talls puntuals de trànsit i afectació a la circulació en aquests punts. L'Ajuntament ha informat que, un cop finalitzat aquests treballs, es col·locarà la senyalització definitiva a la zona de la Parellada, dins del projecte de transformació de la B25.
0: I seguint en informació de servei, des de les 3 ja està oberta la circulació al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, tancat durant el dia per obres. Els vehicles poden circular i les línies de bus que havien afectat el seu recorregut, l'L70, l'L74, l'L78, l'L96, l'X70 i l'X79, tornen a funcionar amb normalitat. I Agenda Carrer queda un any per les eleccions municipals i nosaltres seguim conversant amb tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Avui ens visita Natàlia Ortega del Partit Popular. Ho farà tot seguit, però abans en esports. Us expliquem que Sant Boi vol tornar a ser campió de l'handbol platja català aquest 2026.
1: El primer equip masculí dels Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, suma 2 campionats a les 3 jornades disputades fins ara, a més d'haver aconseguit la classificació pel campionat d'Espanya que es disputarà a finals de juliol a Laredo. Aitor Landaure és jugador, entrenador i un dels impulsors de la secció.
4: Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que mostrarlo. Y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego. Y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Nava como en Stantit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
1: Aquest cap de setmana disputen la penúltima jornada a Malgrat de Mar, on tot i les múltiples baixes intentaran aconseguir la millor posició possible per intentar confirmar la primera posició a l'última jornada que jugarà la pròxima setmana a Mataró.
0: Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Agenda Carrer coneixem tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Avui ens visita la Natàlia Ortega, el PP. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, moltes gràcies.
0: I benvinguda a Agenda Carrer. Sempre fem la mateixa pregunta a l'inici. D'aquí un any, diguéssim, et fa la sensació que queda molt o que queda poc per aquestes eleccions?
5: Molt poc. Vull dir, el dia a dia és veritat que es fa feixuc, sobretot si ens emplacem a les dates en les que estem, no? Que ja comença la calor, que ja tenim ganes tots d'estiu. És com que el dia a dia costa, però realment estem a tocar.
0: Clar, de fet, la candidatura passada, el 2023, tot va ser com una mica més ràpid. Ara hi haurà més temps per poder muntar el programa, per poder muntar en general la candidatura. Com tu prens això?
5: Absolutament. Bé, la meva anterior candidatura, que va ser la primera, va ser com super a correcuita i, per tant, no vaig tenir aquest temps, no, de gaudir o de disfrutar d'aquest procés, malgrat els nervis, malgrat l'estrès, no, malgrat el ritme frenètic. I ara ho estic com gaudint des d'un punt de vista molt més tranquil, treballant dia a dia, però ja amb aquesta base sòlida de saber per on has de passar i saber quines són les necessitats i bueno, doncs treballant amb força.
0: Ara parlarem també d'aquestes mesures que s'estan plantejant de cara a 2027, també de com ha estat aquest anterior mandat, però abans també volíem conèixer-te com a candidata. Per tu, què diries que és fer política?
5: A veure, et diré que hi ha una diferència entre el que entenem o estem veient que s'ha convertit fer política i el que hauria de ser o el que és per mi fer política i el motiu pel qual jo faig política. Ara mateix, fer política, la persona que fa política, molt poca gent se la creu. És, ets polític. Un altre, no? Aquesta és la sensació que impera entre la gent que pregunta, sobretot gent jove. Vale? Mm. Per aquest motiu, precisament, jo vaig decidir doncs entrar en aquest món, no? Perquè era com que hi havia un desencís tan gran que era com, estic d'acord, però escolta, fem alguna cosa, no? És a dir, vale, ens queixem, molt bé, jo també, però i què? No? Si tenim l'opció d'entrar i dir la nostra, fem-ho. Llavors, per mi, fer política, què és? Parlo de municipalisme.
6: Sí. Mm.
5: Fer política és escoltar a la gent, és sentir, estimar la teva ciutat, és entendre-la, és viure-la. És saber quins són els problemes de la gent i tractar de donar el millor de les teves capacitats de forma integral, no només capacitats polítiques, però tot allò que ha marcat doncs, el teu tarannà, la teva manera de fer, els teus estudis, la teva experiència professional, posar-ho tot a disposició de la gent per tractar de trobar doncs, solucions reals als seus problemes el més aviat possible.
6: Clar, a l'hora de fer política, explicaves que es volies trencar d'alguna manera la forma que normalment es fa política i aquest desencís, que és un desencís que moltes vegades també ha estat provocat pels partits hegemònics, un d'aquests és el que representes, com es fa aquest tipus de política des d'un partit que, tot i que sigui municipalista, és un partit hegemònic com el Partit Popular?
5: Doncs tenint veu pròpia. És a dir, al final és veritat que jo pertanyo a una formació política hegemònica, com has dit, no? De tota la vida, d'aquest dualisme que hi ha hagut històricament a Espanya, però al final el que et permet també el municipalisme és poder dir la teva. I com et deia abans, no és el Partit Popular, no? A mi m'agrada dir, soc la Natàlia Ortega, del Partit Popular sí, però soc la Natàlia Ortega. I aquí és on jo crec que podem trencar el motllo i fer realment el que creiem, els que coneixem, els que vivim la realitat, que no és Gènova, sinó que és Natàlia Ortega.
6: I què té Natàlia Ortega que pugui fer que els ciutadans de Sant Boi puguin tornar a confiar en la política?
5: Doncs mira, diferents ingredients. Jo crec que un dels més importants és aquesta voluntat de canviar les coses i les aptituds per poder-ho fer. És a dir, això és una mica el paral·lelisme al món de l'empresa, no? Quan tu treballes a l'empresa, jo soc gerent a l'empresa privada, he estudiat administració i direcció d'empresa i, per tant, tota aquesta formació, tots aquests anys enrere, no? He estat a multinacionals, Inditex, vull dir, estic molt acostumada a treballar per objectius, amb indicadors mesurables i a reportar, no? Llavors, jo crec que això són ingredients que falten avui dia al món municipal i que s'han de posar sí o sí. Perquè al final, això, si ho extrapoles, és el mateix. Tenim els nostres jefes, que són els veïns i veïnes de la ciutat, i els hi hem de retre comptes i hem de fer la feina el millor possible per ells. Llavors, què puc aportar, a part d'aquesta experiència, al perfil que soc, que m'ho crec, que crec en l'ambició de la ciutat, que crec que després de pràcticament doncs mig segle sense alternància, fa falta una alternància, perquè estem dintre de la zona de confort, i la zona de confort juga super en contra de l'excel·lència. Llavors, jo crec que és legítim fer-se la pregunta, i la pregunta que ens fem, no, és amb aquest context de 50 anys sense alternància, a més governant amb àmplies majories, està Sant Boi evolucionant tot lo ràpid o el ritme que podria? Jo crec que no. Jo crec que no. I aquí és on jo puc fer coses. I aquí és on jo puc aportar el meu know-how i les meves ganes i aquesta visió ambiciosa que tinc de la ciutat per convèncer i guanyar-me la confiança de la gent i que confiï en què realment podem donar-li la volta.
6: Clar, el tema és que aquests caps que deies, que són els santboians i santboianes, segueixen escollint elecció reelecció que segueixi el PSC governant. Llavors, sí. Quina és l'escletxa aquí?
5: El percentatge de veïns i veïnes que no va a votar. És a dir, les últimes eleccions municipals, pràcticament un de cada dos veïns no va sortir de casa per votar. Per què? Perquè estan desencisats, perquè no s'ho creuen. I jo vull que la gent s'ho torni a creure, que torni a creure en la política útil, la que serveix, perquè ells al final, que fem manifests, que ens perdem, no?, en els debats polítics, que són engrescadors, que jo gaudeixo moltíssim, però al final ells no veuen un resultat d'això del seu dia a dia. Ells el que volen, el que volem com a ciutadans és, escolta, solucionar, no, és que tinc un parquet davant de casa que és que fa pena, pues jo vull que me l'arreglin. O és que tinc les voreres que és que la moto qualsevol dia, tal, pues jo vull que m'ho pavimentin. Això és el que s'ha de fer. Llavors, aquí és on està l'escletxa, en mobilitzar aquest percentatge, que és pràcticament la meitat dels santboians i santboianes, que tornin a il·lusionar-se, que tornin a creure que en la política útil i en la meva figura.
6: Tu creus que l'oposició ha de fer autocrítica?
5: Sempre. L'autocrítica és una eina que tothom ha de fer, perquè sempre es pot aprendre. I perquè si no fem aquests mecanismes d'autocrítica, d'autoavaluació, de què serveix? Llavors som impositius i ja està.
6: Clar, en el sentit de que si hi ha aquest pràcticament 50% de persones que no voten, també és perquè l'oposició no està sabent atreure els seus vots, d'alguna manera.
5: Efectivament. Vull dir, pensa que nosaltres estem... vam arribar, vaig recuperar, diguem-ne, a representació al consistori aquest 2023, després de dos mandats sense cap tipus de representació. És a dir, estàvem a zero. Clar, ja va ser una passa molt important aconseguir tornar-nos a reincorporar. I ara l'objectiu és continuar augmentant, és a dir, aquest número de persones que van depositar la seva confiança en nosaltres, augmentar-lo, fer arribar el missatge i anar a tope amb això.
6: De fet, el que explicaves a les anteriors eleccions era que hi havia dos objectius per part del Partit Popular. Un era que tinguéssiu representació, que és una cosa que heu aconseguit, sí. I l'altre que hi hagués un govern competent. Això s'ha aconseguit o no?
5: Govern competent. Més que competent, és a dir, la paraula exacta és que no fos conformista, que va molt lligat a la competència. Vale? És a dir, jo crec, i si ho passem al món empresa, ho entendrem molt, molt fàcilment també, quan tu arribes el primer any en una empresa, vas amb totes les ganes, amb ganes de menjar-te el món, amb un munt d'idees, de projectes, d'iniciatives, perquè ets capaç, tens aquesta mirada crítica des de fora, en perspectiva, no? I dius, uau, he vist aquest departament i veig aquestes mancances, no? Hem de corregir això, mesures correctives i de més. Quan tu portes 50 anys en la mateixa empresa, diràs, mira, això, la típica frase de esto se ha hecho toda la vida así, no? No vinguis ara a canviar-me aquí les coses. I és això el que passa. Per això no hi ha aquesta competència. Perquè ja estan acomodats. En el sentit, ho dic, més constructiu possible, però és que és una realitat objectiva. És així.
6: I com s'aconseguiria això? O sigui, a les últimes eleccions, per exemple, si hi hagués un govern sense majoria absoluta, hi hagués hagut aquest punt en el que no ho tens tot a la teva mà i depens d'altres forces, i aquí és on hi hagués hagut aquesta renovació, o anava per una altra banda?
5: No, va per aquí. És a dir, jo crec que les majories absolutes, no? Una rere l'altra, home, per qui les guanya doncs és fantàstic, jo suposo, però realment va en contra de l'excel·lència per governar, per dirigir. I això és així. És a dir, l'alternància real és el que fa bellugar. Jo sempre ho dic. Jo el que vull és ser incòmode pel govern. Aquesta incomoditat, insisteixo, constructiva, des del sentit positiu de la paraula. Hem de ser capaços d'incidir. L'objectiu és tenir la representació, el pes suficient per incidir, per tenir incidència real. Si tu tens una majoria absoluta, diran, vale, molt bé, m'ho crec, perfecte, m'encanta el teu punt de vista, però farem el que jo digui. Això és el que no ha de passar.
6: Si tu traguessis, per exemple, 7 regidors, et plantejaries poder pactar un govern municipal amb el PSC?
5: Aviam, ara no, jo crec que en aquest moment és molt aviat per parlar de pactes. El que sí que et puc dir és que nosaltres, com hem fet fins ara, aquests 4 anys, el que primarà és actuar amb sentit de la responsabilitat i amb coherència, i amb buscar el millor pels ciutadans i les ciutadanes de la meva ciutat.
6: I en aquest cas, a l'hora de fer aquesta campanya, quines són les prioritats pel PP? Com es vol convèncer els santboians i les santboianes de que us han de votar vosaltres?
5: Precisament amb aquest argument que t'estic explicant, és a dir, com a idea central és que fa falta més ambició per la nostra ciutat, fa falta una nova mirada. Hi ha projectes estratègics històrics ja a la ciutat, vull dir que no venen ni de 4, ni de 5, ni de 10 anys, que tenint en compte que portem un govern de mig segle davant, cabria esperar que ja estiguessin, si no executats, encetats. I no és així. Per què? Doncs perquè és un, doncs això, ja ho farem i tal. Llavors, el que hem de fer nosaltres és pressionar, anar per aquí, estirar, hem de dinamitzar tot això.
6: I, per exemple, què és el que es faria? Anem per diferents àrees. En el cas del comerç local, per exemple, que és una cosa que n'has parlat molt,
5: sí,
6: dels temes estrella de Natàlia Ortega, què s'hauria de fer amb el comerç?
5: A veure, una cosa. Amb el tema de comerç i de projecció econòmica a Sant Boi, no hi ha una estratègia potent darrere que sigui capaç de posar el comerç de Sant Boi on cal. És a dir, vagis a la ciutat que tu vagis, vagis al poblet d'estiueig ara en aquestes èpoques que tu hi vagis, la Rambla és el cor de la ciutat, del lloc, és on passa la vida, la gent surt, està ple de gom a gom. No, tothom és, bueno, anem a la Rambla i ja des d'aquí ens belluguem. Aquí això no passa. Aquí això no passa. Nosaltres hem tingut, fa no tants anys, jo era petita o una mica més enllà, però no fa tantíssim, i home, la Rambla era una altra cosa. I ara pràcticament tota la part, des de plaça l'Ajuntament fins amunt, està completament desolada. Això no pot ser. O el recent tancament del mercat de Torrelavila, no? Home, que no han sigut capaços del govern de frenar aquest declivi, malgrat haver fet una injecció de 400.000 euros fa 3 anys. I això no és el pitjor. És que pregunteu, perquè ho vaig veure a més, bueno, i ara què? Quins plans hi ha per aquest espai? No sé, no hem pensat res. Home, això no pot ser.
6: Però també era just en el moment recent. És a dir, que també van venir a parlar just quan s'havia tancat.
5: Sí, això. Però això no pot ser. Saps per què? Encara que sigui en el moment recent. Perquè un govern no només ha d'actuar el dia a dia, que és precisament el que passa. Anar com apagant focs. No. Hem de ser capaços de projectar, de planificar a mitjà i a llarg termini. I si tu 4 anys has de fer una injecció perquè ja tens indicadors, i torno a lo mateix, a aplicar mesures correctives de control, d'objectius i veure quins resultats té totes les accions que tu portes a terme, si tu ja fa 3 anys has injectat pràcticament 500.000 d'euros, has de tenir molt clar i has d'analitzar molt bé amb quina alternativa vas a invertir això. I has de saber o has de veure en quin tant percent tens un percentatge d'èxit i tens un percentatge de fracàs. I has de tenir un pla B. Has de tenir un pla B. Encara que no el tinguis executat en el moment de l'entrevista, encara que no el tinguis plantejat perquè, evidentment, tu apostaves per recuperar-ho. Però tu has de tenir un pla B i has de dir, pues mira, encara no ho tenim clar, tenim diferents, no? Opcions, o farem això, hem pensat A. No hem pensat res. Home, això no pot ser. Perdona, però no pot ser. Tu creus que en una empresa privada això t'ho consentirien?
6: Sí, però no és una empresa privada, l'Ajuntament.
5: I què?
6: Doncs que qui decideix qui segueix el govern o no són els ciutadans.
5: Bueno,
6: això ho podran fer el 2027.
5: Perfecte, però vull dir, estan gestionant diners, igual que una empresa.
6: Mm. D'acord, per tant, el que s'ha de fer és fer oposició i explicar les coses que passen, com ara deies, per exemple, parlant també de fer oposició sobre el mercat, el que es deia des d'Esquerra Republicana, ho explica Jaume Sanz, és que una de les raons d'aquest tancament és que hi havia un Mercadona molt a prop, per exemple. Tu compraries aquesta versió?
5: No, perquè mira el Mercat de la Muntanyeta, que té un Lidl annex i funciona. O mira el Mercat de Sant Jordi, que té el bon preu a tocar i funciona. De fet, et diré més. Jo crec que el model, no? Perquè moltes vegades del que es parla, amb raó, és que el model del consumidor, la gent jove, doncs ha canviat perquè va a grans superfícies o tal. Jo crec que aquest model passa per una optimització del temps. És a dir, la gent va esbojarrada. Compro online perquè no tengo tiempo, que m'ho portin a casa i tal. Si tu tens una superfície, i el que no tens és com feia el meu avi, no? Que anava a per la fruita aquí, al peix allà, ara després anar a la drogueria per no sé què. ¿Vale? Això no tenim temps de fer-ho. Si tu propicies un entorn on ho tinguis tot a l'abast, jo deixo el cotxe còmodament, i faig ta-ta-ta-ta-ta, compro el peix, la carn, la fruita, la verdura i el detergent per la rentadora. Ho estàs posant fàcil.
6: I no et carregues els comerços als barris, així? Si,
5: mercat,
6: si ho centres tot en uns mateixos espais més cèntrics?
5: No, per què? Per què?
6: Perquè
5: quin
6: sí.
5: Comerç de barri et carregues? Si en el mercat de, és a dir, si tu tens una superfície, posem pel cas, com el Mercat de la Muntanyeta, que tens el Lidl, no? Que tens una mica tota aquesta fórmula, Casa Matller, tal, i l'aparcament, quin comerç t'estàs carregant, per exemple, del nostre eix comercial principal?
6: Per tant, el que faries al mercat de Torrelavila és generar al voltant vida a nivell comercial.
5: Ara que ja està tancat, no seria probablement aquest l'espai que jo fes. En primer lloc, evidentment, s'hauria de fer un estudi, que no sé si l'ha fet el govern o no, per mirar quines alternatives poden ser de major encaix aquí. Però avui dia, en un entorn de mercat, precisament per intentar retornar aquesta vida, no?, al món local, del comerç local, que jo crec que és tan necessària i tan bonica i que m'agrada tan poc que es perdi, jo crec que hauríem de ser capaços de trobar doncs, espais on no només puguis anar a comprar, sinó que després puguis gaudir. Tipus mercat gastronòmic, integrat al centre, que tinguin espais d'oci, oci, un oci relaxat, vull dir, un tardeu, anem a fer unes tapes, anem a fer un tal, música en directe...
6: Això, per exemple, no creus que s'està fent el de la muntanyeta, per exemple?
5: Sí, però això és una nit de tapes cada X. Si ho estan fent, pensa el que estem dient. Si ho estan fent, és perquè alguna cosa els hi diu, no sé si un estudi, una intuïció o una inèrcia, però alguna cosa els hi diu que per aquí és el que la gent necessita. I jo crec que Sant Boi, a més que tenim aquesta manca tan evident d'aquest tipus d'espais on quedar-se, on gaudir, on socialitzar, una plaça, no? Ostres, jo crec que una idea, per exemple, de mercat gastronòmic seria ideal. I va molt en la línia del que, com deies, estan fent aquí a Mercat de Muntanyeta.
6: Què s'hauria de fer a la Rambla, llavors? Abans deies que estava pràcticament mort. Què s'ha de fer per donar-li vida?
5: Hem de ser capaços d'atraure empreses, projectes qualitatius per aquesta Rambla. És a dir, fa no molts anys, per exemple, a l'eix comercial teníem, al carrer Francesc Macià, teníem fins i tot un Calcedònia, no? Que és una multinacional, i teníem un establiment aquí, una franquícia, que va desaparèixer. És a dir, hem de ser capaços d'atraure i fer una mena de, com et diria, com una captació.
6: El Calcedònia és comerç local, diries.
5: No és ara no estic parlant de comerç local, estic parlant de retornar la vida a la Rambla,
6: vale,
5: i fer que la gent tingui opcions per comprar a Sant Boi i no haver d'agafar el cotxe i marxar a un centre comercial a Cornellà. Estic parlant de revitalitzar la zona, de donar aquesta projecció econòmica, de traure inversió, de traure que gent de municipis veïns li vingui de gust anar a passar la tarda a la Rambla de Sant Boi.
6: I quines mesures fas com a ajuntament perquè això pugui ser possible?
5: Doncs el que et dic, primer de tot el que hem de fer és pacificar tota aquella zona. És a dir, a tot l'entorn Ferrocarrils de la Generalitat, que està en un estat, si em permets el terme, deplorable, no està a l'alçada d'una ciutat com és la nostra, amb 84.000 habitants, les Galeries del Gàter, que si bé és cert doncs, que ara s'ha fet una petita remodelació i acondicionament, doncs bueno, tot aquest entorn s'ha de pacificar i hem de ser capaços de reobrir tots aquests locals que estan buits i donar-los-hi vida. És que, i això passa per anar a buscar. Hem d'anar a buscar directament projectes que vulguin quedar-se i posar facilitats administratives i posar facilitats a l'emprenedoria perquè vinguin aquí i no se'n vagin a un altre lloc.
6: Tu què portes?
5: Jo què aporto?
6: No, tu què portes?
5: Tu què portes? Sí, però dic jo què aporto. No sé què vols dir. Tu què portes? Si no ve, hem d'anar. Si no ve, hem d'anar. I hem de ser capaços de treure tot aquest poder econòmic per la nostra ciutat i que estigui viu, perquè al final és un cercle que es belluga, no? És un cercle viciós, és un peix que es mossega la cua, perquè al final si jo dic, mira, he de comprar quatre coses, ostres, moltes vegades, jo mateixa, és que no arribo per temps, el que dia me'n vaig a una gran superfície perquè deixo el cotxe, no pago, cosa important, no he d'estar pendent de ahí los minutos, del mòbil, de que em multaran, que no sé què, vas tranquil·la, ho compres tot i te'n vas a casa teva. Si aquí a la Rambla som capaços de tenir un altre eix comercial maco, agradable, que convidi a quedar-se, una cafeteria, una fruiteria, escolta, fantàstic.
6: Parlaves també de pacificar la zona.
5: Sí.
6: Què vols dir quan dius pacificar la zona?
5: Si parlem de centre institucional, diguem-ne, no? I centre històric, jo crec que hi ha dos grans temes pendents en aquí i és pacificar, reacondicionar, actualitzar l'entorn de l'estació, que, com et deia abans, doncs és una llàstima com està, inclús el bar, la cafeteria que ja fa cantonada, que està completament abandonat, allò quedaria maquíssim si estigués adequat, tot i que no és competència purament municipal, però vaja, ho poso sobre la taula. I l'entorn de l'Ateneu, que fa pena. Fa pena.
6: Què vols dir que fa pena?
5: Home, l'has vist?
6: Sí que l'he vist, sí, però vull saber per què per tu fa pena.
5: Home, és que és evident. És una insígnia de Sant Boi l'Ateneu. Vull dir, els nostres pares encara expliquen, no, com sortien per allà, es van conèixer allà, es van enamorar allà. Era un centre cultural, històric, social. I ara mateix és una ruïna que està a la porta de Sant Boi i el centre institucional. Tenim unes termes romanes al costat, no? Tenim un valor maquíssim, tenim una història, tenim un patrimoni cultural. I allà al costat, doncs, t'hi trobes que al costat de l'Ajuntament tens l'Ateneu mig enderrocat i l'entorn dels ferrocarrils, que fan pena. Doncs a mi això no m'agrada.
6: Clar, de fet, deies el 2025, considero que l'Ateneu està ara mismo adornado con banderolas ocupas y es un puñetazo en el ojo.
5: És veritat, fa mal. Fa mal a la vista. A mi em fa mal a la vista. Tornem a lo que et deia. S'ha de ser una mica valenta per posar això sobre la taula. Però és que és una realitat.
6: Però tu creus que la gent que hi ha a l'Ateneu són gent que es dediquen, diguéssim, a fer apologia de l'ocupació? O sigui, ho resumiries així?
5: No, jo no he dit això. Jo el que he dit
6: és... Aquesta frase és bastant clara.
5: No, no, jo el que dic és que a mi em fa mal a la vista passar per davant de l'Ateneu. Em fa mal a la vista. Sí, t'ho dic. Fa pena. I jo no vull això a la meva ciutat. I t'ho dic sense complexos. Jo no vull això. Què faria jo aquí? Ostres, aixecaria a un Ateneu actualitzat, arquitectònicament maco, integrat paisatgísticament, zona verda al voltant, integrat amb la plaça de l'Ajuntament i que recollís espais, un teatre, espai d'oci, alternativa, no? Doncs una terrassa maca, alternatives d'oci. Sant Boi està molt falta d'oci. La gent jove no té on anar. És que necessitem... La gent jove, perdona, i la no tan jove, però és que... És veritat, vols anar a fer una copa a una terrassa? No, no parlo de macrodiscoteques, no. Però tu vols fer una copa amb un ambient tranquil, amb una musiqueta? No hi ha res. Hi ha molt poca oferta per una ciutat de 84.000 habitants.
6: Entrem en aquest tema que també és interessant, però sobre això que deies, no només deies això, sinó que a més deies que estava segrestat per la gent que estava fent activitats culturals allà dins. Segrestat, a què et refereixes?
5: Home, em refereixo que el govern va accedir a pressions, perquè això estava ja, es va dir, no recordo ara en quin any, però ja es va dir que s'enderrocava, i després de certes pressions es van tirar enrere, i des d'aleshores no hi ha més notícies. Home, respon bastant al concepte de segrest.
6: Clar, però també és veritat que és un espai en el que culturalment hi passen coses, és un espai en el que hi ha joves que volen expressar-se d'aquella manera.
5: Que no et dic que no, però no, és un espai dignificat. Que sí, que em sembla molt bé.
6: Per tant, això s'hauria de mantenir, però s'hauria de fer un nou Ateneu.
5: El que s'ha de mantenir? La programació cultural que es fa a les activitats... Home, i tant. O sigui, cultura fora mai. Cultura fora mai. Però aquesta edificació ruïnosa, això s'ha de refer. Però és que evidentment... Clar que sí, clar que sí.
6: Parlaves també de que costava trobar llocs en els que poder sortir, aprendre alguna cosa. Sí. Quin és l'estat de l'oci nocturn a la ciutat?
5: Deplorable. Deplorable. Vull dir, si feu sondejos, que estic segura que en feu, si xerres amb el jovent i tal, no hi ha alternatives. La gent és una de les grans demandes, no? Jo crec que, sobretot del jovent, insisteixo, d'aquesta ciutat, que han de desplaçar-se a municipis propers, Castelldefels, a Cornellà, per trobar aquestes alternatives. No en tenim.
6: I com s'aconsegueix poder tenir-les o reforçar les que hi ha, no? Perquè si anem passejant per la Rambla, fins i tot hi ha locals que hi ha un cartell d'es lloga allà al costat. Vull dir que sembla que s'està morint tot això. I de fet és una cosa que reconeix des del propi Ajuntament.
5: Sí, però per què s'està morint? Perquè no hi ha un projecte global que doni forma a tot això. És a dir, si tu tens dos locals de prendre copes a la Rambla, fins a les 3 de la matinada, home, això no és suficient, això no dinamitza el sector, això no fa que la gent digui no, no, escolta, ens quedem a Sant Boi, que hi ha ambient, que si no anem aquest, que si no anem a l'altre. Si tu has de triar, dius, dissabte a la nit, em quedo a Sant Boi, que hi ha dos llocs per anar, o me'n vaig a Cornellà, que tinc 20 alternatives per anar. Me'n vaig a Cornellà, perquè si no és en un que està ple, m'aniré a l'altre. Si la música no m'agrada aquí, m'aniré a l'altre. Vull dir, tinc més opcions, i llavors trio anar allà on tinc més opcions. El que hem de fer és crear aquestes opcions a casa i dir-li al nostre jovent, ei, quedeu-vos a casa, que és el place to be.
6: S'ha de fer com una discoteca pública?
5: No, home, no, jo no parlo de discoteca pública.
6: Si s'ha de fer?
5: Bé, s'ha de fer. Hi ha col·laboracions públic-privades i hi ha d'haver la voluntat de fer-ho. És a dir, l'Ajuntament tampoc ha de fer una discoteca pública. No m'estic referint a aquest model. S'haurà d'explorar quin és el model més adequat, però s'ha de voler portar una discoteca. S'ha de voler portar doncs, terrasses per prendre copes. Aquest model s'ha de voler importar a la nostra ciutat i s'ha de posar tota la voluntat i totes les facilitats perquè això succeeixi. I si a més fan una discoteca pública, fantàstic.
6: Clar, però quan parles amb l'Ajuntament és una cosa que també es vol, això.
5: Bueno, doncs escolta, el que dèiem, porteu quasi 50 anys, querer és poder. Que jo vulgui i no ho faci, vale, perquè des de l'oposició pues tu diràs, però escolta, porteu 50 anys, jo crec que si voleu ho podeu fer. Per què no ho feu? Si voleu. Aquesta és la reflexió.
6: Deies que no vols una discoteca pública, el que sí que ho has demanat és que es necessita un centre geriàtric públic a la ciutat. Per què aquesta necessitat?
5: Home, jo crec que és una de les altres demandes històriques de la ciutat, no? És a dir, jo crec que cada vegada, no només a Sant Boi en general, la població tendeix a l'envelliment, això és una cosa que estem veient, doncs perquè cada vegada hi ha menys incentius i menys facilitats a la natalitat i, conseqüentment, doncs, la població està envellint. Llavors, què ens hi trobem també? Que hi ha molta soledat, no?, derivada d'això, i hi ha molta sobrecàrrega pels familiars d'aquesta gent, perquè diuen, escolta, és que no tinc plaça en una residència pública o m'ha sortit una plaça a no sé on, doncs me l'he de portar a casa o he d'anar cada tarda quan surto a la feina a cuidar els meus pares perquè estan a casa i que algú els hi faci una mirada o els hi porti o els hi tant. Això no pot ser. Fa falta una residència pública i en aquest sentit el nostre model sí que va molt encaminat a un senior living, que no sé si és un concepte que no sé si n'has sentit a parlar.
6: No, la veritat
5: doncs,
6: és que no.
5: A mi no m'agrada el concepte de geriàtric o de residència, no? Perquè és com denigrant...
6: Tampoc és el mateix, un geriàtric que una residència.
5: No, però vull dir, evidentment, per això faig menció als dos mots, però tots dos em sembla que tenen un component denigrant, en certa manera, no? És com allà, com la guarderia, no? Que va ser una llar, no? És com ahir para que me los guarden, no? Doncs és una mica aquest matís. El senior living, ara el que ens agrada a nosaltres és aquest model, que és una residència pública, igualment, vale? Però són espais molt més amables, molt més integrats dintre de les ciutats, dels barris, amb espais compartits, per exemple, bars, cafeteries que fins i tot que estiguin d'accés públic a la gent de fora de la residència, als familiars de fora de la residència, precisament perquè sigui un entorn més agradable i on aquesta solitud, no? Que malauradament tant viuen doncs els pacients, doncs quedi molt més amortida.
6: Tu creus que amb l'anunci que va fer Salvador Illa fa no massa de que això s'acabaria fent a Sant Boi, que n'hi hauria unes quantes i una d'elles seria Sant Boi, aquesta demanda queda
5: recollida.
6: D'alguna forma, sí, recollida i solucionada.
5: Et puc contestar a la gallega, com diuen?
6: Sí, clar.
5: El 2022 la ministra doña Margarita Robles va dir que el compromís de començar el trasllat de la caserra era immediat. Doncs la mateixa credibilitat li dono.
6: Bueno, veurem si s'acaba fent o no.
5: Sí, bueno, i veurem quan és.
6: Més enllà d'això, parlaves també d'aquesta caserna, el projecte que hi ha és que s'hi faci més habitatge. L'habitatge és un dels grans temes de la ciutat, un dels grans temes en general del moment polític en el que estem vivint. Què és el que es proposa des del Partit Popular per l'habitatge?
5: Ho hem dit en reiterades ocasions a l'Ajuntament, per nosaltres, i no és una qüestió política, que sí, és que és una qüestió vital, no? Hem de ser capaços de que la gent tingui accés a una vivenda. L'objectiu, és a dir, no hi ha solucions màgiques immediates per això, no? És un paquet de mesures i requerirà d'un temps. No podem construir ara tota la mancança que portem d'anys enrere. Això és evident. Però a banda d'això, hem d'incrementar l'oferta, no? I sempre faig molta pedagogia d'això a l'Ajuntament, perquè hi ha altres forces doncs, que per criteris polítics doncs, tenen unes altres ideologies, la qual cosa respecto, però escolta, és que no és una qüestió d'ideologia, és que és economia pura i dura. És a dir, és la mà invisible d'Adam Smith, que és un dels precursors de l'economia, no? I és que si tu tens molta demanda del que sigui i molt poca oferta, pugen els preus. Per tant, què hem de fer per baixar els preus? Incrementar l'oferta, perquè s'equilibrin les forces.
6: Però quin partit dels que formeu part de l'oposició no està d'acord amb aquesta afirmació de que s'ha d'incrementar l'oferta d'habitatge?
5: Bueno, la regidora no adscrita, sense anar més lluny.
6: No se m'acudeixen més.
5: Bueno, però n'hi ha forces que no estan d'acord amb això. I precisament amb elles amb qui jo faig molta pedagogia al respecte, que ja moltes vegades dic, bueno, és que no sé, t'ho torno a repetir, però insisteixo, des del respecte més absolut a que cadascú té les seves idees i el seu posicionament, però és que això són faves comptades. Vull dir, és que hem de ser capaços de generar més oferta a través de col·laboració público-privada, és a dir, m'és igual el percentatge, tota opció, tota solució, tot habitatge que es posi al mercat, públic-privat, mixt, m'és igual, és una alegria, és una gran notícia. Hem de ser capaços també de ser més àgils en la tramitació administrativa de llicències, perquè aquí som un dels municipis on tenim més problemes, vale? Perquè anem molt lents amb aquestes gestions. Hem de ser capaços de desencallar projectes estratègics, com el que dèiem de la caserna, no? Que, home, doncs, si estan previstos 3.400 habitatges, això ens hem de posar la pila i ho hem de desbloquejar. I hem de desbloquejar per antes de ayer, com es diu.
6: Clar, el problema d'això és que justament és la zona a la que ara mateix es pot fer més habitatge en el sentit de que és possible i que hi ha l'espai per poder fer-ho i que també són unes negociacions que depenen de moltes parts.

0: en altres territoris, però estem separant política municipal de política nacional.
1: No, però és que aquí jo no sóc majoria absoluta. Si jo sóc majoria absoluta aquí, a Catalunya governa amb majoria el mateix partit i governa Espanya el mateix partit, perquè, i dic Espanya perquè depèn del Ministeri de Defensa, sí, per això cert. Ho estic barrejant, sí, sí, sí, sí. Si no, jo no entro en temes nacionals, t'ho he dit des del principi, parlem de municipalisme, però si hi ha una cosa que depèn de mi i que depèn del Ministeri, que és de mi equipo, escolta, jo crec que tenim un escenari molt favorable.
0: Però segurament el govern es tirarà cap a una banda, la Generalitat es tirarà cap a una altra banda,
1: doncs
0: i el
1: capaços,
0: municipi es tirarà cap a la seva banda, també.
1: Doncs hem de ser capaços d'arrastrar amb més força. I t'ho dic sincerament, o sigui, és com qualsevol negociació, és com qualsevol conflicte, per així dir-ho, d'interessos. Un guanya aquí el que apreta més. I si no, el que troba el consens més equilibrat. Però això no pot quedar-se en stand-by tants anys. I si, jo no dic que es construeixin els pisos demà o abans d'ahir. No, perquè és el que dius, no és realista. Però escolta, no tenim ni un calendari encara. Ni més notícies. Pues, escolta, si més no, jo crec que un calendari podríem haver aconseguit amb tots els anys de dir, pues mira, hi ha la previsió, m'és igual, és que ja m'ho invento, mira, 2040. Bueno, però sabem que el 2040 passarà. Pues que tampoc hi ha això. I això generarà una incertesa i una angoixa amb un tema que, com deies, doncs, és tan preocupant, no? Jo crec que és la preocupació principal de tots els ciutadans i ciutadanes, que, home, i una altra cosa important, perquè estem parlant de la construcció de vivenda, però parlem de lloguer també. Hem de ser capaços d'incentivar, no? Perquè una altra de les tendències o dels arguments que van és que els propietaris, els petits propietaris, els propietaris, escolta, és que heu de fer la vostra... Escolta, el que no podem fer tampoc és traslladar aquest conflicte ni en un petit percentatge a un propietari que té la seva casa, que té la seva segona residència, que ha invertit en una segona edificació, pues, per tenir un extra quan es jubili. No. I hem de ser capaços de dir, si volem, no? Perquè diuen, no, els pisos buits, hem de ser capaços de que els posin al mercat de lloguer. Bueno, hem de ser capaços de donar-li una seguretat jurídica a aquest propietari i hem de ser capaços de que tingui incentius reals per jugar-se, tal com està avui dia el panorama, no? El fet de posar la seva propietat, el seu futur, perquè no és la seva propietat, és el seu futur, la seva pensió, el seu complement, a l'anar més desahogado, posar-ho allà i arriscar-se a dir, bueno, i ara a veure què passa.
0: Home, jo no crec que posar un pis de lloguer faci que tu perdis diners precisament en aquest moment.
1: Home, perdona, i si deixen de pagar-te el lloguer, quina garantia tens tu? Perquè tu no pots treure la gent de casa, eh? I no els pots treure. I això és una realitat. I llavors tu estàs pagant una hipoteca, perquè normalment és un pis que tu vas llogant i amb el que et donen del lloguer pagues la hipoteca per tenir el teu patrimoni i tu vas pagant la hipoteca. Però tu no pots fer fora el que no t'està pagant.
0: Però hi ha una legislació al respecte.
1: Ah, bueno, i quan s'aplica aquesta legislació?
0: D'acord, però si agafem...
1: En dos anys.
0: Però si agafem això com a argument, es pot entrar també a una casa que no estigui al lloguer, per exemple. Vull dir que el fet de posar una casa al lloguer... Sí, clar, escolta, puc posar una casa al lloguer i que la gent em deixi de pagar. O pots ser que estigui un pis buit i que algú l'ocupi igualment. Vull dir que tampoc
1: no,
0: és...
1: No, perquè si jo tinc la meva alarma connectada... La policia... No és el mateix escenari. I aquesta és una realitat que passa.
0: Si tu creus que aquí a Sant Boi la gent no treu els pisos al lloguer per por a l'ocupació.
1: Perdona, no parlo de Sant Boi, parlo a nivell d'Espanya. No hi ha incentiu suficient. És a dir, pesa més el risc que l'incentiu. És una realitat.
0: M'agradaria realment veure quanta gent no, que té un pis que pot treure el lloguer amb la rendibilitat que trauria...
1: Qui
0: no el treu per por a l'ocupació? A mi m'agradaria veure-ho.
1: Home, ja t'ho dic jo, però moltes vegades dius, escolta, no el treu, no se'l deixa tancat tampoc. Diu, pues bueno, pues mira, el faig servir, tinc aquí magatzem, o li dic al meu fill, bueno, pues mira, entre tu, troba una altra alternativa per no tenir-ho allà sense rendiment. Però ja et dic jo, i t'ho puc ben assegurar, que hi ha molta gent que té una altra propietat i diu, no, perquè és que el risc a que me'l destrossin, el risc a que em deixin de pagar, prefereixo assumir la hipoteca. T'ho juro que això està passant. I és una realitat que no es pot apartar.
0: Doncs anem a agafar això com a realitat. Què es fa com a ajuntament perquè no passi això i perquè puguis treure els pisos amb tranquil·litat, diguéssim?
1: Doncs s'han de donar incentius, per exemple, descomptes amb l'IBI, a persones que posin en lloguer la seva vivenda o la seva propietat, el seu pis. I això des de l'Ajuntament. I a nivell estatal s'ha de donar una seguretat jurídica. I aquesta llei que dius, no?, que hi ha una llei que s'aplica, s'ha d'aplicar el dia següent. No dos anys més tard.

0: Per això parlo, no?, de que s'ha de donar les condicions, l'entorn, el context, que afavoreixi que el número més gran possible de vivendes entrin a jugar al mercat.
1: Això pel que fa a la vivenda, volia parlar també de quina és la situació ara mateix al ple municipal, perquè de cara a l'oposició, ara estàvem parlant molt de la gestió del govern, però de cara a l'oposició està obrint-se la possibilitat de que es faci un front de diferents partits d'esquerres, una conferència per intentar que no tregui majoria absoluta al PSC. Creus que això podria, d'alguna forma, restar vots al PP o és impossible?
0: Aviam, vagi per davant que a mi em sembla legítim que facin les actuacions que consideri, qui les consideri, amb forces polítiques que han sigut elegides democràticament. Ara bé, no crec en coalicions que estan construïdes per assegurar-se una cadira. I m'explico. Jo faig una reflexió amb això. Aquest bloc que s'està amalgamant tindria un projecte compartit de veritat per Sant Boi o el que tindria compartit és un adversari polític, que és el PSC? És a dir, a mi no em preocupa, dius, no? Creus que ens restarà vot? A mi no em preocupa, perquè no crec que una coalició d'aquestes característiques tingui un recorregut real de cara al votant, perquè sense anar més lluny, jo crec que ja estem visquent en les nostres pròpies carns el que està passant quan això succeeix, i és l'exemple del govern central, no? Que correm el risc de quedar bloquejats. Per què? Doncs perquè si posen al final més esforços en desbloquejar o en reequilibrar, no?, aquestes forces polítiques entre uns i altres, entre cicles, al final, que no pas per desbloquejar temes i trobar solucions, no?
1: Per tant, el PP, tal com estarà la cosa, tampoc podria pactar amb ningú dintre el ple municipal.
0: Parlo de grans... Tu m'estàs parlant d'una gran coalició d'esquerres a l'esquerra del Partit Socialista. Mm-hmm. Amb qui suggereixes que jo pogués pactar?
1: No, perquè l'única opció que queda és Vox.
0: Ni hablar. Ni hablar. 100%. 100%. I et diré per què. Perquè em diràs, bueno, és que a molts llocs esteu pactant. Sí, molt bé, però torno una altra vegada. Parlem de municipalisme. I el grup municipal de Vox que tenim a Sant Boi deixa molt que desitjar. Deixa molt que desitjar. I per mi és molt important que... Mira, podem tenir matisos en segons quins temes. No en Vox només, en qualsevol força política. Podem estar més d'acord o més en desacord, més a prop o no de segons quins temes. Però si jo pacto amb algú, he de tenir molt clar que compartim valors, respecte, educació. Vull dir, et parlo d'una cosa molt bàsica. Jo sense educació i sense respecte no me'n vaig amb ningú. Amb ningú. I el partit de Vox, no, aquí a Sant Boi, no ho té, això.
1: Tu quan es posen a parlar al ple municipal i et gires i els veus allà, què és el que penses?
0: Em fa vergonya. Em fa vergonya. I ho respecto perquè són forces que han estat elegides democràticament. I això va per davant de qualsevol cosa i sempre ho respectaré. Però vaja, fa falta molt nivell aquí, eh? Fa falta molt nivell. Les persones que van decidir triar aquestes persones per posar-los al capdavant d'una formació política... A Sant Boi van fer una molt mala jugada, eh?
1: Però han sortit, eh?
0: Sí, però no per les persones. Han sortit per les cicles, perquè la gent està molt cansada. I la gent, quan està cansada, ja no pensa en l'equilibri, en una força, no? Allò, centrada... No, se'n va als extrems, perquè ja estan estiats. I per això van sortir.
1: Són uns votants que tu vols seduir?
0: Jo vull seduir a tots els votants possibles. Com més, millor. Jo crec que els interessos de Sant Boi estan per sobre dels colors. Igual que moltes vegades, jo sempre ho he dit, i sobretot al principi generava molta sorpresa que jo votés a favor doncs d'una moció, doncs, a lo millor portada per Esquerra Republicana. Oh, però si és que és el PP votant a favor... Escolta,
1: amb els sí, autònoms, o...?
0: No recordo, ara no et sabria dir. Més d'una, moltes, o del PSC, o tal. Si crec que és una bona iniciativa... Diré la meva, si puc posar enmiendes, no? Si puc parlar i dir, escolta, podem enriquir així, què tal? Podem trobar aquest consens? Perquè jo tinc aquesta idea i jo crec que amb la teva, ah, vale, perfecte. I la votaré a favor. Si sé i estic convençuda que serà un bé per la meva ciutat. És a dir, a mi m'és igual això. I molta gent diu, no, perquè és que t'estàs menjant els teus valors. No, al contrari, els estic posant, els estic refermant. Perquè jo el que vull és el millor per casa meva, que és la meva ciutat. Llavors, si aquest de davant ho ha fet bé, fantàstic, m'és igual el color que tinguis, m'és igual. I espero que també et sigui igual quan jo ho porti, no? Independentment del color. Llavors, en aquest sentit, jo crec que això va per davant de tot.
1: Deixa'm aprofitar també que estem a aquesta ràdio per preguntar-te per Ràdio Sant Boi, en el sentit de quin seria el pla del Partit Popular per aquesta ràdio i quin seria el pes que li donaria a la comunicació local.
0: Home, jo crec que en comunicació local s'ha fet un avenç molt important en el darrer any, no? És a dir, hi ha molta més presència, la gent dona molt més seguiment gràcies, no?, a aquesta renovació que heu fet o aquest principi de renovació que heu fet. Jo crec que és un bon inici de camí. Jo trobo molt a faltar que hi hagi una tele de Sant Boi, per exemple. És a dir, em falten moltes coses en comunicació local. Si bé és cert, vagi per davant que dic que em sembla que s'ha fet un salt qualitatiu molt important. Jo crec que deu continuar per aquesta línia. Hem d'estar aquí convidats, setmana sí, setmana no, totes les forces polítiques, perquè això al final enriqueix el debat, enriqueix l'amplitud de mires. Nostra, com a polítics, com a regidors, perquè també et fa reflexionar i, com et deia abans, un sempre ha d'estar autoexigint-se i autocorregint-se perquè és la millor manera de donar sempre el màxim, el millor. Però també pels ciutadans, no? Perquè hi ha molta gent que és, bueno, que té un pensament molt, molt tancat, no? I escolta, escoltar altres posicionaments o dir, ah, doncs pues mira, pues si la del PP al final resulta que no és fatxa. Ostres, doncs a mi em sembla molt important posar això en valor perquè hi ha molt estigma i comunicar és una gran eina de fer arribar la realitat, els punts de vista i aquesta visió 360 de la seva ciutat a la gent.
1: Hi ha gent que això ho diu, eh?
0: Lo de fachada del PP?
1: No, i sobretot diu que últimament que us esteu radicalitzant.
0: Mira, jo radicalitzada no soc radical. Gens. Jo estic molt farta, que des del minut 1, i et parlaré de campanya 2023, a mi a la cara se m'ha posat nazi, se m'ha posat fatxa, fascistes, fora feixistes de la vila de Sant Boi, i tinc proves documentades, que me les guardo per mi. Però això ha passat abans que hi obrís la boca. Abans que hi obrís la boca. Com pot ser això? I sovint hi ha gent que diu, no?, és que la dreta, el fascisme, no?, ens calla, escolta, m'estàs callant tu a mi? O m'estàs volent amedrentar tu a mi? Que jo, per sort, doncs soc d'una manera de ser, que jo tinc molt clar qui soc, com soc, quins són els meus valors, i he demostrat per activa i per passiva, i jo crec que al final demostrant és la millor manera de convèncer, que no soc ni feixista, ni que tinc una mentalitat d'extrema dreta, ni com de vegades ens diuen nacionalista. No és així. Però això la gent ho ha de veure per si mateix.
1: Però no hi ha hagut últimament, o almenys és una sensació, de que algunes mocions anaven més cap a la sensació, cap al que pugui pensar la gent, tirat una mica més cap aquí.
0: Tu creus que sí? O sigui, no, és que m'interessa molt això. O sigui, tu creus que s'ha vist un canvi de dreta a més cap a la dreta? En què?
1: A mi, la sensació que t'arriba parlant amb gent, de dius, ostres, com si s'hagués endurit alguna cosa, per això ho preguntava.
0: Ja, però escolta'm una cosa, endurir no és ser feixista, eh? És que clar, és que tornem a lo mateix, és que potser estem massa acostumats a papallones i floretes, que estan molt bé, que a mi m'agraden molt, però és que s'han de dir les coses clares, s'han de posar sobre la taula temes incòmodes i s'han de fer sense complexes. I això no és ser feixista ni ser extrema dreta, això és tenir les coses clares. I parlar les coses com són, agradi qui agradi. Però hi ha una distància abismal entre això i ser feixista, eh? És que es diuen les paraules avui dia molt a la lleugera. Molt a la lleugera. I moltes vegades vull pensar que la gent no és conscient del que està dient realment amb aquesta paraula, perquè és molt greu i s'està banalitzant.
1: Això que has dit abans de la tele municipal ho posaràs dintre del programa?
0: Vinga. Clar que sí, o sigui, jo per mi és essencial. Vull dir, molts municipis la tenen, perquè nosaltres no. És que torno a lo mateix. No és dia a dia. És a dir, aquí la qüestió és, què volem? Governar per mantenir? No? Anem fent, no? Allò de 5, de 6, no? Vull dir, o volem governar per avançar, per projectar, per prosperar? Mira, no sé quin ple va ser fa uns plens enrere. Parlàvem, no recordo de quin tema, i tothom va esclatar a riure tots els regidors, tots els tinents d'alcalde, alcaldessa no ho recordo, quan jo vaig dir, escolta, dic, és que... m'invento, eh? Mirem les rotondes de Sant Cugat, no? És que amb què ens volem comparar? És a dir, les nostres rotondes, m'invento lo de les rotondes, era una altra cosa, però no recordo. Volem que s'assemblin a les de Sant Cugat, que són totes florides, guarnides, ben regades, que fan goig? O a quin model, vull dir, amb què ens comparem, no? I en funció d'això, estem superbé o estem justets, justets, i tothom va començar a riure, ah, no, sí, clar, Sant Cugat. Dic, bueno, escolta, és que tu has de tenir un referent. Si jo jugués a futbol, jo diria, hòstia, jo vull ser Cristiano Ronaldo o Messi, o ara Lamine Yamal, no? Que va estar fa poc aquí a l'Alcampo rodant un spot. No? Tu has de mirar al màxim. Sí o no? Has d'anar a màxims. Has de buscar l'excel·lència. I després arribarem o no arribarem perquè no som el mateix, perquè tal, perquè cada municipi té les seves particularitats, evidentment. Però la nostra font d'inspiració ha de ser el 10. Jo no vull un 5, jo no vull un 6, no l'he volgut mai a la meva vida. Un 9 i mig per mi, hem d'anar aquí. I després traurem un 8. Però hem d'anar a pel 10.
1: Doncs veurem el que passa a les properes eleccions. Natàlia Ortega, moltes gràcies per visitar-nos avui.
0: Sempre
1: a
0: és un plaer. Gràcies a vosaltres.

0: Nosaltres seguim aquí a Gent de Carrer explicant-vos més coses. El que passa que teníem una mica de calor a l'estudi, hem sortit a fer una volta per Sant Boi i hem vingut al lloc oficial d'aquest estiu per refrescar-se, que és a Gelats Víctor. Sandra Huertas, bona tarda, com estàs?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, un poquito nerviosa.
0: I benvinguda a Gent de Carrer. Just anàvem a començar l'entrevista i ha passat una cosa increïble, que és que hi ha hagut gent que, com ha vist que això estava mig obert, perquè hem vingut nosaltres, perquè hem de dir que això no està sent en directe, estem ara mateix al migdia, està tancat la gelateria, però l'heu obert just un moment per poder fer l'entrevista, i la gent passa i la gent demana gelats. Vull dir que la gent té ganes de venir aquí a consumir el que feu.
1: Sí, correcto. Por la mañana a lo mejor estamos fabricando y en cualquier momento que se abre la persiana, cliente o clienta que viene aparece y te pregunta si está abierto.
0: Estarà obert aquesta tarda, ara que estem en directe, està obert, per tant, si algú vol marxar, posar-se a la ràdio i venir aquí fins a Gelats Víctor, doncs ho té fàcil, i a més a l'estiu ara és millor moment que mai. Per què diries que són bons els vostres gelats? Què és el que tenen que treuen tant a la gent d'alguna manera?
1: Creo que más que nada por la calidad del producto, que es de proximidad. Intentamos también adaptarnos un poquito al tema de cliente, de los gustos que ellos tienen, y bueno, a veces también pienso que es por la atención que damos. Ya llevamos 9 años en el mercado y bueno, creo que más que nada les encanta el sabor que tiene cada helado.
0: Que de fet això ho impulses amb el teu marit, sí. Que molta gent es pensa que es diu Víctor, però no es diu Víctor. És no. A dir, aquest nom de Víctor no és pel teu marit, és per una altra cosa.
1: Sí, correcto. Víctor viene por mi hijo. Debido a eso se puso nombre de Víctor. Lo que pasa es que todo el mundo llama a Manuel Víctor y él ya no rectifica a nadie. Él lo deja ya como soy Víctor. Entonces, bueno, la mayoría le llaman Víctor y Manuel se gira, pero el nombre real de mi marido es Manuel.
0: Abans deies que una cosa important per la qual doncs, hi ha gent que ve a consumir els gelats, evidentment és el producte, però també és per aquesta atenció que feu, que és molt propera. Com dies que teniu un client quan entra aquí a aquesta gelateria?
1: Bueno, intentamos, le damos importante, que no creo que hay muchas heladerías que lo hagan, el tema de darle a probar. La primera de esto es, ya entran, es prueba este, que ellos miren más que nada el sabor, si les gusta, que pueden pedir uno que no les gusta y tú le dices, bueno, prueba este a ver si acertamos o no acertamos. Y me imagino también por los años que llevamos en lo que es el barrio, ya nos conocen y somos más bien también una heladería, primero ya de elaboración propia y muy familiar. Por eso intentamos que sea más de proximidad.
0: Clar, això la gent ho valora perquè també al final és un comerç que acaba estant arrelat al barri i arrelat a la gent d'aquí, no?
1: Sí, correcto. Sí.
0: Ara estem a l'estiu, moment de gelats, evidentment. Quins són els gelats que més us sol demanar la gent?
1: Importante pregunta. Sobre todo Kinder Joy, Kinder Bueno y el Oreo son los que más salen. A ver, también la gente se decanta por fruta, mango, maracuyá, pero realmente los tres sabores así número uno en la heladería son esos, aunque suelen gustar todos.
0: Clar, aquests són com per la gent així més de dolç i després la gent que té calor i vol refrescar-se, doncs més la fruita potser, no?
1: Sí, correcto. Mango y maracuyá, que salen mucho. O piña, también se decantan. Bueno, van pidiendo.
0: Que teniu aquí una oferta de gelats, que de fet la tenim nosaltres al davant, ara mateix guardats. D'aquí res tornaran a estar disponibles també perquè la gent pugui demanar-los. I més enllà d'això també veig horchata, veig granissats, per tant una mica de tot, no?
1: Sí, i batuts. Batidos, sobretot, que la gente pide mucho, lo que sería el milkshake.
0: Ara porteu ja uns quants anys de trajectòria amb aquest negoci, ara ho explicaves, i que ja us ha servit també doncs, perquè estigui molt arrelat al barri, la gent aquí ja us coneix. Com va ser l'inici a muntar tot això? En quin punt veu partir i com va ser que veu posar en marxa aquests gelats, Víctor?
1: Pues mira, Manuel viene del sector, conoce muy bien este mundo y bueno, siempre se había planteado el abrir una tienda, un negocio propio, y bueno, qué mejor sitio que hacerlo en Sant Boi, donde vivimos.
0: I en aquell moment, quan vau començar, us va costar molt posar-ho en marxa, la gent directament ja us coneixia, va haver-hi un moment de lluita també, com va ser tot allò?
1: Sí, bueno, al principio fue duro, las cajas del principio eran bastante flojitas, y bueno, decías, no sé, yo creo que se vio al segundo o tercer año que ya empezó, la gente hicimos propaganda y tal, pero la propaganda creo que realmente no funcionó, fue más el tema de comunicarlo entre personas.
0: El boca orella potser entre la gent del barri, no?
1: Sí, correcto, sí. El hablar entre uno y otro y decir, ostras, pues mira, en el barrio han puesto una heladería nueva, tal, ir a probar que os gustará.
0: I ha canviat molt això des de que va començar o més o menys manteniu el mateix esperit?
1: No, ha cambiado mucho. Nos hemos intentado, lo que te comentaba, era una heladería de sabores muy tradicionales y hemos ido modificando los sabores en relación al cliente, a lo que les gusta. Y bueno, hemos ido, pues, que si pantera rosa, donut, sneaker, porque vemos que aquí son muy golosos. Por lo menos a mí me da la sensación, aparte que les pueda gustar algo más tipo mango y maracuyá.
0: ¿Els golosos són els més joves o una mica tothom?
1: No, hay de todo, hay de todo. Hay también de, como digo yo, de mi edad, que también les gusta estos tipos de sabores así tan dulces, novedades de pantera rosa, que también les recuerda un poquito a la infancia.
0: Tu diries que entre diferent gent, no sé, per exemple, si ve algú de 70 anys, si ve algú de 20 anys a demanar, si ve algú de 10, hi ha diferències en què es demana? Notes com un patró o és una cosa que cadascú mira, demana el que demana?
1: No, yo creo que hay un patrón. Normalmente la gente mayor suele decantarse por turrón, vainilla, stracciatella. Los sabores nuevos, así como donut pantera...
0: Son más tradicionales.
1: Sí, sí, correcto. Y lo que es gente joven tira más Oreo, Kinder, y la intermedia, como digo yo, bueno, se decanta de todo un poco.
0: Com és aquesta zona a la que ens trobem, ara mateix davant d'aquesta plaça de les Piràmides? Com és aquesta zona a la que ens trobem a l'hora de tenir un negoci? És una zona tranquil·la? Com és aquesta zona?
1: Yo la veo muy tranquila, gente muy trabajadora, obrera, sí, no veo que haya, bueno, no sé, sí, tranquila, más que nada tranquila. Es de barriada, gente, ya te digo, muy... muy obrera, muy tranquila, muy trabajadora, o sea que en principio bien.
0: ¿Us veieu aquí durant molts anys més?
1: En principio sí, mientras los clientes quieran, nosotros seguimos.
0: Però ara mateix diries que el negoci està en un bon moment?
1: Sí, sí, ara mismo sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, li veieu com futur d'ara endavant?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de momento sí, de momento sí.
0: Esteu en un moment que tot i aquest bon moment de la gelateria, també hi ha algunes coses que són complicades en el sentit de que les matèries primes són molt cares en general. Això vosaltres ho esteu notant? O una mica més o menys segueix tot com venia de fa uns anys?
1: No, no, no, todo eso se ha modificado. Piensa que lo que es la materia prima que comentabas, a nosotros también nos suben, y debido a eso nosotros intentamos subirlo muy poco. Hay una diferencia muy ridícula, pero cada año intentamos subir un poquito los precios.
0: Aquests últims dos anys, per exemple, noteu que teniu menys marge de benefici pel gelat, o més o menys com puja una mica la matèria prima i puja una mica el preu, també més o menys està com estabilitzat?
1: No, yo creo que más o menos intentamos estabilizarlo, más o menos estabilizado.
0: Doncs ja veiem que aquest negoci està funcionant molt bé, té molt de futur per endavant, i per tant, doncs, que segueixi també molts anys aquí vinculat a la ciutat. Sandra, moltes gràcies.
1: Gràcies a ti por haber venido.

0: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
1: Crec que això no ho havia explicat mai.
2: Tinc roba interior de la sort.
3: No ens havíem vist mai, oi?
4: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
5: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
0: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Jofre Verdolet, què tal, com estàs?
6: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Ens has dit que ens portaries a un lloc xulo i crec que hem complert, eh?
6: Home, sí, sí, a més amb aquest dia que fa, tu, l'Atlàntida de Vic... Jo sóc un tio molt biguetà, sempre ho dic molt, la meva ciutat la porto al cor, i l'Atlàntida, doncs, ostres, és un equipament que li tinc molt de carinyo i, a més, els li agraeixo moltes coses. Per tant, penso que és un lloc molt idoni.
0: Ha estat molt important per tu, de fet, ha estat on has estrenat molts projectes importants, però de petit, recordes, tens algun record relacionat amb l'Atlàntida, ja?
6: Mira, l'Escola de Música de Vic, que de fet ha celebrat els seus 180 anys d'història, i és una de les més antigues de la península, es diu, abans estava a Casa Serratosa, que és la casa que hi ha just aquí al costat de l'equipament de l'Atlàntida, que avui en dia engloba l'Escola de Música amb el teatre, i jo quan era petit doncs anava en aquesta casa, que era una casa allò antiga i amb molta bellesa, no? Molta personalitat, i vaig viure justament el procés del pas cap a l'Atlàntida, i per tant guardo record dels dos llocs i amb molt carinyo de tots dos, sí, sí.
0: Alguna cosa deureu fer bé en aquestes escoles de música que teniu i en general, perquè és que aquí, a Vic, i en general aquí al voltant, és que surten artistes pràcticament de sota les pedres, i aquest podcast és una prova d'això perquè hem entrevistat molts.
6: Imagina't. No, la veritat és que estem molt contents. Com a ciutat sempre diem que, hòstia, que n'hem d'estar molt orgullosos. Sobretot el que és l'Escola de Música, no? Que hòstia, tu et pares a mirar i realment la llista de grans músics que n'ha sortit i que avui en dia d'alguna manera doncs, desenvolupen la seva activitat professional a Catalunya o a fora, és llarguíssima. O sigui, en Tordera mateix, a l'Anna Urpina, l'Eudald Buch, els meus cosins, en Joel i el Judit Verdolet, que són grandíssims violinistes. La llista és molt llarga i és evident doncs, que quan dius que vens de Vic, no?, i te'n vas a estudiar a Barcelona, hòstia, ja et reben amb un cert... això és segell de qualitat. I això mola. Bueno, també és una mica expectatives altes, no? Però mola, sí, sí, estem molt contents i molt orgullosos.
0: Clar, tu explicaves que ets de família d'artistes, en concret molt relacionada amb la música. Quins són els records que tu tens de petit, allò, la primera vegada que vas tenir un contacte amb la música, allò de forma directa?
6: Mira, la meva mare sempre diu que quan era la panxa, no? Perquè el meu pare és cellista, la meva mare és soprano, per tant, segur que abans de néixer jo ja havia tingut contacte amb la música, i ma mare sempre diu que ella havia cantat en el cor d'Ida, de Verdi, estant embarassada, i per tant, imagina't, és prenatal, no? Però en tot cas, el que jo sempre explico és que crec que la música a mi quan em va atrapar realment va ser amb la flauta màgica de Mozart, que és l'òpera de la meva infància, sense cap mena de dubte, és una cosa que porto molt clavada al fons de l'ànima en el bon sentit, i que em transporta d'una manera molt bèstia això, a la meva infantesa, i allà la música em va captivar, i especialment el personatge de Mozart que m'ha acompanyat sempre.
0: Exactament, amb quants anys recordes que va arribar això de Mozart i que se't va clavar, com dius?
6: Hòstia, era molt petit, eh? O sigui, no sé quina edat et puc dir, però 4 o 5 anys, no sé. Es va fer bastant viral un vídeo que vaig penjar fa un temps, que era jo 3 anys dirigint, pobret de mi, movent un pal i allò, saps? Com si dirigís, sonava una sinfonia de Haydn de fons i tal. I els meus pares ben entusiasmats gravant-me durant com mitja hora, que és bastant heavy. Però és evident que alguna cosa jo des de nen, hòstia, em deia, la música em parlava, no? em va captivar, em va atrapar. I fins a dia d'avui. Sí que evidentment hi ha un procés al mig de racionament, no? I de dir, ei, vaig cap aquí, però és evident que és una cosa que ve amb mi des del moment zero.
0: El que passa que és curiós perquè en el teu cas ha anat tot rapidíssim.
6: Déu-n'hi-do. És a dir, clar, vivim en un món, no?, que avui en dia passa tot com molt ràpid, no?, i a vegades la perspectiva des de dins és... Hòstia, potser encara hi pot anar més, no?, de ràpid, però o sigui, diguem-ne, no em puc queixar de res en absolut, és clar que no, al contrari. És a dir, jo soc molt conscient que he tingut molt bones oportunitats des de molt jove. I en aquest sentit, doncs, com et deia, l'Atlàntida en té molta part de culpa, i la ciutat de Vic, per extensió, sobretot per l'estrena de la meva òpera Ferides el 2021. I evidentment, doncs, clar, que com a artista et trobes que hòstia, que vivim en un país, doncs, que no és sempre fàcil, i menys quan comences, no? I per tant s'ha de picar molta pedra i batallar i creure molt en el que fas i en els projectes que proposes. Però sí, crec que diguem-ne, fins ara he tingut realment sort, sí.
0: Però no s'havia vist que una persona de 21 anys estrenés una òpera dirigida per ell.
6: Penso, a veure, aquí van coincidir com molts factors, no? Per una banda, i diguem-ne, això és culpa meva, és la meva innocència, la meva... Jo no sabia què estava fent en realitat. Jo quan als 17 anys dic, va, vull escriure una òpera, jo no era conscient, diguem-ne, de la magnitud de la tragèdia, segur.
0: Amb 17 anys, quan vas dir, vinga, va, ens hi posem?
6: Sí.
0: Quant de temps pensaves que trigaries en escriure aquesta òpera?
6: És que crec que no m'ho plantejava i crec que per això la vaig acabar, justament. O sigui, jo vaig començar, un dia vaig... A veure, he de dir que jo volia fer-la, no? Vaig dir, escolta, això ha de ser... Això ho vull portar a terme de veritat. Llavors el que vaig fer va ser fer-ne participar una altra persona perquè vaig pensar, això m'obligarà a mantenir-ho, no? I en Pau Blancafort, que és un col·lega, doncs això, ell es va venir a escriure el llibret. I a la que m'anava enviant el llibret, jo anava posant música a aquest llibret, no? I un bon dia començo, em mola molt, i dic, bueno, seguim, no? I així anar fent successivament. Jo no em plantejava tot el que significava, en realitat, dues hores llargues de música, instrumentades per orquestra clàssica, sis solistes i cors, no.
0: En general, si fem la mirada, per quantes persones vas escriure partitura en aquesta òpera?
6: Doncs això, mira, vam estrenar aquí, com et deia, a l'Atlàntida, amb l'Orquestra de Cambra de Vic, que va ser una orquestra... Hi havia vora 30 músics, una cosa així. Llavors hi havia els sis solistes principals i el cor, el que els l'estrena, doncs hi van participar la Coral Canigó, per una banda, i l'Orfeo Bigatà, és dels dos cors, allò, per excel·lència de la ciutat de Vic. En total devien ser, no sé, 80 persones cantants de cors, no ho sé. Per tant, estem parlant de moltíssima gent.
0: I vas tirar molt en aquell moment també de rodejar-te de persones que també són d'aquí.
6: Exacte, sí.
0: I que és el que dius tu, que tenen aquest prestigi que també a tu, amb l'edat que tenies en aquell moment quan vas estrenar, imagino que et va donar força.
6: I tant, i tant. És a dir, Ferides, el que és la seva estrena, penso que va ser realment un projecte de ciutat, no? Perquè va involucrar, doncs, molts actors... i músics, mai millor dit, del nostre panorama, i que va servir, doncs, per, bueno, per teixir un equip artístic i tècnic, eminentment biguetà, no?, i usonenc, i això ho vam dir en el seu moment. Poques comarques poden dir una cosa així, eh? Més enllà del fet de que el compositor i director fos un pipiolo de 20 anys, això, hòstia, és una orquestra... Que pugui funcionar així amb professors, amb exalumnes o amb alumnes avantatjats, que gran part dels solistes siguin exalumnes de l'escola, els cors vinculats a la ciutat, la direcció escènica, ostres, són molts elements per acabar presentant un projecte que realment, hòstia, el resultat va ser molt digne. Clar, això crec que com a ciutat, doncs, també va ser de molt orgull.
0: I quan tu et presentes ara a Atlàntida, amb l'edat que tenies, sí, i els hi dius, hola, vull fer una òpera, com es van quedar ells?
6: Bé, no, clar, jo el que els hi vaig explicar és que l'òpera ja la tenia avançada, diguem,
0: sí,
6: no
0: va clar, ser... Clar, tu vas començar a escriure l'òpera amb 17 anys, sí. En quin moment tu vas a l'Atlàntida i els hi dius, hola, vull fer l'òpera?
6: Crec que quan començo a veure el final de la composició, perquè quan jo vaig començar a compondre aquesta òpera, no tenia realment pretensions d'estrenar-la, és a dir, jo ho estava fent molt per mi, perquè em venia de gust, que això és el que, diguem-ne, ara valoro més i em costa més d'entendre, no?, que un jove de 17 anys pogués pensar això, no? Vull dir, avui en dia segurament em costaria molt més, perquè sé que és la selva artística del país i sé que és el dia a dia del món professional.
0: Doncs sense aquesta innocència creus que no hagués existit l'òpera?
6: Jo crec que és probable que no. És probable que no. O sigui, estem parlant d'una quantitat d'hores inimaginable a tots nivells, perquè una cosa és la creació però l'altra evidentment és la producció quan va arribar el moment de, ostres, cap a un projecte, no? I realment no sé si avui en dia ho faria, entenent-me, és a dir, sense que sigui un encàrrec, clar, és a dir, m'hauria de de m'hauria d'abocar amb cos i ànima i m'hauria de fer una il·lusió tremenda, que segur que pot passar, no? Però avui en dia doncs, també tinc la sort que tinc forces encàrrecs de composició, diversos, i tampoc, la veritat és que no tampoc tindria el temps segurament per cultivar un projecte que naixés únicament de la voluntat meva de dir, va, faré això, i menys d'una òpera de dues hores llargues.
0: Que a més és una òpera que té un missatge potent, el que vas fer és traslladar-ho en un moment històric. Sí. Com vas pensar de fer-ho sobre la Guerra Civil en si mateix?
6: Bueno, perquè jo, tal com ho explico, crec que en aquell moment estava llegint bastantes llibres de la Mercè Rodoreda i em va, ostres, el context de la Guerra Civil, doncs... Em va semblar molt adequat, perquè jo el que tenia clar és que volia doncs, situar l'argument en algun punt de la nostra història recent com a col·lectiu català, perquè volia que fos un pilar important del projecte, evidentment, l'òpera havia de ser en català, això era innegociable. I després d'això, no?, buscar algun episodi que com a col·lectiu doncs, ens tingués coses a dir, no?, a poder aprofundir. I la Guerra Civil em va semblar molt adequat perquè és que no en fa ni 100 anys i hòstia, a vegades sembla que no ens en recordem, no? I hòstia, i déu-n'hi-do el que va significar la guerra i la dictadura, tu diràs. De fet, ara, doncs, també, a posteriori, doncs, he cultivat diversos projectes que també una mica el que venen a reflexionar és això, sobretot a nivell artístic, a nivell musical, hi havia un panorama espectacular a Catalunya previ a la guerra. O sigui, hi havia compositors, Toldrà, Casals, Garreta, Joaquim Serra, que estaven, o sigui, que ho estaven petant d'una manera extrema, no? I que després de la guerra crec que ens ha costat molt, i de la dictadura, diguem-ne, ens ha costat molt com a país tornar a instaurar una cosa així, no?
0: Tu tens una sensibilitat especial cap al que passa a Catalunya, sobretot per potser gent que ha fet obres que no s'escolten gaire en general al gran públic, sí, portar-les de nou a l'actualitat i que, com ets una persona jove, que puguis connectar justament amb els joves també i ensenyar a aquesta gent que potser no coneixem.
6: Sí, 100%. O sigui, jo sí que una cosa tinc clara, és que tots els projectes que he dut a terme fins ara bastant estan molt relacionats amb el país, justament, no? D'alguna manera o altra tenen relació directa amb Catalunya. I per això quan em pregunten, hòstia, perquè ara estic estudiant a Bèlgica, estic fent un màster, i em diuen, hòstia, et quedaràs allà? Dic, no, tinc claríssim que torno, jo he tingut clar des del primer dia, no?, que l'experiència de marxar i de conèixer món i tot això, jo la volia tenir, i ha estat, doncs, molt satisfactòria i
0: molt plaent. Què és el que has après allà fora? Sobre tu i sobre Catalunya, també, perquè imagino que des de lluny es veu d'una altra manera.
6: Sí, clar, és a dir, a veure, a nivell personal, doncs, tu diràs, no?, marxar dos anys de casa, del teu context, del teu nucli, això sol ja val la pena, segur. I el que és el context musical i artístic, bueno, te n'adones que sí, clar, el centre d'Europa està millor que nosaltres, és una evidència, vull dir, és més fàcil fer coses aquí a Catalunya, doncs som un país petit, vulguis que no, i que d'alguna manera doncs, el dia a dia cultural o musical doncs, no està tan doncs, sensibilitzada potser la societat o costa molt veure gent jove no? Per exemple en un concert de música clàssica o en una òpera, no? I aquí sí, la diferència es nota, però igualment jo el que tinc clar és que vull viure a Catalunya i que vull desenvolupar la meva carrera artística aquí i per tant és picar pedra en aquest sentit i intentar doncs, oferir coses que puguin ser interessants, que puguin interpel·lar la gent, i sí, com tu deies, els joves, per exemple, no? Perquè ara em comentaves que jo tinc una sensibilitat especial cap a aquestes músics catalans que sembla que tots plegats tenim una mica en l'oblit, i sí que, ostres, doncs evidentment la meva il·lusió és recuperar-los no només per, diguem-ne, per el públic habitual de la música clàssica, però també pel jovent, clar que sí.
0: I això com ho fas?
6: Doncs mira, sobretot a través d'un projecte, que és la Camarata de Música Catalana, que és una formació que va néixer el febrer de l'any 22. De fet, ens vam estrenar aquí, a l'Atlàntida també, i a la Sala 4 de l'Auditori de Barcelona. Llavors hem tingut la sort també d'anar a diversos cops al Festival de la Portaferrada, que és un festival molt, molt important del país. També aquest any anem al Festival de Pasqua de Cervera. I el que fem amb aquest projecte és sobretot això, tocar obra de compositors catalans que són normalment coneguts per la seva obra sardanística, no? Que sol ser brillant, és a dir, solen ser sardanes, sardanots, diguem-ne, que flipes, per què? Perquè eren molt bons compositors, Però que també, hòstia, clar, tenen obra clàssica, diguem-ne, orquestral, simfònica, sí, operística, el que sigui, i que, hòstia, tristament, doncs no es programa gaire aquí, a casa nostra. I jo humilment creia que això era necessari que hi fos. Una orquestra que descomplexadament toca, sí, Eduard Toldrà, o Juli Garreta, o Joaquim Serra, o qui sigui. No només autors, diguem-ne, morts, per entendre'ns, sinó també actuals, eh? Hem tocat, per exemple, Brutons, o Quinovart, o Obra Meva, per exemple, i això també és important, perquè avui en dia, doncs, clar, t'ho diràs, també hi ha molts compositors catalans que creen i que a vegades, doncs, escrius una obra, es queda en un calaix i mai més se'n sap res. Doncs, escolta, no, anem-ho a potenciar, anem-ho a...
0: Aquesta és la plataforma, diguéssim, amb la que tu intentes arribar a aquest públic que comentaves, i a nivell de missatge, com ho fas perquè aquesta música clàssica, que moltes vegades des dels joves es veu com una cosa avorrida, com ho fas per intentar canviar aquest discurs i poder arribar justament als joves?
6: Clar, aquest és un tema molt, molt complicat, no? Perquè jo penso que és probable que com a societat calgui com un replantejament general del que és l'enfoc de la música clàssica, i per tant això no ho pot fer una persona sola, no? Però jo el que diguem-ne, intento traslladar és sobretot que els músics, els compositors, per exemple, els grans, anem a dir noms, Mozart, Beethoven, clar, eren penya que tu llegeixes les seves cartes i indagues una mica en el personatge, i eren, tenien unes vides que Déu-n'hi-do, o sigui, eren persones, aquest és el meu missatge, o sigui, eren persones com tu i com jo, i que el que ells van fer en el seu moment artísticament...
0: Tu creus que els tenim com a déus, una mica?
6: Exacte, és aquest tema, no?, que els tenim molt ficats en una vitrina, i en el món de la música clàssica, doncs, sovint passa una mica això, no?, que, hòstia, si fas una cosa una mica rara o poc habitual, ja, bueno, ets una heretja. Hòstia, no fotem.
0: Potser ells, el propi Mozart, potser també ho era a l'època la que ho va fer respecte a la música.
6: Eren sovint irreverents, eren... Bueno, de Mozart se'n sap que, per exemple, per xerrar d'algun en particular, Mozart era molt escatològic, era un marrano, li fotia també, esclar, bueno, però bueno, és això, o sigui, era un ésser humà, no? I quan dic això, que tu em preguntaves pel missatge, jo el que em refereixo amb això és que era una persona, i que, per tant, una persona humana que s'expressava artísticament d'aquesta manera, no? I això no el converteix en ell en una figura, això, en una divinitat inabastable que és el contrari, és una música, ostres, mundana i que et va directe al cor i que et parla i que per tant et pot interpel·lar encara a dia d'avui. Per exemple, un cas per mi molt, molt evident és el Requiem, no? El Requiem de Mozart, que de fet ara el dirigeixo també en el meu final de màster allà a Bèlgica, no? Clar, ara m'estic enrotllant, però
0: el Requiem
6: de Mozart era una, o sigui, és una obra que ell escriu, o sigui, un Requiem és una missa de morts, de missa de difunts, i hòstia, de Mozart se'n sap això que et deia, que era un tio rialler, cachondo, infantil, canalla, no? I de sobte, de fet, acabava d'estrenar La flauta màgica, que és una història de, bueno, de fades i de follets i de un conte així, no? D'un ocellaire que té gana i que vol una nòvia. O sigui, una cosa com molt mundana, no? I fantàstica, alhora. I llavors, de sobte, ell es troba component una missa de difunts que li arriba com un encàrrec. Ell es troba malament, té problemes de salut i sembla que arriba a pensar que, hòstia, potser està escrivint aquesta missa de morts, doncs, per ell mateix, no?, i que hi ha com una cosa aquí rara creada al voltant. I llavors, per mi, la música del Requiem, hòstia, és que és això, o sigui, és algú que té un caràcter molt, molt, molt cachondo, no?, que de sobte està davant d'una situació molt heavy, i que es mor, realment, sí, es mor. O sigui, Mozart no acaba el Requiem perquè es mor, no? Per tant, hòstia, el que a mi em transmet aquesta música és d'una crueltat, d'una, bueno, passió molt, molt, molt, molt, molt intensa, no? I crec que això és el que hem d'anar a explicar. O sigui, no a divinitzar el Requiem de Mozart perquè és el Requiem de Mozart. No, és portar a la terra el que era en realitat, per exemple, aquesta obra, eh?
0: No, i també és important que qui ho expliqui li brillin els ulls quan ho fa. Per exemple, ara quan parles, és que és dir Mozart i se t'il·lumina la cara. I, ostres, yeah. També el discurs ha d'anar una mica per aquí, de que qui ho expliqui, a la forma de fer-ho, fins i tot a la forma després de fer les seves obres, que transmeti això i justament aquí també trenques amb aquesta cosa com avorrida o com allunyada, no?
6: Probablement. Vull dir, ja et dic, jo crec que és una cosa que s'ha de fer com un treball, diguem-ne, d'això, més ampli, més en societat, i que, òbviament, que persones concretes poden intentar portar-ho, però jo què sé, no ho puc dir perquè no ho visc en el meu dia a dia, però la manera, per exemple, com s'ensenya la música a les escoles, doncs crec que hauria d'anar més per al plantejament que estava fent jo ara, no?, d'intentar humanitzar aquestes figures, intentar explicar el seu context doncs d'una manera planera, que no pas plantejar la música clàssica, perquè l'adjectiu clàssic ja ens situa d'entrada en una cosa com elitista...
0: No, i estirada, no sé, un punt estirat.
6: Exacte. Jo penso, humilment, que ens convé també doncs, mica trencar aquests esquemes.
0: I tu creus que molts cops ja... O sigui, no diré el debat, perquè no és un debat, però sí que aquesta dicotomia entre el que és més clàssic o el més modern en la música... I fins i tot a la forma d'ensenyar, o sigui, tu quan entres a una escola de música és... Vale, però tu fas modern o fas clàssic, no? Sí. Tu creus que s'han d'establir ponts entre clàssic i modern?
6: Tant de bo, o sigui, tot el que es pugui establir jo penso que és positiu, perquè segur que els dos mons tenen coses a ensenyar a l'altre. Vull dir, jo ho he experimentat també en primera persona, perquè, per exemple, ara darrerament hem estat aquí també a l'Atlàntida fent el musical de Cop de Rock, que va estrenar a Gallagom fa 15 anys, i per mi, doncs, fer això, potser fa uns anys doncs, m'hauria quedat molt lluny fer una cosa així, no? Ara crec que per sort tinc una mirada més oberta de les coses i del món... o de la meva vivència artística, i per mi, és a dir, tot el que sigui fer coses diferents artísticament, per exemple, que vinguin de l'àmbit clàssic o de l'àmbit modern, hòstia, això aporta, això és sumar més que restar, saps? Per tant, per mi, sí, un artista que pugui fer... tenir relació amb els diversos mons, per mi és més positiu i més interessant també el que pugui explicar, que si estàs com molt... en uns paràmetres i no surts d'allà.
0: Ara anem a Cop de Rock, però abans, si t'haguessis de quedar amb una cosa que el clàssic li hauria de donar al modern i que el modern li hauria de donar al clàssic, hòstia, amb què et quedaries?
6: Ui, això m'hauria de pensar molt bé, eh? No sé si...
0: T'hagués hagut d'avisar, potser, no?
6: No sé si t'ho puc respondre ara, això, eh? Hòstia...
0: Home, però l'Atlàntida és terra de coses impossibles.
6: Això és veritat.
0: Aquí hem de pensar alguna solució.
6: Hòstia, tio, o sigui, ara m'has matat, eh? Ara no sé què dir-te, eh?
0: Anem a Cop de Rock?
6: Anem a Cop de Rock.
0: Què va significar Cop de Rock després de les coses que havies fet que eren molt diferents? Mm. Per què? Has explicat alguna vegada que per tu ha sigut un repte com molt diferent i trencador, fins i tot. Mm. Què és el que tenia de trencador respecte a l'anterior?
6: Bé, clar, com he comentat una mica, clar, jo sóc un tio que de nen, per entendre'ns, vaig tenir un context molt, molt clàssic en el sentit de la música, no? Familiarment i a l'escola i tot això, i no en renego pas, al contrari, vull dir, és d'on vinc, és la meva formació, i també forma part de mi, evidentíssimament, no? Però sí que penso que vaig una mica, doncs, tenir un procés com d'obertura mental, artística.
0: Això va ser forçat o et va venir d'alguna manera com més natural? És a dir, vas ser tu que un dia vas seure i vas dir, ostres, he d'obrir-me una mica o van arribant?
6: Jo penso que és probable que fos també perquè vaig tenir un grup de pop rock, diguem-ne, amb uns col·legues durant un temps, que era una cosa molt que jo feia per passar-m'ho bé i per...
0: Els clàssics,
6: correcte.
0: Amb K, per això, eh?
6: Els clàssics amb K.
0: T'explica una mica la intenció de la cosa.
6: Ah, sí, exacte, és això. No enganyàvem a ningú. I això era una cosa que jo feia, és a dir, no amb cap perspectiva professional, sinó per passar-m'ho bé, però, hòstia, em va atrapar també el món aquest una mica més modern, que fins aleshores doncs, jo havia més aviat deixat escapar o no m'havia interessat. I allà, tot i que allò no fos una cosa amb grans pretensions, segurament doncs, em va despertar algun interès, no? I aleshores, és a dir, quan...
0: Comentant, en aquest grup, quin era el teu rol?
6: Amb els clàssics, dius?
0: Sí.
6: Sí, feia les cançons, feia la música i feia la lletra, juntament amb en Joan Casolleres, que és intimíssim amic meu, que és ara un DJ bastant conegut, és el DJ Caso. I sí, junts fèiem les cançons dels clàssics.
0: Ostres, un DJ i un director d'òperes.
6: Fem bastant
0: potent,
6: riure. Fem bastant riure. Com a duo còmic és bastant divertit, sí.
0: I tornant a Cop de Rock,
1: quan la veu estrenar, bueno, de fet abans, quan veu fer el plantejament, sí, veu parlar directament amb Degoll de Gom, heu explicat, a través del Joan Lluís Bozzo, no?
6: Sí, mira, és a dir, la idea és d'en Pere Puig, que de fet és un familiar meu, amb el qual ja havíem doncs, fet algun muntatge artístic i tot això, i em va dir, hòstia, vull fer Cop de Rock. I jo d'entrada em va semblar una cosa molt, molt, clar, molt bèstia i molt, diguem-ne, agosarada, no? Una superproducció, i he de dir que jo d'entrada no m'hi veia. No?
1: No,
6: també segurament...
1: Si li vas dir que no.
6: El primer cop, sí. O sigui, el primer cop, estem parlant, és que no sé quant temps fa. Però al principi jo no ho veia clar, segurament per això, perquè deia, pel meu context i per d'on jo venia.
1: Deia, això no és per mi, potser, no?
6: Exacte. Jo, hòstia, no em veig fent això, no? Ara el temps va passar, jo vaig també fer aquest procés d'obertura, i al cap d'un temps doncs, sí que ho vaig veure més clar. I escolta, i ens vam llançar, i sí, tant i tant, exacte, vam comentar-ho amb Degoll de Gom, bueno, amb les GAE, tot plegat, i ho vam poder fer, ho vam fer aquí a Vic, i va ser un exitàs espectacular, vam fer 3 funcions al setembre, que van anar meravellosament bé, un gran rebuda del públic. Una altra vegada, doncs, amb una mostra del potencial de la ciutat i de la comarca, perquè, hòstia, un equipàs de, no sé, 30 persones aproximadament, entre músics, ballarins i actors, amb un percentatge altíssim d'osonencs.
1: Què és el que, clar, perquè vau agafar el que havien fet Degoll de Gom, us ho vau fer vostre, què és el que creus que hi veu aportar vosaltres?
6: Home, deixa'm comentar també que vam tenir una sort increïble, que és que Degoll de Gom ens va cedir, diguem-ne, l'escenografia original. I, clar, això va ser una notícia boníssima per a nosaltres i que els hi agraïm immensíssimament, perquè, clar, sens dubte, doncs, el que és no? Com la recepció visual de l'espectacle ja és una passada i, a més, reconeixible per la gent que ho havia vist 15 anys abans, no? Bé, jo penso que el que hem aportat, diguem-ne, és dir que la nostra versió, doncs, en certa manera... sí que té, com podríem dir, com un context doncs, actual o actualitzat, no? Perquè han passat 15 anys, allò va ser el 2011, som el 2024-2025, bueno, el món també ha canviat una mica. Vull dir, potser avui en dia hi ha sensibilitats doncs, més delicades i això, i potser doncs, en aquest sentit doncs, hem intentat no? traslladar una mica això. Però en certa manera, crec que el muntatge era molt reconeixible doncs, per l'espectador que ho havia vist en el seu moment.
1: És que estava repassant com les coses que has fet, com ho has anat explicant tot, i haig de dir que, des de l'altra banda, quan t'escolto, és que fa una mica de ràbia perquè fa la sensació de que et surt tot.
6: No
1: et surt tot.
6: Què va, tio, què va.
1: Però això... explica'm una cosa que no t'hagi sortit, per exemple.
6: Hòstia, home, constantment, tio. O sigui,
1: sí.
6: Home, clar, o sigui... A veure, o sigui, no és per la primera persona que m'ho diu, això, eh?
1: És que des de fora fa aquesta sensació de... Ostres, és que...
6: No, bueno, és a dir, com dir-ho? Quan et mous, vols desenvolupar en el context artístic en aquest país, et pot sortir bé... Però que et surti bé no vol dir que no rebis moltes patacades i moltes hòsties. Jo m'enduc hòsties cada 2x3. O sigui, això m'ho va dir el meu cosí en Joel, quan jo començava, em deia Jofre, tio, això és una de freda i una de calenta constantment. I és així, tio. O sigui, jo envio... Clar, jo destino moltíssimes hores a vendre els meus projectes. O sigui, jo faig molta feina de despatx, diguem-ne. No és que em passi la vida allò component i saps? Preparant només la part artística de les meves mogudes, sinó que tota la part de producció, que en gran part assumeixo jo amb la majoria dels meus projectes, això aquí tela, no? I és correus, trucades i, bueno, ser pesat. I molt sovint emportar-te nos o pitjor. Que no et contestin, que és bastant pitjor. O sigui, jo prefereixo 10.000 cops un no que una no resposta, saps? Però de nos, tio, molts, clar.
1: Tens la sensació de que el panorama, diguéssim, o l'entorn cultural que tenim a Catalunya acompanya figures com la teva?
6: Uf, déu-n'hi-do. Depèn. O sigui, la resposta que t'he de dir és depèn, perquè penso que he tingut... sort, sens dubte, o sigui, he tingut sort, sí, que a vegades he pensat que potser també n'hagués pogut tenir una mica més, sort, ajuda, diguem-ne, sí, també, per tant, és les dues coses, és a dir, jo tinc...
1: Però també quan algú t'ajuda és perquè hi veu alguna cosa que ell vol donar suport, alguna cosa
6: clar,
1: que li agrada.
6: Clar, clar, clar. Però, per exemple, no? El que és el, per exemple, la figura del programador del, del país. Com dir-ho? Programar una òpera, per exemple, d'un tio de 20 anys, de Vic, que el coneixen a Vic. Vull dir, és arriscat. Llavors, en aquest sentit, agraïment absolut al Cursal de Manresa, al Teatre Fortuny de Reus, al Casino de València del Poble Nou, al Casino de Calaf, que són llocs on jo he anat a fer, he pogut anar a fer l'òpera, perquè aquesta gent va creure en el projecte i era una cosa arriscada. O agraïment grossíssima al responsable del Festival de la Porta Ferrada, que quan va veure la Camarata per primer cop va dir això ho deu anir a fer a Sant Feliu perquè és la terra de Júbilo i Garreta. I... però són gent que programen aquestes coses certament amb un punt de risc, perquè el fàcil és fer programació comercial, diguem-ne, no? I no picar-te els dits, però apostar per segons què és arriscar de fer una programació més d'autor. I jo, tant per, diguem-ne, per la meva trajectòria actual, que no deixo de ser un jove de 25 anys, com pel producte que ofereixo, depèn dels productes, però normalment, vull dir, jo estic a les mans dels productors que arrisquen, més bé que dels altres. Per exemple, Cop de Rock, no, clar, Cop de Rock és una cosa que clarament es ven sola, diguem-ne, entén-me, vull dir, és un super...
1: I que té una trajectòria
6: super,
1: darrere.
6: És, evidentment, clar, vull dir, és un super... va ser un super èxit, però això és gràcies a, evidentment, de Goll de Gom, només faltaria, i nosaltres, doncs, n'hem fet aquí unes funcions a Vic i han anat superbé, perquè és una cosa, clar, que és molt comercial, evidentment. Però, per exemple, el projecte de la Camarata de Música Catalana, per exemple, no és comercial. Jo ho sé perfectíssimament. Ara, hi crec. Com que hi crec, i penso que humilment que això ha d'existir, doncs per això hi batallo. Però estic a les mans dels programadors que pensin com jo, que no són pas tots.
1: Per tant, si ets un programador, ara mateix, el més punky que pots fer és programar música clàssica?
6: Jo crec que sí, catalana. Música clàssica catalana. Home, clar, és superpunky, això. És un estil, o és una... sí, és un tipus de música que no es veu habitualment a les sales del país programada, i que has de tenir, doncs, en el cas de la música clàssica catalana, has de tenir un compromís clar amb el patrimoni del país, en el meu cas, doncs, músics emergents... Bueno, són diverses coses que ja et dic ara que no és l'habitual. I per tant, i per això jo estic eternament agraït a tothom que m'ha donat oportunitats, començant sempre per l'Atlàntida, perquè aquí és on sempre, doncs, he pogut ensenyar i desenvolupar els meus projectes, però també els llocs justament de fora de Vic, perquè clar, jo a Vic puc ser un més o menys conegut, però a Reus jo no era conegut, no? I em van contractar per anar-hi a fer ferides, i això per mi va significar molt.
1: Quan mires endavant a la teva vida, perquè ets molt jove i has fet moltes coses, que ara mateix què hi veus?
6: El mateix que he fet fins ara, multiplicat, espero. És a dir, jo la meva intenció és, com et deia abans, viure aquí, això ho tinc claríssim, no? Perquè hi ha gent de la meva generació...
1: Aquí és a Catalunya o aquí és a Vic?
6: Home, si pot ser a Vic, és tremendo, perquè ho prefereixo seguríssim, no? Perquè és la meva ciutat i me l'estimo molt. Però com et deia, clar, hi ha gent que per entendre'ns, que marxa a viure a l'estranger o a estudiar i que no saben si tornaran o no. Depèn de com vagi el context i precisament allà tindré més feina, no?
1: Els que feu música com tu teniu més feina fora que aquí?
6: Sí, clar, clar. Per això hi ha un percentatge alt de gent que es queda fora. Jo mai ho he viscut així perquè això em sento molt arrelat a la ciutat i al país. I per tant jo sempre he tingut clar això. I a més, perquè tot el que acostumo a fer doncs té com un vincle fort amb el país, per tant no tindria sentit fer-ho a Bèlgica, saps? Per tant, com veig el meu futur? Doncs fent el que he estat fent fins ara i cap a més, diguem-ne, si pot ser, no? Mentre jo tingui les ganes i la motivació i els programadors doncs els hi pugui interessar.
1: Una de les coses que vols fer mirant al futur és una que estàs preparant amb una participació de l'Arnau Tordera.
6: Sí!
1: I que a més ens vols anunciar en exclusiva en aquest podcast.
6: És gros, això.
1: Això ens encanta.
6: Això està molt bé. No, sí, bé, tinc l'honor, diguem-ne, de ser enguany l'artista resident de la Clàssica Jove, que és un festival que es fa a l'Atlàntida, que cada any, diguem-ne, té un cap de cartell, que és, diguem-ne, un compositor d'aquests mítics. Hi ha hagut Mozart, Beethoven, Brahms, bueno, els grans noms de la música clàssica, i enguany, per primer cop, és un autor català, que és Eduard Toldrà, compositor del segle passat, no? I cada any també, doncs, hi ha un artista resident que fa un parell o tres de concerts i que d'alguna manera fa un vincle amb el compositor en qüestió, i aquest any em van demanar si volia ser jo, i per tant a mi, doncs, com entendràs, fer el vincle amb Eduard Toldrà, compositor català,

0: un llici cultural enorme i que tant de bo el poguéssim recuperar, eh? I se centra en la figura d'Eduard Toldrà. És un llenguatge musical, diguem-ne, força eclèctic. De fet, jo en dic opereta musical, és a dir, està bastant a prop del musical. De fet, anirem microfonats i tot plegat. I com comentaves, doncs, tinc la grandíssima sort que el mestre Arnau Tordera doncs hi farà una participació en la especial, diguem-ne, en la primera escena d'espectacle. Fa el paper de Juli Garreta, que t'explico l'anècdota, si vols, és molt ràpida. És el dia que Toldrà va conèixer el que seria la seva esposa. Ell estava tocant de bolo quan tenia 25 anys en una festa major en un poble de l'Empordà i va veure una noia que li agradava la plaça, però clar, ella estava tocant, llavors tampoc podia anar-li a dir res, tot plegat, bueno. Va aparèixer en Juli Garreta, que ells coneixien, i parlant, no se sap massa com va anar, però la qüestió és que en Garreta es va quedar a tocar el violí perquè Toldrà pogués anar a conèixer aquesta noia, que és la Maria Sobrepera. Es van conèixer, hi va haver allà com una mena d'amor a primera vista i es van acabar casant al cap d'un temps. Per tant, l'anècdota és boníssima perquè la manera com Toldrà va conèixer la que seria la seva esposa, doncs és realment molt curiosa, però encara més que el personatge que va intercedir és Juli Garreta, ni més ni menys, que és un dels altres grans compositors del país.
1: Imagino que amb l'Arnau Tordera us enteneu bé, perquè us hem entrevistat els dos, i hi ha moltes coses dels vostres discurs que van una mica de la mà, no?
0: Sí, jo, hòstia, és que l'Arnau Tordera només em puc dir coses bones, és així. Vull dir, abans de conèixer-nos i tot, ja em donava suport a les xarxes, em feia retuits de coses que pensava, hòstia, merci per ajudar-me i donar-me visibilitat, perquè no tens per què fer-ho. I és dir, l'Arnau és una persona que predica amb l'exemple, no? És dir, que té el discurs que té i llavors realment actua en conseqüència, no? I clar, és que això és espectacular. Vull dir, a mi sempre m'ha ajudat, m'ha estès la mà. Podria haver fet tot el contrari, perquè ja et dic, cony, el país és el que és, hi ha l'espai que hi ha, i jo, amb la meva curta trajectòria musical, doncs ja he notat més d'un cop un... Tu no, saps? Molestes, saps? Per part d'en Tordera ha sigut tot el contrari sempre, no? I això, hòstia, clar, és tot el que es pot demanar com a música jove que comença la seva trajectòria, no? I sí, doncs ell també té aquesta visió, no?, de país, tot plegat, que evidentment ens fa connectar moltíssim. I hòstia, el fet de poder comptar amb ell fent una col·laboració especial en un projecte meu, hòstia, és que no tinc paraules, és un honor immens.
1: Aquest molestes que comentaves ha estat de gent més gran que tu?
0: Sí.
1: Sempre?
0: Sí, jo diria que sí. Bueno, no sé, per què?
1: Ho dic per si sents... Et sents a vegades com una espècie d'intrus.
0: Bueno, és el que et deia, és a dir, el pastís és petit aquí a casa nostra. I per tant, jo entenc que a vegades pot violentar. Saps? Vull dir, jo he sentit que a vegades he sentit que provocava això. Sap greu. Per altra banda, ostres, jo què sé, Salvador de Brotons, Albert Guinovart, són gent que a més van ser mestres meus, que sempre han estat allà per ajudar-me, sempre que els he necessitat, allà. I això també és molt bonic, no? I com això que deia de l'Arnau. Però hi ha les dues possibilitats, sí, clar.
1: Les dues cares de la...
0: Les dues cares de la moneda. Però bé, no, m'imagino que això passa a tot arreu, no? Vaja, vull dir, forma part del context, sí, clar.
1: Pràcticament tot del que hem parlat gira al voltant d'aquest lloc, eh?
0: Sí, clar, és que per això quan em vau dir... A on? Dic, hòstia, doncs a l'Atlàntida, perquè és que li dec molt en aquest lloc, perquè és això, és a dir, els meus grans projectes sempre o han nascut aquí o vaja, han vingut a patar aquí en algun moment, no? I sempre m'he trobat, diguem-ne, les portes obertes, i això és una cosa que com a equipament, diguem-ne, públic, ostres, la funció que fan, doncs, és boníssima, i jo m'hi he sentit sempre, doncs, això, molt ben rebut, i que sempre ha sigut més aviat tot un sí, no?, que un no, com dèiem abans. És a dir, hi ha vegades que tot més aviat pinta cap a sí, i hi ha vegades que tot més aviat, doncs, pinta cap a no. I aquí a l'Atlàntida, doncs, sempre ha estat un sí, i per tant el meu agraïment és molt gros.
1: Jofre Verdolet, ha estat un plaer aquesta xerrada.
0: Igualment.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: Gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Albert Vilar, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu. Ara veiem França-Marroc sí. I ens tornem a escoltar demà amb el partit d'Espanya-Bèlgica.
0: Demà a partir de les 9, No us ho perdeu, que ens ho passarem bé i que tindrem a més convidats de luxe. Això serà demà. Abans, avui que acabeu de passar un bon dijous i pel que fa gent de carrer, ens retrobem dilluns. Descanseu, una abraçada. Perquè som gent de carrer i ens parem la vida tal com ve. Perquè som gent de carrer.
2: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant
3: Boi. Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.
6: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
8: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la situació dels incendis a Catalunya. Ara per ara, tots estabilitzats, però amb una segona fase de l'onada de calor per endavant, que intensificaria temperatures de rècord de dilluns a dijous de la setmana vinent. Avui és dijous, 9 de juliol del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Nova jornada de perill pels constants incendis a Catalunya, ara per ara estabilitzats 6 incendis forestals després d'unes jornades molt marcades per la calor extrema. Existeix una gran preocupació entre el cos de bombers de la Generalitat per la complexitat de la situació meteorològica actual i per la simultaneïtat de diferents incendis arreu del territori. Ara per ara, tots estan controlats. El més greu, el foc originat a les Gavarres, a la Bisbal de l'Empordà, amb més de 2.000 hectàrees forestals cremades, l'equivalent al 50% de la superfície total calcinada durant tot l'any passat. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
9: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
8: Un dels incendis més greus ja està habilitzat, es va produir a Gavà i va obligar a confinar unes 6.000 persones del propi municipi juntament amb Viladecans, Sant Climent i durant més de 4 hores. Tot i que a primera hora es pensava que el foc s'havia originat a causa de la combustió d'un cotxe, els agents rurals investiguen si l'origen podria estar relacionat amb l'ús de material pirotècnic. Gemma Badia, l'alcaldessa del municipi, en declaracions a Gavà Televisió.
10: Estic molt contenta, crec que estic molt sèria, perquè de veritat que ens ha espantat molt l'incendi, però estic molt contenta de veure el resultat. Això sí, torno a demanar, com sempre, molta, molta prudència. Estem en un moment de calor molt elevada, estem en un alfa 3, i en aquesta situació qualsevol coseta que pugui ser una burilla, que pugui ser un petardo, que pugui ser una guspira, que pugui ser qualsevol cosa, pot generar un incendi d'aquestes magnituds.
8: El foc va començar cap a 2:15 al carrer Montserrat Roig de Gavà i es va propagar cap a la vegetació forestal de la zona. Per fer-hi front, es van mobilitzar 29 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris dels bombers, on hi van participar 6 efectius de Protecció Civil Sant Boi. L'alerta va arribar al mòbil dels veïns amb ordre de confinament a les 3 de la tarda, un missatge que també va arribar a una part del veïnat de Sant Boi per la proximitat a l'incendi. Davant d'aquest escenari, el Pla Alfa es manté al nivell 4 en centenars de municipis. El nivell 3 en el cas de Sant Boi. Les autoritats insisteixen en la màxima prudència per reduir el risc d'incendis forestals durant les pròximes hores. Amb Sant Boi, en aquest nivell 3, ens poden sorgir dubtes de què podem fer o què no podem fer i a on no podem o si podem accedir. Doncs us recordem que no es pot encendre foc a tota mena d'espais oberts o a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, utilitzar maquinària i equips a les muntanyes o àrees rurals situades en una franja de 500 metres a zona boscosa, excepte autorització, utilitzar bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal, introduir o utilitzar material pirotècnic, llançar o abandonar objectes de combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi. L'Agnès Centelles és la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central i ens dona alguns consells si ens veiem en una situació de confinament per un foc.
11: Molt possiblement la mesura serà el confinament. Ja no hauríem de tenir material inflamable al costat de les façanes. Els cotxes, allunyem-nos mínim 6 metres en cas que hi hagi doncs, alguns mobles de jardí, pandals, roba estesa, treure-ho tot i tancar-nos dins de casa. És important tancar les claus de gas, de combustible i tancar totes les portes, finestres, si pot ser en porticons, en persianes, a fer el màxim aïllament, tant per la propagació de l'incendi com entrades de fum. Per això també es pot segellar les entrades, per exemple, amb tovalloles humides, i la recomanació és mantenir-los agrupats a la part més interior de la casa, si no tenim habitacions interiors a la part oposada d'on pot venir l'incendi, i pensar també en els animals de companyia, de tenir-los confinats.
8: Els incendis provocats per les altes temperatures o la baixa humitat posen municipis com Sant Boi en alerta màxima, una perillositat que es mantindria la setmana vinent amb una segona fase que podria arribar a valors de fins a 40 graus de manera general i noves temperatures de rècord a Catalunya. Al temps escoltem la previsió completa, però aquesta segona onada de calor comença a provocar greus afectacions al sector primari. A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apunten a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
12: Estem tenint episodis de 37-38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol i aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins l'hivernacle. També els cultius doncs, amb temperatures de 45 graus, es fa difícil treballar així.
8: A més, les elevades temperatures també afecten treballadors de múltiples sectors que han de reorganitzar la seva jornada de treball, especialment en la franja del migdia.
12: La veritat és que primer de tot va la seguretat de les persones, els treballadors a les hores del migdia doncs intentem fer feines més suaus o de magatzem en el cas que sigui possible i sobretot molta aigua i estar ben hidratats. Són els estius que ens toquen, cada cop ho anirem patint més i sobretot intentant mirar les muntanyes del Baix que no s'incendin, que els focs a tota Catalunya i a tot el país estan sent un problema.
8: A Sant Boi, les temperatures entre els 35 i 36 graus repercuteixen a la ciutadania, especialment a les llars més vulnerables, i diversos veïns apunten a xarxes socials que viuen a zones descuidades amb falta d'arbres per crear ecosistemes més frescos. Recordem que plantar arbres genera una reducció de la temperatura ambiental, descarregant la calor a asfalt i voreres, millorant la qualitat de l'aire i respectant la biodiversitat. Segons la iniciativa Viles Florides, a Sant Boi hi ha 15.000 arbres plantats a la ciutat, i el passat desembre, a les acaballes del 2025, l'Ajuntament va anunciar el plantament de 840 exemplars a l'espai públic repartit entre els barris. Per combatre aquestes elevades temperatures, us recordem que Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant aquestes elevades temperatures. Es tracta d'una xarxa de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts, sense necessitat de fer cap consum. També s'han involucrat negocis privats i entre ells formen part comerços com la copisteria Copiart, al carrer Eusebi Güell, número 9, que regenta la Roser Castro.
13: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins puestos poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copiart amb aquesta iniciativa.
8: També formen part altres negocis locals com la farmàcia Capella, Francesc Pi i Margall, número 116. Ens convida el Josep Grases.
14: la farmàcia Capell us venim a recordar que som un refugi climàtic. Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom. Recordeu que estem davant al carrer Pi i Margall 116, just davant de l'ambulatori Montclar.
8: Tots els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i equipaments on no és necessari consumir per gaudir d'un espai per combatre aquestes temperatures. També es troba en servei la piscina municipal de la Muntanyeta, que presenta la franja piscina relaxada els dissabtes de juliol de 8 a 9 del vespre, després del tancament de l'horari habitual. L'espai es reserva a infants neurodivergents, com per exemple infants amb trastorn de l'espectre autista, per tal que puguin gaudir de l'espai d'una manera adequada. I atenció als conductors, perquè aquesta setmana continuen els treballs de senyalització de les obres de la autovia B25. Els operaris estan realitzant tasques de pintura viària a la rotonda Elíptica i a la nova rotonda de la Parellada. Per aquest motiu, es poden produir talls puntuals de trànsit i afectacions a la circulació en aquests punts. L'Ajuntament informa que un cop finalitzats aquests treballs, es col·locarà la senyalització definitiva a la zona de la Parellada, dins del projecte de transformació de la B25. I el projecte de la futura biblioteca que es construirà a Marianao és un dels més esperats de la ciutat, continua avançant el seu procés administratiu. L'empresa Territori 24, guanyadora del concurs d'idees, al qual es van presentar 40 candidatures, tindrà ja aviat l'avantprojecte de les obres, que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció d'aquest espai comença l'any 2028 i aquesta futura biblioteca és una gran notícia per veïnes com la Júlia, que ara evitarà fer desplaçaments a la cooperativa o a la Muntanyeta per llogar o consultar un llibre.
15: Doncs quan em vaig assabentar que construirien una nova biblioteca al barri de Marianao i al costat del Camp Montclar, em va semblar una molt bona notícia, perquè la gent que hem d'estudiar, que vivim prop d'allà, havíem de desplaçar-nos fins a la biblioteca de la Muntanyeta, la Jordi Rubé i Balaguer, i crec que és una cosa molt positiva per tota la ciutadania que hi vivim a prop d'allà, no?
8: La nova biblioteca serà un equipament de referència per tota la ciutat i es planteja amb l'objectiu que sigui un punt de trobada i centre neuràlgic de la vida social i cultural, incloent també un espai destinat a la memòria del moviment veïnal. Moment per la cultura, moment per les activitats d'aquest mes de juliol, perquè torna la Tecneu i ho fa aquest dissabte 11 de juliol amb un cartell amb els DJs Enfer, Guille Chironde o MD Mula. Escoltem la Laura García, una de les organitzadores de Gent de Carrer.
16: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per Excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de MD Mula, Enfer i Guille Chironde. Ens veiem a la pista. Visca la Tecneu i la Tecneu Sant Boià.
8: Novetats de la cartellera dels cinemes Can Castellet.
17: Tu ayuda.
18: Yo no me embarco con una mortal.
17: Mi isla, mi pueblo, no sobrevivirá.
8: Ahir es va estrenar el remake en acció real del clàssic de Disney, Baiana, la filla adolescent d'un cap d'una tribu maori a qui el molesta que el seu poble se'l prohibeixi sortir en barca per sobre l'escull cap al vast oceà. Però quan els seus congèneres es veuen sota l'amenaça de quedar-se sense menjar, ella decideix en secret abandonar l'illa del Mar del Sud i s'embarca a una aventura. Aviat coneix el semideu Maui, que encarna Dwayne Johnson, el culpable de tot plegat.
19: Esto es un atraco, arriba las manos.
8: I demà divendres arriba també a la cartellera de Can Castellet Haciendo Amigos, la nova comèdia de Santiago Segura sobre Antonio i Félix, atracadors de poca monta que fugen de la policia després de robar una joieria. Es troben amb la Eva, monitora d'un grup de teatre. Ella confon el Félix amb Àngel, un nou membre, i se n'aprofiten d'aquest malentès. També en cartellera podeu veure films com Obsession, pels més venuts la nova dels Minions o Toy Story 5, a més del Dia de la Revelación, de Steven Spielberg.
20: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
8: Els esports, Sant Boi vol tornar a ser campió de l'handbol platja català. Perquè els Vivaldis, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, afronta la recta final del Tour català. El primer equip masculí suma dos campionats a les tres jornades disputades fins ara, a més d'haver aconseguit la classificació pel campionat d'Espanya que se disputa a finals de juliol a Laredo. Aitor Landauro és jugador, entrenador i un dels impulsors de la secció.
18: Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que mostrarlo. Y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego. Y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Nava como en Startit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
8: Aquest cap de setmana disputen la penúltima jornada amb el Malgrat de Mar, on tot i les múltiples baixes intentaran aconseguir la millor posició possible per intentar confirmar la primera posició a l'última jornada que jugarà Mataró.

0: I va Espanya, i va Menino!
1: La selecció espanyola de futbol ha aconseguit un bitllet pels quarts de final del Mundial després d'imposar-se a Portugal en un derbi que es va resoldre per la mínima amb un gol de Mikel Merino al 91 que us vam narrar a l'emissora. Ara els de Luis de la Fuente s'enfronten a la Bèlgica de Rudi García, que ve de golejar per 1-4 a una de les seleccions anfitriones, als Estats Units. Els del nord d'Europa, amb figures com Trossard i Lehmann o Lukaku, voldran trencar la millor defensa de la competició. Us ho expliquem a una nova retransmissió de Sant Boi en Joc demà divendres 10 de juliol a partir de les 9 del vespre. Pel que fa al temps, avui la calor continua molt persistent, a Sant Boi amb una màxima de gairebé 35 graus i entre dilluns i dimecres, sobretot també dijous, s'espera un nou pic d'altes temperatures, tot i que els mapes indicarien una segona quinzena de juliol molt més fresca. Pel que queda avui de dijous, continuem amb un cel serè durant el vespre, amb només alguns núvols alts cap al final de la nit. Ara la temperatura encara ronda els 31 graus, una mostra de la intensa calor que hem tingut avui. A mesura que avanci la nit, els termòmetres baixaran lentament fins als 26 graus. Cap a les 11, el vent de component sud-est també anirà fluixant progressivament, passant d'uns 10 km per hora a gairebé calmar-se a entrada la nit. De cara a demà divendres, es repareix una jornada similar. Domini de sol, algun interval de núvols poc importants, amb temperatures enfilant-se als 35 graus, mentre que la mínima quedarà al voltant dels 23 o 24, de manera que la nit tornarà a ser càlida. Recordem de nou la situació inèdita de temperatures, amb l'apunt de que l'Observatori Fabra ha registrat la temperatura més alta que s'ha vist mai a la ciutat de Barcelona, 40,9 graus. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 9 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9 a Burberry Stars. Avui ens acomiadem dient-li adeu a la Bonnie Tyler, cantant britànica que ens ha deixat als 75 anys, després d'anys ingressada a l'Hospital de Faro, Portugal, i intèrpret d'èxits com Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero, cançó que escoltem. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà divendres al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil

Instagram, @joventutsantboi, per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Bé, si estàs cansat i fart d'escoltar sempre les mateixes cançons, a la mateixa hora i a les mateixes emissores i amb les mateixes paraules, per què no proves amb nosaltres? Si estàs fins més amunt d'escoltar sempre els mateixos comentaris, amb el mateix accent, amb la mateixa intenció i amb el mateix objectiu, per què no proves amb nosaltres? Som Lluna Prana, l'altra música, els altres comentaris i l'altra ràdio.

Bé, doncs, hola, molt bona nit i un dijous més. Encantat de retrobar-vos aquí a la sintonia de la lluna plena. Bé, i és que avui la lluna plena té un sentiment ambivalent. Avui, alhora, sentim alegria i tristor al mateix temps. D'una banda, l'alegria que ens produeix la satisfacció d'haver-vos acompanyat tots i cadascun dels dijous de la temporada. I d'altra banda, la tristor que produeix el fet que avui ens acomiadem fins al mes de setembre. Però la lluna plena aquests dos mesos que té per endavant se'ls prendrà en positiu i li serviran, a banda de per descansar, per explorar nous comentaris i per triar alguna de les moltes cançons que us oferirem a la nova temporada. Us puc garantir que la lluna plena en cap cas s'oblidarà de vosaltres. Ben al contrari, li servirà per agafar esbrancida, per tal de que quan torni, a partir de setembre, ho faci amb forces i ànims renovats per poder oferir-te el més i el millor del que siguem capaços. Gràcies, moltes gràcies per la teva fidelitat al programa. Gràcies per seguir-nos, gràcies per teu escalf, que sempre ens has demostrat. Doncs bé, que l'última lluna plena de la temporada sigui un simple punt i seguit, perquè la intenció és de retrobar-nos en el mes de setembre. Per cert, que ara avui m'han donat la notícia de que, malgrat no serà en directe, vosaltres podreu gaudir de la lluna plena tot el mes de juliol, perquè s'emetran episodis enregistrats i en el seu moment doncs, fets en directe i que ara doncs, es repetiran. Així que bé, us diem adéu, però en tot cas és un adéu molt particular, perquè tal com deia, tot el mes de juliol podreu escoltar la lluna plena.

Doncs bé, hem iniciat la selecció musical d'avui amb un d'aquells temes que, si més no per mi, encomanen l'optimisme. Un optimisme que ara, més que mai, és necessari. Ell ha estat el senyor B.J. Thomas, un cantant nord-americà que malauradament ens va deixar l'any 2021 i que va tenir en el seu moment de glòria en els anys 60 i 70, sobretot per ser el cantant triat per posar veu a una cançó escrita per Burt Bacharach i Al David, que es va incloure en una pel·lícula mítica, mítica en aquella època, evidentment, la titulada Butch Cassidy and Sundance Kid, aquí coneguda amb el títol de Dos hombres i un destino, protagonitzada per Paul Newman i Robert Redford. La cançó, segur que l'heu cantat més d'una vegada, és aquella famosa Gotes de pluja sobre el teu cap, Raindrops keep falling on my head. Però avui, doncs, hem escoltat el senyor B.J. Thomas amb un altre dels seus èxits, aquest Another Somebody Done Somebody Wrong Song, un enregistrament de l'any 1978.

que les velles cançons, aquelles que potser van ser importants en la teva vida, sempre et resultaran agradables d'escoltar, entre d'altres perquè et traslladaran a altres temps, a altres circumstàncies personals, possiblement a altres paisatges i a altres companyies. Són les cançons d'ahir, que deixen sempre un dolç regust de boca i un sentiment d'eufòria en el cor. Vells records que et retornaran a llocs en el que un dia et vas sentir en plenitud. Recordar una vella cançó que per un motiu o altre va significar molt per tu és un dels plaers íntims més intensos dels que una persona pot arribar a gaudir. I mai ja sap, vés a saber si potser aquesta cançó que tot seguit escoltaràs és la teva cançó.

També al llarg dels anys 60 i 70 es va produir una autèntica explosió dels grups vocals negre-americans. Van sortir grups com a bolets, i per ajustar-nos a la veritat hem de dir que la majoria d'ells tenien una qualitat més que apreciable. Les veus solistes eren de gran bellesa i les harmonies de la resta dels components conformaven un tot musicalment molt ric, atractiu i, a més, d'èxit entre el públic. Noms com els de The Temptation, Sly and the Family Stone, The Jackson 5, The Stylistics, Commodores, Tower of Power, The Barcase, The Miracles, The Four Tops, bé, llarguíssim, llarguíssim, etc. I, sens dubte, un dels grups va ser aquest, The Shirelets, que ens han ofert un dels seus grans èxits, aquest Have Your Chin Air.

saps, et sento propera per més que marquis distància. Et somio tendre. Per més que em mostris orgull, t'imagino foc. Tot i que simulis gel, t'intueixo mel. Per més que em demostris fel, et suposo senzilla, tot i que desprenguis arrogància. Sé que fingeixes, perquè tu ets tendre, tu ets dolça, sé que estàs enamorada, malgrat presumeixis de dona sofisticada.

Doncs bé, hem escoltat Player, que va ser un grup nord-americà de rock que va obtenir un èxit més que apreciable al llarg dels anys 70. Els hem escoltat en el que probablement no, en el que va ser el seu èxit més important i més decisiu. Un èxit que els va portar directament, doncs això, a l'èxit. El tema s'anomena Baby Come Back i l'hem recuperat del seu àlbum de presentació, titulat com el nom del grup, Player. Això succeïa l'any 1977.

Bé, aquell poema que acabo de llegir en el comentari anterior era, evidentment, un poema d'amor i, a més, bé, com no ho veieu, m'atreveixo a dir-ho, de collita pròpia. I dic això perquè aquí, a la lluna plena, d'una manera o altra, sempre acabem parlant de l'amor. Qualsevol comentari dels que habitualment fem té sempre, o gairebé sempre, un trasfons amorós. I és que l'amor és el nostre tema estrella, el tema preferit, probablement perquè és el que més ens preocupa i el que menys dominem. Clar està que l'amor és un sentiment tan i tan generalitzat que hi ha per tots els gustos, i tothom es veu en cor de dir la seva. És curiós, l'amor és la matèria en la que més ens equivoquem, i en canvi, tothom es considera gairebé un expert i posseïdor de la sabidoria suficient per impartir classes magistrals als altres. Curiosament dic, ningú es talla. Ningú recorda el seu llarg llistat de fracassos a l'hora de donar consells als altres. Jo sempre he pensat que potser seria bo, no seria necessari, abans de parlar d'un tema tan i tan delicat, tan i tan personal com és l'amor, fer un profund examen de consciència. Perquè, molt probablement, arribaríem a la conclusió que sabem molt menys del que en realitat creiem.

Doncs bé, seleccionar temes cantats per Elvis Presley, per mi, si més no, és una assignatura d'obligat compliment. I avui, doncs, això, he volgut aprovar-la. Hem escoltat una versió d'aquell Are You Lonesome Tonight? És una vella cançó escrita l'any 1926 per Roy Turk i Lou Hutman, i que l'any 1960, dos anys després de que Elvis Presley finalitzés el seu servei militar, van registrar, i diuen que per suggerència del seu mànager, el famós coronel Tom Parker, i ho va demanar i li va exigir perquè era la cançó favorita de la dona, de Tom Parker, evidentment. La seva lectura, com tu pots imaginar, va ser un èxit rotund i immediat, convertint-se en una de les interpretacions d'Elvis, d'aquelles de referència i, com deia abans, d'obligat compliment.

és que parlar de l'amor em recorda molt, i per successió d'idees, aquell vell refrany que ens diu que digue'm del que presumeixes i et diré què és el que et fa falta. Perquè donar consells, parlar sobre l'experiència pròpia és relativament fàcil, si no fos que sovint oblidem que cada història d'amor és diferent, perquè diferents són els seus protagonistes. És evident, no hi ha dos casos iguals, no hi ha dues situacions intercanviables. No hi ha fórmules màgiques ni solucions generals. No hi ha universitat en les que ensenyin a estimar ni que al final del curs t'extinguin un diploma, un certificat o un títol acadèmic en el que et reconeguin un doctorat en amor. Aquí, per sort o per desgràcia, tots som autodidactes. Tots aprenem sobre la marxa, fent el que bonament podem, amb major, menor o inclús nul encert. Tot i que així a un primer cop de vista sembli que no és per tant, creieu-me que és una carrera molt i molt complicada. De fet, jo la definiria com la més difícil de totes i alhora la que més transcendència té a la vida de les persones.

deia que és la més difícil, perquè la qualificació final, el suspens, l'aprovat, el notable amb nota o la matrícula d'honor no depèn exclusivament del tu mateix, sinó que depèn de dues persones.

Doncs bé, una edició més hem recorrit als Carpenters i a la veu de Karen, perquè la nostra intenció és mantenir el nivell de qualitat i, per tant, The Carpenters són sempre una garantia absoluta. I hem triat un tema composat per Richard Carpenter amb l'altre component del duet, germà, evidentment, de Karen Carpenter, un tema que van escriure amb la col·laboració de John Bettis. És una cançó que ells van enregistrar l'any 1972 i que es va editar en format single, tot i que posteriorment va ser inclosa en molts dels seus àlbums recopilatoris.

un programa que fa de la música la seva raó de ser. Música a flor de pell. Perquè en cap cas voldríem que Lluna Plena esdevingués una selecció de música. Voldríem que sigui música de selecció. Cadascú tria les seves raons. Les nostres, les de la Lluna Plena, són la música i la nit. Lluna Plena, una pàgina en blanc que entre tu i jo cada dijous escrivim. Lluna Plena, original, exclusiva, especial, única, rebutja imitacions. Deixa't seduir, deixa't enamorar, deixa't estimar per la Lluna Plena. Evidentment que no conec el secret de felicitat, però del que estic convençut, del que estic segur, és que música conté. Lluna Plena, a la felicitat, mitjançant la música.

Bé, sens dubte un grandiós tema. El tema s'anomena Holly Holly i va ser escrit i interpretat per Neil Diamond. És una cançó de 1969 que hi va incloure en un àlbum titulat Touching You, Touching Me. Va ser enregistrat en uns estudis a la ciutat de Memphis i probablement per això doncs, considero que té notables influències de la música gospel. Com he dit, va ser inclòs en l'àlbum Touching You, Touching Me, tot i que abans ja s'havia llançat al mercat en format singles. Sens dubte, una de les cançons absolutament indispensables en la carrera d'aquest gran artista noiorquès, com he dit de nom, Neil Diamond.

deia abans que, malgrat ser tots uns perfectes ignorants, tothom s'atreveix a donar consells, i per cert, algun d'ells prou sorprenents, perquè quantes vegades no hem sentit dir allò de que aquest amor no et convé, deixa-ho, que no et portarà res de bo. No t'adones que no pot ser? Si us plau, sigui raonable i no et deixis dur pels sentiments, i deixa que sigui la raó qui en últim terme decideixi i digui la última paraula. A que sí? A que ho has sentit? Això o alguna cosa aproximada a que t'ho han dit, o fins i tot ho has dit tu en més d'una ocasió. Però això és el colmo de l'absurd, perquè si et diuen sigui raonable, és que és un absurd, perquè com si això fos possible. Jo em pregunto com es pot ser raonable si estem tractant d'amor. Com es pot ser objectiu si l'amor, per definició, és el sentiment més subjectiu que hi ha.

Bé, com en tots els programes musicals, hi ha cantants, hi ha artistes que sempre són ben rebuts, i en el meu cas són rebuts sempre bé aquí a la Lluna Plena. I un d'ells és el senyor Rod Stewart, un dels noms imprescindibles del rock, amb una llarguíssima carrera i sempre plena d'èxits i sempre en el punt més alt de popularitat. L'hem escoltat en aquest I Don't Want to Talk About, una cançó de 1971 escrita per Danny Whitten i que van registrar per primer cop un grup anomenat Crazy Horse. Rod Stewart la van registrar l'any 1975 i la podeu trobar inclosa en el seu àlbum Atlantic Crossing. Si em permeteu, ara us llegiré dos poemes, però molt curts, i en aquest cas són bons perquè no els he escrit jo. Ja us diré qui és l'autor d'aquests temes. Un d'ells es titula A Traïció i diu així: de vegades ens agafen la guàrdia baixa, sense defenses, a traïció, una vella cançó. I el segon el titula El límit i diu així: tens 20 anys, tens la vida agafada pel coll a la teva disposició, però no creus que sigui suficient, tu vols més. I digue'm, i et dic que jo conec aquesta sensació i et desitjo molta, molta sort, perquè la necessitaràs. Doncs aquests dos curts poemes són escrits per el senyor Carmelo C. Iribarren, que és un poeta, jo diria que un gran poeta, tot i que prou desconegut, nascut l'any 1959 a Donostia. Mai ha anat a la universitat, però en canvi, segons pròpies confessions, ha llegit milers de llibres. Ha treballat de tot, des de paleta fins a venedor, encastador, i més de 20 anys com a cambrer. Els seus poemes, i tal i com has pogut escoltar, són plens d'humor i d'ironia, de nits d'alcohol, dels carrers mullats de la seva ciutat, de dones

Doncs bé, molt modestament i amb l'única pretensió de que en alguns casos recuperar i en altres donar a conèixer les noves generacions, doncs busco en la discografia d'un artista aquells temes que a mi particularment més m'agraden i els selecciono per tal de que els conegueu si és el cas, si que els descobriu i aquells cantants i compositors que potser amb el pas del temps han quedat una mica oblidat. Doncs bé, un d'aquests casos és el cantant i compositor canadenc, tot i que d'ascendència italiana, Gino Vannelli. És un músic per mi magnífic i sobretot molt poc valorat. Ja ho has escoltat, amb un estil molt i molt personal, una veu magnífica i unes grans cançons, com ha estat el cas d'aquest Felicia, que tot just hem escoltat.

Cada dia, al llevar-nos, ho hauríem de fer amb una consigna molt clara. Prendre'ns la vida amb una mica més de tranquil·litat. Sí, per inici i per experiència pròpia, que no és fàcil. Sé que ho tenim tot en contra i més en aquest temps que ens ha tocat viure, que si es caracteritza per alguna cosa és per la volatilitat de tot i l'estrès a la que som sotmesos. Ara, més que mai, no hi ha res segur. Res està suficientment consolidat que ens garanteixi una mínima seguretat.

seguretat i una mínima estabilitat. Però malgrat això, malgrat tenir-ho tot en contra, hauríem d'esforçar-nos per obtenir una quota suficient de tranquil·litat. Com deia a l'inici, doncs aquest hauria de ser l'objectiu prioritari, l'objectiu bàsic que hauria de condicionar-nos la resta de la vida. I seria bo que repasséssim la nostra escala de valors, que poséssim cada cosa en el lloc que correspon, que tinguéssim el suficient criteri, el sentit comú necessari, per separar el pols de la palla, el que és essencial del que és totalment accessori.

Doncs un altre cas similar al de Gino Vanelli, del que abans hem escoltat un tema, tot i que jo diria que en aquest cas en menor mesura. Doncs ella ha estat la cantant i pianista Nina Simone, una veu negra, diferent, dotada d'una gran i gran personalitat, de nom real Eunice Kathleen Wymon, nascuda l'any 1933 a l'estat de Carolina del Nord i que va morir el 2003 a França. Era una cantant eclèctica. En el seu repertori pots trobar jazz, blues, rhythm and blues, soul, cançons... Bé, era una dona diferent, una artista diferent, caracteritzada per la seva passió i la seva veu en trèmolo. Per cert, ella va ser una gran, gran lluitadora pels drets civils de la comunitat negra americana. Doncs ara hem tingut l'oportunitat d'escoltar-la en un clàssic de la música negra, aquest I Put Spell on You.

estrany, d'aquests que neixen quan no tocava, que arriben tard a la raó i massa d'hora al cort. Ens va tocar estimar-nos entre ausències, com qui pretén agafar la pluja entre les mans, sapiguent, per endavant, que gran part s'escaparà entre els dits. Perquè, siguem sincers, mai vam aprendre a tenir-nos, però tampoc vam aprendre a separar-nos. Per això, precisament per això, dic que va ser un amor estrany.

Doncs bé, d'una cantant i pianista negra americana, parlo de Nina Simone, que acabem d'escoltar, a un altre cantant i pianista, en aquest cas blanca i canadenca, ni més ni menys que Diana Krall, que per l'ocasió ens ha deixat la seva lectura d'aquesta meravellosa melodia de títol I Remember You, una cançó escrita per Victor Hershefinger i pel que fa a la música, i Johnny Mercer pel que fa a la lletra. La van escriure l'any 1941. Com ens té acostumats, jo diria que molt ben acostumats, Diana Krall ens ha ofert una lectura elegant, personal i d'una extraordinària qualitat d'aquest clàssic que podem qualificar d'intemporal.

digue'm, Serrat, o si vols, massa instintiu, però jo sóc dels que em deixo dur per la intuïció. Me'n refio d'això que anomenem sisè sentit. Habitualment, amb les excepcions de rigor, a mi no em falla mai. Si la intuïció m'indica per aquest camí no, doncs, per mi, definitivament, és no. I tanmateix això em passa amb les persones. Si sé o intueixo que no m'entren pels ulls, si sento que no és la persona indicada i que de tard o d'hora m'acabarà generant problemes, sense pensar-m'ho més, poso distància suficient per tal que no m'acabi fent mal. Repeteixo, per mi la intuïció és la millor consellera.

Doncs Melody Gardot, aquesta cantant que acabem d'escoltar, a banda de cantant, és compositora. I va néixer l'any 1985 a New Jersey. És, des d'una perspectiva personal, una supervivent, donat que quan tenia 19 anys va patir un accident gairebé mortal quan anava en bicicleta i va ser atropellada per un automòbil. Un accident que li va provocar lesions molt greus, com la fractura del pelvis, danys a la columna vertebral i traumatisme cranoencefàlic, fins al punt de que els metges li van dir que tal vegada no tornaria a caminar. Però aquell episodi tràgic, a Melody Gardot ho va fer servir com a experiència i com a trampolí per iniciar una carrera musical d'èxit. Doncs l'hem escoltat en una de les seves cançons, aquest Have You Loved Me, una cançó de l'any 2020.

curiosament o no, ningú nota les teves llàgrimes. Ningú nota el teu dolor. Ningú nota la teva tristor. Però, en canvi, tothom nota els teus errors. No, no cal donar-li un cop per fer-li mal. Perquè una paraula fa mal. El silenci fa mal. La traïció fa mal. El menyspreu fa mal. La indiferència fa molt mal. Potser la clau de la felicitat estigui en somriure i no amargar-se per res ni per ningú. I no et capiga dubte, tots envellim, però si som capaços de portar la nostra infantesa amb nosaltres, us garanteixo que retardarem l'envelliment. Sempre és millor viure amb un te'n recordes que amb un t'imagines? La bellesa complau els ulls. La tendresa encadena l'ànima. Tot i que hi hagi gent que ho valori de forma diferent, no valem pel que tenim, sinó que valem pel que som. Estic totalment decebut. Jo et vaig demostrar que era diferent. Tu em vas demostrar que eres com totes. Diuen que l'alcohol no és la resposta, però en tot cas ens fa oblidar la pregunta.

Doncs bé, aquest ha estat Laughter in the Rain, la cançó que tot just hem escoltat i que va ser escrita pel cantant, compositor i pianista nord-americà Neil Sedaka. Un Neil Sedaka que ens va deixar concretament aquest any, i concretament el 27 de febrer a la ciutat dels Àngels, de Los Angeles, quan tenia 86 anys. Aquest Laughter in the Rain la va composar per la seva filla, Dara Sedaka, també cantant, la que acabem d'escoltar, i que va enregistrar en un àlbum del mateix títol, que es va ser editat l'any 1991.

ha coses que no entenc ni crec que mai acabi d'entendre. Per exemple, m'he adonat que hi ha massa gent que no creu en les paraules. Potser és perquè les fan servir amb tanta abundància que han perdut la seva eficàcia. I creu-me que això, si més no per mi, seria molt trist. Perquè necessitem de les paraules. Necessitem comunicar-nos. Necessitem expressar el que som, el que volem i el que sentim.

paraules les tenim al nostre abast per fer-les servir quan ho considerem oportú. Hi ha paraules de tota mena. Unes fereixen i d'altres curen. Hi han paraules que ens apropen i d'altres que ens allunyen. Algunes premien i d'altres castiguen. Unes beneeixen, en canvi d'altres maleeixen. En definitiva, que tot depèn de l'ús que fem d'elles. Jo sóc dels que creu que les paraules no se les endú al vent. Les paraules romanen permanentment. Només cal que li posem aquella mínima atenció. Només cal que les vulguem escoltar. Beneïdes siguin les paraules, perquè les tenim totes, absolutament totes, a la nostra disposició.

bé, tots els afeccionats tenim els nostres ídols i els nostres mites musicals. Com he comentat en més d'una ocasió, el meu llistat és molt llarg i abasta totes les èpoques i tots els estils. Si parlem de veus masculines, doncs bé, a banda de Sinatra, Tony Bennett, Engelbert Humperdinck, Matt Monro, Dean Martin, Andy Williams, Jack Jones, bé, i un llarguíssim, etc. Sempre incluiria en aquesta llista el senyor Lou Rawls, una gran veu. Una gran veu de vellut que acabem d'escoltar en un tema titulat Let's Fall in Love All Over. All Over, una cançó escrita l'any 1976 i que ell va dur a l'èxit.

sovint creiem que les nostres circumstàncies són les que determinen la nostra felicitat. Però la realitat és que la forma en la que triem mirar la vida té un impacte, jo diria que enorme i decisiu, en com la vivim. És evident, no podem, sempre no podem controlar allò que ens succeeix, però sí podem decidir des de quin lloc enfrontem cada desafiament que la vida ens té preparats i guardat. Perquè al capdavall te n'adones que la vida és tan bona com ho sigui la nostra mentalitat. Una ment negativa, és evident que mai ens oferirà una vida positiva.

Doncs bé, a la nostra selecció no podia faltar un duet. En aquest cas, un duet mix format per Mark Jordan, un cantautor neoyorquès, i la cantant canadenca Molly Johnson. Ells, perfectament compenetrats, ens han ofert la lectura del tema Let's Wait Some Time, una composició precisament del propi Mark Jordan.

L'altre dia vaig llegir una frase que em va cridar força l'atenció i, evidentment, he pensat compartir-la amb tots vosaltres perquè la considero prou interessant. Crec que la seva autora és la psicòloga Isabel Rojas Estapé i, tot i que no sabeu que sempre em mullo, tot i que sabeu que sempre em mullo i dono la meva opinió, en aquest cas i de forma excepcional me la reservaré. En cap cas em voldria que la meva opinió condicionés la vostra. La frase en qüestió diu així: l'home fingeix l'amor perquè el que realment busca és el sexe, i la dona fingeix el sexe perquè el que voldria és veritable amor. Bé, jo aquí ho deixo i que, en tot cas, cadascú ho jutgi.

Doncs bé, l'any 1955, el pianista i director d'orquestra Buddy Johnson va composar una balada que va titular Save Your Love for Me i que, amb el pas del temps, ha esdevingut un estàndard amb infinitat de versions. Que ara recordi, hi ha dues d'obligat compliment. Hi ha dues d'obligat no només compliment, sinó coneixement i gaudi. Les que ens van deixar la cantant Etta James i la també cantant Nancy Wilson, dues obres mestres, cadascuna en el seu estil. Però avui us hem ofert una tercera, concretament la que l'any 2006, i en un àlbum titulat genèricament Around the City, va incloure la pianista i cantant brasilera Eliane Elias.

Les paraules tot, res i mai sempre són perilloses perquè no deixen opcions. Una gran amistat té dos ingredients indispensables: el descobriment del que ens fa semblants i el respecte pel que ens fa diferents. Saps una cosa? Mira, ja m'he cansat d'intentar donar el millor de mi i veure com ningú ho valora, i d'intentar arreglar coses que jo no he trencat. I recorda sempre que el bé es fa en silenci. Tota la resta és pur teatre. És cert, és impossible tornar enrere i canviar el principi, però en canvi podem començar allà on ens trobem i canviar el final. I anima't, perquè tot a la vida és temporal, fins i tot els dies dolents. Tal de ser feliç, cal que no creguis tot el que veus, no escoltis tot el que diuen i no diguis tot el que saps. I és que totes les batalles ens ensenyen alguna cosa, inclús aquelles que perdem. Tingues present que el clau que sobresurt sempre és el que rep el coll, el cop de martell.

Doncs bé, el desembre del 2008, un grup de rock-pop nord-americà de nom King of Lion, en el que va ser el seu quart àlbum d'estudi, que van titular Only Beat the Night, van incloure una cançó a la que van anomenar Use Somebody. I amb aquesta cançó precisament van assolir un èxit més que considerable. Doncs nosaltres avui us hem ofert una versió alternativa, concretament la que l'any 2001 ens va deixar el vocalista Rogelio Douglas Jr. amb l'acompanyament instrumental del grup de Scott Bradley, anomenat Postmodern Jukebox.

Bé, i tal i com diuen en castellà, vull acomiadar-me a lo grande. I he triat una cançó per la que sento una especial debilitat. Concretament és aquesta, i si ens dona temps, parlaré sobre ella.

Doncs bé, en el rànquing de les cancions que més m'emocionen profundament, sens dubte, en els primers llocs està aquest Caruso. La cançó escrita pel cantautor italià Lucio Dalla l'any 1986 i que va dedicar a la memòria d'aquell tenor italià de nom Enrico Caruso. La cançó explica el dolor i l'enyorança d'un home que és a les portes de l'amor, mentre mira els ulls d'una noia a la que va estimar perdudament. Si a la bellesa d'aquesta melodia li sumem la meravellosa veu de Luciano Pavarotti, que va ser, sens dubte, el millor tenor de la seva generació, l'emoció recorre tot el cos, et trasbalsa i fa que, probablement, aconsegueix saltar-te les llàgrimes. És una autèntica i genuïna obra d'art. I amb ell ens n'anem. Com us he dit abans, doncs avui serà l'últim programa que faré en viu, en directe, aquí, en els estudis de Miàgrima de Ràdio Sant Boi. Però m'han garantit, m'han assegurat, que tot el mes de juliol hi haurà lluna plena, tot i que seran repeticions de programes anteriorment fets. La meva intenció, i crec que el de l'emissora, és que ens tornem a trobar en el mes de setembre. Fins llavors, doncs, evidentment, passa un estiu el millor i més meravellós possible i aprofita'l per escoltar molt bona música.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Manal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor, acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.